0: Patats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
3: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
2: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, a l'Hisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
5: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
7: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
8: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
7: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy amb qui directament sobre el cas.
8: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
10: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
9: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
11: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
12: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
13: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3CAT Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
14: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
15: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. La protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
18: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
19: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
20: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
3: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
21: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
22: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiberi, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de JARC.
23: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
24: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
22: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
25: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
22: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
26: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
27: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porcenglar el tenim abans de tenir... aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
26: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, local murcià, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem... perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar a Rajoy. Madrid, Dani Saindeaja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar

0: 2027.
1: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
2: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
4: Siempre estaba disponible.
5: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
6: Sí, teníamos reuniones.
1: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
5: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
1: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
7: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
8: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
7: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
9: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
8: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
7: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
1: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
8: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
1: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala

0: en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
2: We have put, I would say, our European house in order.
3: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
5: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
6: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
5: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap. I de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
4: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
7: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
8: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
9: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
10: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
4: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
12: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
13: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
12: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
3: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
14: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
3: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i del Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
6: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
3: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit.
7: 3CAT Info.
3: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. La Lei Pivot Blaugrana Xengelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
3: Del waterpolo passem ara al futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La nova campanya d'abonaments al Club Blanc i Blau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
7: L'actualitat esportiva a fons.
3: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
7: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia. Esports.
1: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Posat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Trescat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però els fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
2: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis no Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que...
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: We have put, I would say, our European house in order.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
13: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
14: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
15: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
2: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
16: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
17: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamarsa. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
20: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
21: A la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
22: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
23: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
24: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
2: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
1: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiveri és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
3: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
1: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
5: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan algo, es baixa.
1: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
25: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema...
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, local murcià, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Cal Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap, i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir

0: Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
2: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
3: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
2: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
4: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
5: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
6: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
4: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
5: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans.

0: posar com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
1: We have put, I would say, our European house in order.
2: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
0: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
5: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
6: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
5: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
4: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
3: 3CAT Info.
4: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
7: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
4: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
8: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
4: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
9: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
10: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
4: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
3: El temps.
4: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
12: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
13: Tot l'altre braç dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
12: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
4: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
14: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
15: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
14: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmetàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus. Cuéntame,
0: procura... Esports. Amb David Ubac.
2: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
2: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
4: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
2: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
5: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
2: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit. 3CAT Info. A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. La Lei Pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
6: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
2: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: Del waterpolo passem ara al futbol. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanc i Blau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat avui. Assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení no el triomfa l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la general. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
9: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el partit dels quarts de final amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Saintea.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya, l'excomissari. Recordar que encara li deuen molts diners, diu, que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
13: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
14: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
16: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
22: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
23: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
3: A part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
5: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
24: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
25: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
24: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res. Però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenghelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Formar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Cal Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap, i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit

0: rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
1: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
2: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
3: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat perquè el país ens ho demana.
2: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
4: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
3: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
2: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
1: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol i a partir de l'any vinent, el trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
3: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
1: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
6: We have put I would say our European house in order.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
5: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'exterior.

0: l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
3: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
3: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
2: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
1: 3CAT Info.
2: La població espanyola visita amb més freqüència, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
5: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
2: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
6: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
2: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
7: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
8: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
2: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: El temps.
2: Quan passa un minut de tres quarts, sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
10: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
11: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat. Dona aigua a la gran àrea metropolitana.
10: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
2: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
12: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
13: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar de que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
12: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
6: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
3: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
7: 3CAT Info.
3: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
3: Del waterpolo passem ara al futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
7: L'actualitat esportiva a fons.
3: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la general. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
7: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap, i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenia era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa, si explicava el que sabia.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: We have put, I would say, our European house in order.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
13: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
14: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
15: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
16: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
17: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
20: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
21: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
22: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
23: Personal PAE, la 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
24: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiveri, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscart, el de Jarc.
3: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
5: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
25: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. Amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, local murcià, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap, i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú...

0: A l'auditori, el govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
1: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
2: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
1: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
0: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
3: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
1: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
3: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
5: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació

0: Sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
1: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal, per superar les limitacions del marc actual.
2: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
1: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
3: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
4: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
5: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
6: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
7: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la estancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
3: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamarsa. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
9: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada que hi ha actualment té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
10: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
9: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en la... Amb el canvi climàtic, tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
11: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
12: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
11: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarric i els britànics Wet Leg i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane, amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Niqab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. La Lei Pivot Blaugrana Xengelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanc i Blau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení no triomfa l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vila-Sanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria, i estarien interessats fins i tot els Països Baixos si podrien sumar tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat, per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el Nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el Nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana, a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà, sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i el Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
6: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen al PSOE.
6: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
6: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar de conservatoris extremenys.
11: Él siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
13: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
6: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
14: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
15: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
14: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
6: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums, per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
6: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada de libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això està en marxa i ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
6: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores: via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
6: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
18: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
17: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
6: 1.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
19: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
6: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
6: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
20: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el vell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai i l'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
21: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
22: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
23: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
20: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
20: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
2: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord. I va marcar una línia roja.
3: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad, que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
2: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
4: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
5: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
20: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
24: Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
20: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
25: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
20: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
26: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació. Ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
20: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
5: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
27: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió públic o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
28: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
27: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern del lloguer.
29: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
28: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
27: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
30: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
31: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
28: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
31: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
5: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
0: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
30: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
1: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
30: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
5: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
0: I 3Cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
30: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
0: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius, que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
30: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres 2 passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Espúmer triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iniesta.
1: La segona.

0: I Taylor Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor. Pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca-Mensic, primers partits de quarts de final, amb dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país, i en canvi amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que això sé que...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més. Deixa'm

un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh? Una meravella. Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te. Canvila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tigets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila. Camila.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis no... Bárcenas esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava ahir als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer un
2: triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, que aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera... Núñez Feijóo amb bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, el diari El Mundo, és el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui ens passa un petit front que farà que tinguem més núvols prims i a la tarda ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què Recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música
0: tu.
1: I tant, de Sex Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, el 2 de juny, però de l'any 1905,

0: També sóc molt fan
1: de la llibertat, del, i tancar una mica amb aquesta cosa tradicional. Perquè jo soc, jo,
0: a mi no, de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home.
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva. Avui, al matí, hi haurà diferents inflables i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica fins als $94. Pel que fa als parquets oberts d'aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
10: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea

0: Ja el partit majoritari de la Càmera.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
2: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
2: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
1: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Barcelona ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
4: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
2: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, qui diu que despatxava directament sobre el cas.
4: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Aquí el 18... I professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
2: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
5: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
2: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
2: El Vatic ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
6: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
2: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
1: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
2: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
1: Tortosa, Jordi Barranca.
7: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusada Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraverts treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
8: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació a manta de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
9: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
8: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Hospital L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
2: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
10: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren quan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
2: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
2: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
1: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
11: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
12: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
11: I el de Vieira.
13: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
11: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
14: El teatre també tiene que ser un arma política també per denunciar el fascismo, que ja sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
11: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
2: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
15: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
2: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
1: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
2: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb classe com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
1: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments Rebels d'Arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
17: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nicol que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlético de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turan, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
19: Amics.
18: Rialles.
19: Llocs.
18: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
19: El balcó gastronòmic és un lloc
20: bo.
19: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
20: Parella, què us podem
19: partir? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: Hola a tothom, sóc Carles.
23: Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
24: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
23: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
25: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
23: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: La tarda de Catalunya Ràdio.
27: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
28: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
27: I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
23: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: Ets una genocida del temps.
1: La millor hora del dia.
23: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
29: A 8:45, obrirem l'agora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
30: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
29: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
30: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
29: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
1: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
31: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
32: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
31: Què? Sí.
33: Què
31: existeix?
33: Què passa, Mauri?
32: Una gravació de Montserrat Caballé.
31: Què dius, ara?
32: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
33: Ai.
32: Que si un dia ella falta...
33: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
32: I ja... un canvi climàtic...
31: Ella ja es ho ensumava, no?
33: Sí.
32: Vol... que l'expliqui jo.
31: Oh! Mauri!
32: Això és així. I si no t'ho creus, porto...
31: Que hi ha una entrevista de Ràdio
32: Reus. Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
33: A veure si és real.
34: Si un dia falto, que no està a les meves mans, hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
31: Quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
0: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda, tornant a Graupera, que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i, sí, torna a casa. Bones lectures o relectures de l'Odissea.
1: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
2: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
2: Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijó per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
3: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijó tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
4: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que, a partir d'ara, els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar, en el seu cas, Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs, si ho considera oportú, i segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
5: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho, van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5, no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Need... i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Vicent Sanchis, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui a 11:15, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo en la declaració com acusat al judici de la Kitchen va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar de manera legal diners que pogués tenir a l'estranger. I això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tàpia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación
2: oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que l'afectava a ell, pues que també trincar-lo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava... Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
5: Avui a la jornada dels Cercle d'Economia el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
0: Crítica pública.
3: A Gabriel Rufián, per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. Això ho diu després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista de republicans sota determinades condicions.
0: S'endureix.
4: Com mai la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
5: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un boig i un ingrat.
3: És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
4: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
0: Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 morts.
5: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
3: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més també mortes a trets en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
0: I a Tordera?
4: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir vam parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
15: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El crim organitzat està en uns nivells que, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
0: 25.000 alumnes.
3: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
0: Poc català.
4: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
5: La resta litúrgic publicat pel Vaticà serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
3: Taipei. Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
0: Triomf català.
4: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No de la companyia La Venidera també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
17: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
18: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
17: I el de millor actor, per Ton Vieira.
19: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
17: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
20: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
17: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 concerts més.
5: De Céline Dion a París. Aquests concerts s'afegiran als 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
0: I en esport, Robert Prat, traspassat.
21: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carretera Estell Garriga.
23: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta i intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
3: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
24: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
25: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
26: Sílvia Paneque, consellera.
27: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
3: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat de Barcelona.
25: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
24: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
3: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en l'escura.
2: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
6: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que estructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
2: Anna Escureixas, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
25: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
3: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà a les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 20 d'octubre del 1996.
11: I el número de la sort, el...
26: 5.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
28: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
29: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
28: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
0: I a l'hora de la veritat, Mayol, els casos de corrupció com han afectat?
28: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
4: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, presidente del gobierno, y yo quiero ser el primero en felicitarle.
28: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I quan falten 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la DAN al Congrés.
13: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la DAN, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella, perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
0: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
14: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i alegories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que acosta una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
15: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:45 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
18: Bon dia. La votació.
19: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
20: I a més, aquestes brometes. Estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
18: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
0: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
30: La Montserrat Esther... I il·lumineu...
18: Sergi,
2: La catalana terra. Guieu-nos.
18: Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
2: Cantar el Vialurai.
0: El Virolai.
2: No repeteixis el que dic, sisplau.
0: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
2: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
18: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot el curs de baixa.
2: Ja ho sé,
18: recordem
2: gràcies.
18: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
2: No ha sigut gens agradable. Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi del curs.
18: On és? Aquí i aquí, on és?
2: Al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
18: Un mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
2: Us el porto a la butxaca.
18: No,
2: voleu?
18: No, escolta.
2: Hòstia, què ha passat?
18: Fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
2: Però fa peste com de grobotina.
0: Però escolta'm, sí. Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
2: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
18: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
2: No sé, esperaré a sentir els candidats.
18: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
2: Què passa?
0: Després en parlem, Sergi.
2: Jope.
0: Són 8:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no en va dir res, i avui respondrà a través del secretari general, Jordi Turull, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, ho camp Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya de Bonavents, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. A la resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona-Sants, va 12 minuts tard. En mitjana distància, que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona, a Estació de França, va 25 minuts tard, i el metro de Barcelona L'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol, Rojo i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir So sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir, compartir, donar suport,
15: temps,
14: 130 milions,
15: amics,
14: rialles,
15: llocs,
14: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
17: Sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.

0: conèixer el punès.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
4: Es tracta de la pastisseria Buigas, a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes típic del municipi és la mateixa des del 1909.
3: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
5: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
3: Què temen les aus?
4: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CEO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
3: Una biblioteca xinesa.
5: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
3: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
4: Doncs tres centres dels Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
3: I que ja no tornarem a sentir igual.
5: El cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
6: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
5: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem al Nació.
3: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
7: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència, més pals a les rodes. I al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto al foc incert", es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Navi Berri.
5: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
3: A la premsa esportiva, Robert Prat.
8: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica el periòdic

0: que la Minya Mal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i, de burxar-se els premolars amb una escura dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció...
1: 43.
3: Una mica menys...
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80.
1: Es porta molt bé, el
3: sí, senyor. Mira, avui és el dia dels quatre sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79, que es diuen Just, 42, Pauli, i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi!
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006 comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut, el que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum. Entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari. Falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular, l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 de guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions.
12: Que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bola de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions. La cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat tres ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents que protesten perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si me n'està fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. De qui són, Clara Jordan?
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon, Tomb Raider, i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de dues hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó 14, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà tres preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. L'avió es volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
19: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
20: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba, és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez. Un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
21: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, i Aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya. I aquesta tarda també creixeran tempestes, al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà. I en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
24: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, o l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe, tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
1: Què, Canalies?
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
1: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí, perquè fa 66 anys.
1: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer.
1: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
1: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això. A veure si... Te... Àngels!
5: Hola!
3: Hola!
5: Oi, hola! Què és el mateix de... Xiripipi!
3: Molt
5: bé! Ai, que fa de riure!
3: Àngels, què?
5: Aquesta... No me l'esperava!
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
5: Ai, que bo! Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
5: I tant, i tant.
3: Què passa avui, Àngels?
5: Oh, que faig 66.
3: I què més?
5: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
5: No! Mira!
3: Ah, això m'han dit,
5: però,
3: eh?
5: No, però això va ser el 27 de març.
3: Ah, home,
5: no,
3: escolta, però fa 4 dies.
5: Clar, dic, ara... No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
5: A veure, escolta.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el titular del trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. De moment, sense incidències en cap punt, amb congestió habitual a l'AP7 a Barberà, C17 a Parets o les vies a la Corona de Barcelona, el transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a Figaró.
0: Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan a la quarta setmana de vaga indefinida, amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i també la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen als Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, el club blaugrana rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet comença avui els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga, jugant a les 7 a la pista del Camp Murcia amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Mataró, partit que decidirà les campiones de Lliga a les 9 del vespre. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter després de superar 4-6 al Valdepeñas. A l'Hockey Lliga, l'Igualada empat a 1, les semifinals contra el Barça van superar els blaugranes 1-3.
0: I el temps, matí de sol entelat amb núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a Girona i a Osona, que localment podran ser fortes. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimarts 2 de juny, ho fem parlant de política migratòria, via lliure. La Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit el Parlament Europeu i els països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Marxem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires.
4: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
5: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: En política, el Partit Popular continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox, amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
0: I Esquerra Republicana considera que Sánchez al Congrés i Salvador Illa al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
0: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. Els alcaldes socialistes es protegeixen per mirar de no pagar els plats trencats d'aquests casos judicials. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local, Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 10 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 77 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. Un dels projectils ha impactat en un gran edifici residencial a la capital i ha provocat un gran incendi. Milers de persones s'han hagut de refugiar al metro. També s'ha informat d'atacs amb drons per part de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb un balanç d'un mort i diversos ferits. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi ha impactat un dron. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban. Washington, Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
0: I tanquem aquest bloc d'Internacional a Dinamarca. Dos mesos després de les eleccions, la primera ministra en funcions, Mette Frederiksen, ha anunciat un acord per formar un govern de coalició en minoria, formats per partits de centre-esquerra. Frederiksen governarà una tercera legislatura encapçalant un executiu format pel seu partit, el socialdemòcrata, juntament amb el Partit Socialista Popular, els centristes dels moderats i el Partit Radical Liberal. La coalició no arriba als 90 escons de la majoria absoluta, però comptarà amb el suport extern d'almenys un altre partit d'esquerres, el Roig i Verds, de la llista unitària. L'acord de govern es presentarà dimecres. A casa nostra, avui, continuen al barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris. Els majoritaris, com l'USTEC, han optat per suspendre les vagues territorials aquesta setmana mentre dura la consulta sobre el preacord, però la CGT, la Intersindical i COS han decidit mantenir-les. El seguiment de la vaga d'ahir a la Catalunya Central i a Girona va rondar el 10%. Segons el govern, 200 manifestants van entrar a l'abadia de Montserrat cantant el Virolai i van fer una assemblea de rebuig al preacord.
12: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
14: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 400 mestres i professors van participar en una concentració a Girona davant la seu de la Generalitat i 200 manifestants més van protestar a Manresa. I a l'espera de saber quina és, doncs, la convocatòria d'avui, com van anant aquestes convocatòries al barcelonès, explicar-vos també que el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre aquest preacord. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte. D'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
15: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'acabarà dijous al migdia. I al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió. Pepa Ferrer.
16: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
17: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja.
16: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de l'ESPAU s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: Parlem ara del malestar que s'ha despertat en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho recull el guió litúrgic de la visita publicat pel Vaticà. La celebració combinarà el castellà i el llatí i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, a la posterior i el credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
18: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, ho troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
19: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara no se sap en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari i sapiguem com desperten avui carreteres i transport públic. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs comencem destacant que els docents estan tallant la Gran Via, la C31, a l'altura de la Campana. Aquesta seria, però, la incidència més destacable, perquè de moment matí a les carreteres força tranquil, no consten més incidències en cap punt de la xarxa. Sí que veiem la retenció habitual cap a Barcelona, trams d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat per A2, B23 o C32, i des del costat Besòs, intensitat, sobretot cap al nus de la Trinitat. Destacar també la congestió a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i del Fòrum a la Barceloneta. També veiem plenes AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, i també a Cerdanyola, direcció Girona, C17 a Parets, C58 a Sant Quirze, com dèiem, sense problemes en cap punt. I el transport públic destaca que per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatges que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana doncs fer transbord a l'estació de Centelles. De moment, això és tot.
3: El temps.
0: Enric Agut.
20: Matí a dimarts tranquil de moment, però els vols a migdia s'iniciaran alguns ruixats pel Pirineu que després de la tarda també afectaran altres indrets del terç nord del país i també podran arribar a la Costa Brava. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. En mitja hora, 30 minuts, poden caure més de 20 litres i localment alguna tempesta anar acompanyada de calamarsa o de pedra. La resta del temps ha d'aguantar sol, intervals de núvols, un matí amb núvols alts i prims, alguns a baixos, un cel variable en alguns indrets. Al matí, a primera hora, hem tingut algun ruixat allà a les 3, 4, 5 de la matinada, comarques de Barcelona que han passat molt ràpid, però algun anava acompanyat de calamarsa fins i tot. Han caigut només 2 litres a Sant Feliu de Llobregat, gairebé un litre en alguns barris de Barcelona, o també algunes dècimes, algun litre al Maresme. També un litre a Molins de Rei, també algun ruixat al Vallès Oriental. Bé, la temperatura avui una mica més baixa, els valors més elevats estaran situats al voltant dels 33-34, per exemple, a Lleida, o també a Mora d'Ebre, on es mantindrà la temperatura, o serà similar, on pel més alta serà a la costa de Tarragona.
3: Trescat Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
21: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
3: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
24: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
26: Era alt, força prim.
27: Necessitava més corpulència.
25: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
27: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
28: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
25: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra... El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha avançat aquesta emissora que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
2: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Altres qüestions mal resoltes al text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures. El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
4: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme públic o privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes. Ha tornat a insinuar que hi ha marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol. Ara marxem cap a Tortosa. 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extreballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros.
0: En cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a la Mèrida, Marta Vives.
6: Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg, Albert Pijuan.
7: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica. És una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
6: Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
8: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
6: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.

I ara parlem de la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents, amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Polo o Paral·lel 62. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente, l'estem escoltant de fons, també per Wet Leg, Yard Act i Winnet, el primer gran nom internacional, però serà dijous, amb la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Geese, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos. També Slowdive i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja.

0: Esports. Montserrat, ja, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça comença a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. El jugador blaugrana Ansu Fati ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit l'última temporada. Amb aquesta operació, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Toko Shengelia, l'aler pivot del Barça, afronta així el partit.
2: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
1: També jugarà avui el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui Sant Andreu i Mataró es juguen el títol de la Lliga femenina de waterpolo. A la piscina, Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat de les andreuenques. Sentim Javi Aznar, tècnic del Sant Andreu, i Dani Ballar, entrenador del Mataró.
3: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
1: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça.
5: La segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a contrarremolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a l'altura.
1: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empatà la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
6: Més o menys igual que el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual. I doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
1: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Villanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
7: Això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits. Haurem d'entrar concentrats. El seu pavelló segur que apretarà. Però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així.
0: 3CAT Info.
1: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
8: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo, y le veo como siempre, fantástico.
1: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les cap de cartell. També hi serà Mireia Benito. La Volta es disputa el 21 de juny amb la presència de 22 equips. El Giro femení, avui quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Balsamo, de l'equip Trek, surt reformada al lideratge després de guanyar-hi l'esprint al torneig de Roland Garros de tennis. Avui Rafa Jódar, Zverev i Joao Fonseca Mensik, primers partits del quarts de final al torneig femení, Andreeva Sirstea i Svitolina Kostiuk.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig, i un accident està tapant l'entrada cap a Barcelona també per la C32 Ronda de Dalt a l'altura de l'Hospitalet.
1: Doncs un cop actualitzada la situació del trànsit, repassem el més destacat a aquesta hora. Europa es posa d'acord per endurir com mai la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants en situació irregular. La regulació també endureix les condicions de permanència dins el territori de la Unió. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. I en política, Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix de moment els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez, que porti a unes eleccions immediates. Esquerra considera que tant Sánchez com Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions pels últims fronts judicials del PSOE. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia. I des d'ara fins les 9 també analitzarem la cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. És la porta per obtenir més finançament a gran escala. També us explicarem que 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la marató de l'any que ve, també la del 2028. I anirem al Pallars Sobirà, on els treballadors dels espais naturals protegits denuncien una situació crítica de falta de personal i de precarietat laboral. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quin és el titular a aquesta hora?
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui, Lliga CB, Múrcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i es decidirà la Lliga Femenina Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre.
1: I el temps, matí de sol entelat pels núvols prims, pels vols del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu, a la tarda cauran aquestes pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment poden ser fortes. La calor afluixarà una mica més. Les màximes més altes no passaran dels 33 graus. Passen 3 minuts de 2:15, via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Anem cap a Brussel·les. Ens ho explica en Bruno Forteamires.
4: Partia com una de les grans...
5: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
5: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben de... 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
1: Notícia també d'aquestes darreres hores, atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna amb una desena de morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
0: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
1: En política, el PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona, l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
4: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
1: I Esquerra considera que Sánchez al Congrés i Salvador Illa al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany és la número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
1: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián, li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit. Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal, en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE, i també li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment. En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de barcenes ocults a l'estranger i que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Madrid, Tania Tàpia.
9: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
10: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que se

0: les autoritats de la Borsa de Nova York. El mercat espera que les properes setmanes OpenAI, creadora de ChatGPT, també iniciï els tràmits per començar a cotitzar. Però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial DIA del grup i es podria estrenar el parquet abans de l'estiu. També Alphabet, empresa matriu de Google, ha accions per un valor de 80.000 milions de dòlars per finançar la seva infraestructura d'intel·ligència artificial. Els analistes consideren que les primeres empreses del sector que entrin a la borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes. Encara en economia, Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
1: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I ara una notícia que afecta aquesta casa, 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques, també de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que és qui decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el podeu trobar des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató. Més qüestions. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger. En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més als serveis d'urgència. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen en el sistema sanitari.
3: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge amb el temps poden empitjorar la salut dels immigrants. I ara cultura. Amb l'estètica amable dels còmics, que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Aquest és el còmic Dulce Basura, primer impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada la seva traumàtica infantesa. Ens ho explica la Valeria Obareda.
4: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
5: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
4: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
5: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
4: Treballant aquest còmic li ha servit per fer teràpia i al final ha estat tallar qualsevol lligam amb la seva família biològica.
5: No va ser fins que vaig sentir a les entranyes que ja estava acabat i vaig tenir molta cura de no precipitar-me per la meva pròpia salut mental. És molt important per explicar al món què em va fer la meva família. Aquest és el final de la meva família. Vaig haver de marxar perquè vaig descobrir que tots ho sabien i ningú hi va fer res.
4: Kyla E. reconeix que realment no tenia el perfil per aconseguir sortir-se'n.
5: I'm Latina, I'm a lesbian, soc lesbiana, soc dona. Gent com jo no érem les autores.

0: lectures de còmics als anys 50 i 60 i explicar la història d'aquesta nena queer maltractada en aquestes narratives blanques idealitzades suposa aquesta tensió real, on hi ha aquest amor, que no és un odi, és simplement una crítica informada.
1: Aquest primer llibre, Kayla E., ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
2: I l'escriptora Siri Hutzbeth ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
2: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida. Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim a aquesta hora carreteres. També si hi ha incidències, n'hi havia a la capital catalana per algunes protestes dels docents. Txell Garriga, molt bon dia, com ho tenim?
4: Molt bon dia, doncs sí, a la capital catalana en tenim dues. Els docents estan tallant la Gran Via, la C31 a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura del passeig de Fabra i Puig. I a les carreteres, de moment, només retenció habitual cap a Barcelona, trams d'avui d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat per A2, B23 o C32. En aquest cas sí que un accident, però que ja s'ha retirat a l'Hospitalet, ha provocat més aturades de l'habitual. I des del costat Besòs, intensitat ara, sobretot des del nus de la Trinitat, destacar, però també la congestió que hi ha a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. I a la resta de punts habituals, cues que veiem que es comencen ja a esponjar a l'AP7 a Santa Perpètua, també a la C17 a Parets o a la C58 a Sant Quirze. Pel que fa al transport públic, per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers, doncs, que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. I també ens consten algunes demores a Rodalies provocades per les limitacions de velocitat, però en general són d'entre 10-15 minuts les més acusades. De moment, això és tot.
2: El temps. Enric Agut.
5: Matí tranquil, amb alguns intervals de núvols. A primera hora del dia hem tingut algun xàfec que ha afectat a comarques de Barcelona molt irregulars, que han deixat poca pluja, 1-2 litres, en el millor dels casos, per exemple, 2 litres a Sant Feliu de Llobregat. Ha arribat a ploure també una mica en algun indret del Maresme o també del Vallès Oriental, i localment amb alguna calamarsada. Bé, la situació serà més inestable a partir del migdia. Ja als vols de migdia s'escaparà alguna pluja pel Pirineu i després a la tarda els ruixats s'escamparan per altres indrets de les comarques de Girona. També poden arribar a l'Empordà, a la Costa Brava, i també xàfecs al nord de les comarques de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 30 litres i localment alguna també està acompanyada de calamarsa o de pedra. I algunes ventades on descarregui, la temperatura baixarà ràpidament. Avui les màximes baixen, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona es mantindran, o en algun indret pot pujar algun grau la temperatura. I avui els valors més elevats seran de 33, per exemple, a Lleida o també a Móra d'Ebre.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
7: Catalunya al dia.
2: Doncs comencem aquest bloc dedicat a les notícies de proximitat al Pallars Sobirà des d'on els treballadors dels espais naturals protegits i la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal, també de precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació dels parcs naturals i de la biodiversitat. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especial. Denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
9: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida. Podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaur, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
8: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la direcció general ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
2: I ara ens situem a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys a qui acusen d'haver-se quedat més de 23.000 euros a través d'estafes informàtiques. Clara Jordan.
10: El detingut utilitzava el mètode conegut com a Relay Attacks. Consisteix a contactar via SMS amb les víctimes, suplantant la identitat del Departament de Riscos d'un banc. Faciliten un telèfon al qual la víctima truca i li expliquen que la seva aplicació està compromesa pel que fa a la seguretat i que l'ha de desinstal·lar i instal·lar-ne un altre, moment en què l'estafador pot entrar amb l'aplicació nova i capturar les dades de les targetes de crèdit de les víctimes que després fa servir per retirar diners. El detingut va poder treure diners en 14 ocasions en una setmana, del 20 al 28 de maig, i ho va provar diverses vegades més. No té antecedents policials.
2: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. Girona, Maria Rovira.
11: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
12: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
11: Una eina per empoderar les famílies.
12: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
11: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
13: Jo sóc la Maria, sóc una, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada, per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
11: Aquesta eina per a veu estendre's més enllà de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany on ha començat.
2: L'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. Aquest nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar és director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
14: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
2: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest nou espai mèdic capdavanter. I us expliquem ara que els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Anem cap a Tarragona. Manel Sastre.
15: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
16: Com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
15: Mur ho ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
7: Esports.
2: Fins les 9 amb la Montserrat. I a Montse, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barça començarà a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. Ansu Fati ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació de traspàs, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i, a més, s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana, computable en dues temporades. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.
7: 3CAT Info.
17: El Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Toko Şengel, l'alè pivot del Barça, creu que han d'oblidar la irregularitat de l'equip als últims partits.
18: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
17: I des del Murcia, l'entrenador Sito Alonso veu així el Barça.
19: Bueno, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, o sea, esto es solo nombrarlo, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son equipos que tienen una dimensión increíble, ¿no? Y solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico, ¿no? Y en eso estamos ahora, ¿no? En intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar.
17: També jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga Regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques. Sentim Clara Espar, jugadora del Mataró.
20: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
17: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela y Gauna. Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
21: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
17: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
0: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
17: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
7: 3Cat Info.
17: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
1: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo y le veo como siempre, fantástico.
17: L'Espanyol engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar els 38.000 socis, dels quals també són abonats. Els preus per a la nova temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no va a l'estadi. Direm també que el bàsquet Manresa incorpora el base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que ve del Saint-Chamond i firma per 3 temporades.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 2 de juny del 2026. Primer consell. Si encara no han vist o no han pogut veure l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, que la Comissió de Corpus ha muntat al Mercat Vell, els horaris de visita s'han ampliat i la poden visitar cada dia entre les 5 de la tarda i 2:15. I podem afegir que des d'avui fins al 13 de juny al pati de la biblioteca poden veure la mostra dels magnífics dibuixos originals que l'artista sitgetana Pilar Mena ha fet pel cartell i el programa de Corpus. Per tant, tenen programa doble totes les tardes si volen acostar-se al Corpus d'abans i a les il·lustracions magnífiques de Pilar Mena pel programa d'enguany. Segon consell. L'Ajuntament ja ha donat més detalls de l'obra que Adif executarà a partir del dimarts 16 de juny al pont de la via del carrer Sant Honorat, el popularment conegut com a Pont dels Ocells. I el primer que cal saber és que, a partir del proper dilluns 8 de juny, dilluns que ve, quedarà inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat. Per tant, el segon consell és que si vostès són dels que aparquen en aquesta zona, comencin a cercar un pàrquing alternatiu perquè n'hi ha per 3-4 mesos d'obres. En uns moments ho comentem tot, avui que sabem també que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha adjudicat el contracte per a la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara i la construcció d'un pavelló annex, un contracte per 3 milions d'euros, un pas més, doncs, per al projecte que ha de resoldre les il·lusions de la Jove de Sitges i del Club Rítmica Sitges Garraf. Avui que es presenta la 15a edició de la Gay Pride, que se celebrarà del 10 al 14 de juny i que arrencarà amb el pregó del Maclari i tancarà la popularíssima desfilada de diumenge. En paral·lel, Ajuntament i entitats de la vila impulsen una àmplia programació d'actes durant tot el mes de juny, la majoria d'ells a l'espai Joan Tarrida, convertit en centre d'una programació d'activitats culturals de la qual també en parlarem. I d'aquí uns minuts, en aquest estudi, la delegada de l'alcaldia Garraf, Cristina Ronda, i el representant de l'associació de veïns, Jorge Jung, amb dos, cansats de pols, sorolls i molèsties de les pedreres de Vallcarca, la Falconera i les Cueves. No només són ells dos, evidentment. El passat dijous, els veïns del nucli de Garraf varen dir, en veu alta i clara, que no hi ha compensació possible a tants anys de malestar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que s'ha fet clar a les 5:48, el sol ha sortit a les 6:21, el sol es pondrà a les 9:20 i es farà fosc a les 9:53. El dia s'allargarà 1 minut i 10 segons. Pels qui vulguin fer comptes, encara l'estem estirant el dia, eh? L'estirarem fins al 21 de juny. El 21 de juny afegirem un segon més al dia i a partir del 22 de juny, a partir del 22, traurem 2 segons a la llum del sol. Per tant, de moment encara estem estirant aquest dia. Avui que tindrem 1 minut i 10 segons més de llum solar, per tant, arribarem a les 14 hores, gairebé a les 15 hores, 14 hores i 58 minuts de llum solar i 9 hores i 1 minut de foscor. 20, informació d'agenda per avui. A partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós descobrim la Pedra Seca amb Sergi Sancho de l'Associació per la Pedra Seca del Garraf. Avui a 6 de la tarda aquesta xerrada sobre la Pedra Seca. A 7:15 de la tarda en vàrem parlar amb ell. Avui presenta el seu poemari Estricta Litúrgia l'Anton Ferrer Baig. Com ens diu la nota de premsa de la Biblioteca, el llibre desplega una poètica en què litúrgia, vida quotidiana i amor fan emergir la connexió entre transcendència i alegria vital. El simple gest de substituir una bombeta fosa per un led de baix consum esdevé el símptoma d'un canvi d'era en què deixem enrere per sempre el foc ancestral, un foc que ens proporcionava aliment i era alhora sagrat i procaç. Llibre, poemari, que es presentarà aquesta tarda a 7:15 a la Biblioteca Santiago Rossinyol, el poemari que va mereixer en el seu moment el quart premi de poesia Marià Manent l'any passat, el presentarà el propi autor Anton Ferret Baig, acompanyat de Lídia Gázquez, avui a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Com els comentàvem, a les 5 de la tarda està prevista la presentació de la Sitges Gay Pride la setmana que ve, a partir del dia 10 i fins al dia 14. Demà ja en parlarem amb més detall. I aleshores, recordar que la comissió de Festa Major, per tots aquells i aquelles que tinguin, que conservin cartells de Festa Major a casa seva, potser hi ha la probabilitat que en tinguin algun. La comissió de Festa Major cerca persones que tinguin a casa seva cartells de festes majors dels anys 90. Originals, eh? Cartells de festes majors dels anys 90. Qui en tingui a casa seva, que enviï un missatge a través del perfil Instagram de la comissió de Festa Major, o es posi en contacte directament amb la comissió de Festa Major a través de correu electrònic. Això per un costat. Per un altre, durant aquests dies i fins al 22 de juliol està obert el termini per sol·licitar els ajuts per al lleure d'estiu. El tràmit es pot fer telemàticament i poden optar aquests ajuts la població infantil i la joventut del municipi en edats compreses entre els 3 i els 18 anys. L'import màxim de l'ajuda serà de 700 euros per família. 700 euros per família, recordem, són els ajuts per al lleure d'estiu. El període de sol·licitud fins al 22 de juliol. Poden trobar tota la informació a l'Ajuntament de Sitges, al web de l'Ajuntament, a www.sitges.cat. Però recordar que aquests ajuts són per les activitats esportives, culturals, musicals i artístiques per aquest estiu del 2026. Però cal fer la sol·licitud de manera telemàtica i, com els comentàvem, un màxim de 700 euros per família. Important també. I com els comentàvem, per altra banda, també és important el que us dèiem a l'inici del programa. Durant tota aquesta setmana, primer no estava previst, però s'hi ha afegit aquest nou horari, l'exposició dels 75 anys de Catifes de Flors del Corpus està oberta cada dia a partir de les 5 de la tarda i fins 8:45. Cada dia a partir de les 5 i fins 8:45. Per tant, en principi estava prevista només obrir el cap de setmana i la comissió de Corpus ha cregut convenient ampliar l'horari de l'exposició a partir de les 5 de la tarda i fins a 8:45 cada dia. Per tant, poden visitar-la avui, demà, passat demà, divendres. I en, diguem-ne, com a complement a aquesta exposició, segur que els podrà interessar també al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, poden veure a partir d'avui a la tarda l'exposició de dibuixos que ha fet Pilar Mena per al programa del Corpus d'aquest 2026. Dibuixos de Pilar Mena al pati de la biblioteca. Bé, ja tindrem oportunitat de parlar de moltes més activitats d'agenda d'aquesta setmana, entre les quals la inauguració també de la reforma a les dependències de la Creu Roja, de la finalització del tapa-tapa, totes aquestes qüestions que les anirem comentant. Els dèiem al principi del programa, important, veïns del carrer Sant Honorat i sobretot tots aquells que utilitzin el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat, el pàrquing que està situat en el revolt del carrer. Adif començarà la reparació del pont dels ocells el dimarts 16 de juny. Dimarts 16 de juny. No és una obra menor perquè s'han d'aixecar les vies del pont dels ocells perquè s'ha d'impermeabilitzar el pont. Per tant, això no és una obra menor perquè el trànsit per allà haurà de ser només amb una única via. Per tant, és una obra prou important. Primera consideració. A partir de dilluns que ve, 8 de juny, quedarà inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat. Hauran de situar la maquinària per fer l'obra del pont. A partir del dilluns, dia 8 de juny. El conjunt de l'obra consisteix en la impermeabilització de la base de les vies, que és el sostre del pont, i per fer-ho possible, cal retirar tot el material de sobre del pont, com graves, travesses i les vies del ferrocarril. Per mantenir la circulació de la línia, s'inhabilitarà la via del costat de mar i es mantindrà la via del costat de muntanya. Això suposa que només hi haurà una sola via de circulació ferroviària. L'obra suposarà afectacions en la mobilitat de la zona i molèsties a causa del soroll, ja que la segona fase de l'actuació comprèn tant treballs en horari diurn com nocturn, per aprofitar les franges sense pas de trens, entre les 2 i les 5 de la matinada. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència, perquè encara que sigui estiu i sigui, òbviament, temps de finestres obertes, hi haurà obres a la nit per impermeabilitzar el pont dels ocells. S'ha de fer, perquè, òbviament, si no es compromet l'estructura del pont, i, òbviament, això seria pitjor. Aleshores, pel que fa referència al trànsit dels vehicles, com els comentàvem, l'aparcament del carrer Sant Honorat quedarà inutilitzat i també el carrer de Sant Honorat s'hi muntarà una bastida i només es podrà circular en sentit baixada. En sentit baixada, és a dir, només es podrà entrar a Sitges pel carrer Sant Honorat i no sortir. Sant Honorat cap amunt, no. Sant Honorat cap avall, sí. Només es podrà circular en sentit baixada i exclusivament turismes i motocicletes, de manera que estarà prohibit el pas dels camions i els autobusos. Com a conseqüència, es modificarà també el recorregut del bus urbà a partir del dia 16 de juny. Es crearan dues parades noves, en fi, ja els ho comentarem, però per no atabalar-los ara. Per tant, a partir del dilluns que ve, inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat, arran d'aquestes obres que començaran el 16 de juny, s'instal·larà una bastida que inutilitzarà el carril de pujada del carrer Sant Honorat i, per tant, pel carrer Sant Honorat només es podrà baixar, no es podrà pujar, i després hi haurà canvi també en el trajecte de les línies d'autobusos arran d'aquesta obra. Vinga, fiquem-hi una mica de bones notícies. Serà bona notícia, la del pont dels ocells, però en qualsevol cas, diguem-ne, de moment, moltes molèsties en els propers 3 mesos. Això, en principi, hauria d'estar acabat, o bastant acabat, o molt acabat, abans no comenci el curs escolar. La Junta de Govern Local, celebrada ahir, va aprovar els 3 milions d'euros del contracte d'adjudicació de la construcció i de la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara i el pavelló annex. Recordin, la Masia de Santa Bàrbara, que està feta literalment una ruïna, i la construcció del pavelló annex, que ha de servir pels assajos de la Jove de Sitges com a local social de la Jove de Sitges i també pels assajos del Club Rítmica Sitges-Garraf. Per tant, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació d'aquesta obra, aquests 3 milions d'euros, i, en conseqüència, les obres fan un pas més per poder realitzar-se i el calendari tira endavant. I abans no n'apuntem una de musical, Renfe ha registrat prop d'un miler de denúncies per grafits a trens l'any 2025 i ha destinat 7 milions i mig d'euros per netejar-los. Aquesta és una informació que publiquen molts mitjans, ho llegim de l'Es Diari, 970 actes vandàlics en els trens de Rodalies l'any passat, i això vol dir que els operatius de Renfe van netejar 55.100 metres quadrats de superfície de tren, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7 milions i mig d'euros. La part negativa. La part positiva és que, segons també informa Nació Digital aquestes darreres hores, Rodalies ha incorporat un producte de neteja, que es veu que és una cosa sèria, que neteja 4 vegades més de pressa els grafits que els productes actuals. És a dir, es tirava un producte, havien d'esperar una hora aproximadament i aleshores començar a fregar, i es veu que en aquest producte tires el producte i al cap d'un quart d'hora ja pots començar a fregar i gairebé desapareix del tot el grafiti. Per tant, aquest producte, del qual no se n'especifica més, d'aquest producte X que utilitza en aquest cas Renfe per netejar els trens de Rodalies. Els punts més conflictius són l'estació de Vilanova i la Geltrú, sembla que també és un bon punt pels grafiters, i la xarxa de Rodalies no té massa estacions on es puguin netejar els trens. La més propera a nosaltres, l'estació de Vilanova i la Geltrú, que té un servei per netejar els trens, i a l'estació de França. Però, esclar, hi ha tanta feina a fer, que no es dona l'abast. Sàpiguen, però, que Rodalies també ha incorporat un nou producte de neteja per grafitis. Potser també podríem preguntar si és aplicable a d'altres superfícies, més enllà a la superfície metàl·lica d'un tren de Rodalies, perquè potser encara en podem treure algun profit.
2: I em van dir, bé, després d'aquests concerts potser que hi tornem una miqueta, no? I dir, doncs... Ja només per vosaltres veure les cares i tot ja val la pena. I suposo que també veuen les nostres, que també per nosaltres les nostres cares val la pena. Moltes gràcies, Sitges, moltes gràcies.
1: És la veu d'en Pemi Fortuny, del líder de Lax en Busto, l'any passat, el mes d'agost, en el Corun, el concert que la banda va fer al festival Jardins de Terramar. Un concert que poden trobar íntegrament al web, a l'app de la xarxa Plus. Allà poden trobar aquest concert que va realitzar l'equip tècnic de Canal Blau i, com els dèiem, està penjat a l'app de la xarxa Plus, a l'aplicatiu de la xarxa Plus. El cas és que aquest concert del festival Jardins de Terramar ha estat el concert que ha escollit la banda per presentar-lo en un doble vinil, en una edició limitada que sortirà a la venda a partir del 10 de juliol, però que ja es pot adquirir en prevenda al web de Lax en Busto. Només cal que vagin al cercador, posin Lax en Busto, i el sortirà, òbviament, la pàgina oficial del grup i la botiga en la qual es pot adquirir ja en prevenda aquest doble vinil d'edició limitada, que incorpora tot el concert que van celebrar al festival Jardins de Terramar. El preu, 49 euros.

9 i 18 minuts, Lax & Busto, al concert del Festival Jardins de Terramar, que sortirà en vinil el proper 10 de juliol. Dos vinils, edició numerada, qui sigui fan de Lax & Busto, 49 euros, els dos vinils només surten en vinil. No sortirà a plataforma ni sortirà en cap altre mitjà que no sigui vinil. Per tant, des del Festival Jardins de Terramar, doncs un testimoni històric, perquè la banda ha decidit que aquest concert del Festival Jardins de Terramar fos el concert per editar en vinil. En uns moments, una situació d'aquelles de la qual n'hem parlat en més d'una ocasió, però que el dijous passat, diguem-ne, que va portar els veïns de Garraf a una situació, diguem-ne, bastant intensa, en una trobada amb els representants de les Pedreres.

0: En més d'una ocasió n'havíem parlat. Bé, bàsicament el debat, si volen dir-ho d'aquesta manera, s'estableix entre unes empreses que volen continuar l'explotació d'unes pedreres, explotació autoritzada des de l'any 1969, o sigui que en farà 60, i un veïnat que ja en té prou, diguem-ne, de pols, de molèsties, de sorolls, de tot plegat. Què ofereixen les empreses de les pedreres? Doncs, com poden vostès suposar, si jo sóc l'empresa d'una pedrera que m'interessa continuar un negoci, doncs els haig de dir als veïns que, mira, tindreu unes contraprestacions i entre les empreses que gestionem les pedreres, doncs us podem oferir que si això, que si allò, que si tal. I els veïns, com que suposo que ja estan curats d'espans, els veïns, una vegada, dues vegades i tres, allò del gat que amb aigua tèbia en té prou, el gat escaldat, bé, doncs gats escaldats. Cristina Ronda, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: La delegada de l'alcaldia al nucli de Garraf, Jorge Jung, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: El representant de l'associació de veïns del Garraf. Amb Jorge Jung ja havíem parlat en més d'una ocasió.
2: Sí.
0: De pols, de sorolls...
2: Sí.
0: I de tot el que forma part d'aquesta història, que és una història molt llarga, en la qual el nucli de Garraf hi ha viscut, no direm que tota la vida, òbviament, però bona part de la seva vida recent. El recordem, tres pedreres, bàsicament. La pedrera de Vallcarca, la més gran de totes tres, aquesta pedrera que ara és de Portland Valderribas, que és una empresa que forma part del conglomerat de Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa de Carlos Slim, que és l'empresa que vol fer el projecte de Vallcarca. La pedrera de la Falconera, que és una pedrera que explota ciments molins. I la pedrera de les Cueves, que era la pedrera que explotava abans la Farge i que ara explota una empresa suïssa, que és Holcim o Holcim. Bé, el passat dijous, Cristina, els representants de les pedreres, de les empreses que gestionen les pedreres, van presentar als veïns del Garraf, diríem que un pla per poder ampliar la concessió d'aquestes tres explotacions, no?
1: Sí.
0: Vostès tenien, no sé si dir, alguna idea prèvia sobre com es podria desenvolupar aquest acte, sobre què els presentarien des de les pedreres?
1: Havien escoltat alguna cosa, perquè aquesta exposició que ens van fer a nosaltres la van fer prèviament a l'Ajuntament de Sitges.
0: Als portaveus dels grups polítics municipals.
1: Sí, exactament, també al Parc Natural també van fer, i després a la Generalitat també l'han fet. I nosaltres hem sigut els últims, perquè la alcaldessa de Sitges va dir: escolta, veniu a nosaltres, però el poble és l'afectat, no? Tenim que parlar amb ells, perquè sí, això, ells són els primers que tenen que saber què voleu fer i a veure què diuen, no? I llavors es va muntar aquesta reunió,
0: sí,
1: i la vam fer al cronauti de Garraf.
0: Una reunió multitudinària.
1: Multitudinària, perquè van assistir més de 100 persones, una cosa que no és molt comú, perquè a les reunions no va molta gent, no?
0: Un indicatiu de fins a quin punt preocupa aquest assumpte, eh?
1: Exactament, és que és molt important per nosaltres, perquè tu deies que des de l'any 1960, però la pedrera aquesta, la primera pedrera que es va formar, que Garraf és per
0: sí,
1: això
0: sí,
1: existeix,
0: sí,
1: al poble, va ser del 1901.
0: Ah, exacte.
1: Llavors, jo crec que ja tenim prou.
0: Sí, sí. La fàbrica de ciment era de l'any 1903, per tant, òbviament, ha anat lligada amb la producció de ciment, no? La pedrera.
1: Jo crec que tenim 125 anys de pedreres a Garraf, i jo crec que ja és el moment de que es canviï el lloc per fer tota aquesta extracció.
0: Abans d'aquesta reunió, Cristina, els veïns suposo que ja us havien manifestat que diguessin el que diguessin.
1: Bueno, és que al poble de Garraf ja tenim molt clar des de fa moltíssims anys de que ja tenien que haver finalitzat a l'any 60 i després de totes aquestes concessions que van fer de pròrrogues i tot això, però ja estàvem en el 2029, que era
0: la data límit.
1: No? Llavors, era l'esperança que teníem la gent de Garraf de que això acabaria aquesta data, no?
0: Hi havia alguna qüestió en la presentació d'aquesta memòria que els, no sé si dir, que els donés una mica d'esperança o no? No va haver res en l'exposició del que...
1: Res.
0: Res.
1: D'esperança, perquè era per continuar i per 30 anys més, No sé, que hi ha una pròrroga de 5 anys o
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: no.
0: Sí.
1: Llavors...
0: Ni aquesta, no sé si dir, ni aquesta idea d'un pla de compensacions...
1: Sí,
0: no,
1: bueno,
0: no.
1: Van ser, sí, que...
0: No.
1: És que...
0: No. Cans de
1: sirena. Ho teníem molt clar, eh?
0: Ho teníem molt clar des de bon principi.
1: Sigui el que sigui que ofereixin, no.
0: D'acord.
1: El no és no.
0: Jorge, amb vostè havíem parlat molt, una miqueta més a prop del micro, sisplau, de, sobretot... els mesuradors de la pols, de la quantitat de pols que hi havia allà, de les queixes dels veïns. Va haver un moment especialment complex aquests darrers temps, que va ser els anys de la sequera, ara no ho recordem, però clar, sense caure una gota d'aigua amb tota aquella polseguera allà, els veïns encara ho heu passat més malament del que ja ho passàveu, eh?
2: Exacto. Nosotros, como asociación de vecinos, ya desde la constitución de la asociación, estamos dentro de... con una actividad intensa en contra de las canteras, especialmente por la contaminación del polvo, por las vibraciones que sufrimos. Hace muchísimos años venimos peleando por un control exhaustivo de la emisión de polvos y la inmisión de polvos. La emisión de polvos es lo que la cantera está emitiendo y la inmisión es lo que nosotros respiramos. A todas luces, cualquiera que pase por la cantera y ve la nube de polvo que está arriba de la cantera, se da cuenta que eso sano no es y que está de acuerdo a la normativa. La normativa dice que tiene que haber un montón de controles de polvo y no los hay. La misma Generalitat tiene unas instrucciones técnicas de la calidad del aire en las cuales hay 20 medidas que pueden tomar las canteras para evitar el polvo, como ser regar los caminos, que si lo hacen, poner filtros, hacer cerramientos, poner unas faldas cuando se cargan los camiones, regar los acopios de materiales. Todo eso es deficiente e insuficiente. Las canteras han tenido más de 40 años desde que se firmaron los últimos convenios de 1990 y 95 para poder ponerse a tono con la previsión de polvo y no lo han hecho. Entonces, nuestra queja fundamental es... Si las canteras vienen ahora a hacernos una propuesta de lo mismo que han hecho los últimos 40 años, alegando que van a ser responsables con el medio ambiente y con los vecinos, que van a abrir un buzón de quejas para recibir las denuncias de los vecinos y que nos van a dar una contraprestación económica de 400.000 euros al año para el pueblo de Garraf y para el entorno natural, pues le decimos que no. Porque eso mismo se ha pactado ya en 1990 en adelante.
0: Per tant, bàsicament, vostès malfien dels compromisos d'una empresa que no ha complert els compromisos.
2: Exactament. Entonces,
0: per tant, ja arribaven a la reunió, suposo Jorge, amb aquella, no sé si dir, amb aquella receptivitat de dir, bé, a veure què ens expliquen avui. Que no ens hagin explicat abans.
2: Exactament.
0: Veníeu ja amb una malfiança davant del que us explicarien, suposo, no?
2: Claro. Fíjate que ellos dicen vamos a tener una responsabilidad y vamos a tomar todas las medidas necesarias.
0: Sí, sí, sí.
2: Hombre, habéis tenido 40 años, ¿por qué estáis esperando los últimos 2 o 3?
0: No han complert en res.
2: Bueno,
0: ¿o han complert en molt poc?
2: Los últimos 3 años, después de una gran cantidad de denuncias que presentamos en Fiscalía, en la Generalitat, en Qualitat de Medio Ambiente del Aire y con el Ayuntamiento de Sitges, los últimos 3 años han mejorado, pero no lo suficiente. O sea, cualquier día, en cualquier hora que las canteras estén funcionando, hay polvo. Y todas las semanas hay voladuras y nuestras casas tiemblan y nosotros respiramos la nube de polvo que está llegando. El medidor de polvo, pues la mitad y más del tiempo no funciona, que se ha puesto en el centro del pueblo. Se ha puesto en un lugar de inmisión a espaldas de un edificio, con lo cual la calidad del aire que está midiendo ya está protegida y no asume
0: el suficiente polvo. Está condicionada para que este edificio, ¿no?
2: Exactamente. Uh-huh. Y en las canteras, yo dudo mucho que haya un control de emisión porque tú puedes ver las nubes de polvo arriba de todas las infraestructuras.
0: Cristina, hi ha hagut possibilitat de Cristina i Jorge, hi ha hagut possibilitat d'interlocutar amb les empreses? O això ha estat difícil, la comunicació en determinats...
1: No, bueno, hem pogut, jo des de que estic al càrrec...
0: Sí, sí, sí.
1: hem tingut conversacions amb, quan hi ha problemes i això, sí que podem parlar amb ells, però és el seu treball. Llavors sí que diuen, hi ha una, ha hagut una explosió més fort de la que tenim
0: de
1: normalment,
0: que habituen, sí.
1: Llavors, i bueno, s'excusen, no passarà més, però està allà, eh? I la veritat, el que deia Jorge, que està millor que abans, perquè abans era un horror, abans era horrorós, Garraf era pols sempre, sempre, i explosions contínuament i sense cap mesura, com hi ha ara, no? Però sí que tenim una relació de poder parlar amb els gerents de les canteres,
0: sí.
1: Però això tampoc...
0: Tampoc va més enllà, estrictament.
1: No, més enllà de la que... Dir, pues mira, tindré compte per la propera vegada,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé què,
0: sí, sí.
1: Però no soluciona gran cosa.
0: Jorge.
2: Fíjate que el primer punto de ellos en la exposición que hicieron ante el pueblo de Garraf era la responsabilidad. Ya hemos dicho que dejaba mucho que desear. El segundo punto era una bustia de contacto o de quejas para presentarlo. Nosotros hemos presentado más de 700 denuncias. Más de 700 denuncias. Esa bolsa que ves aquí representa el 10% de todas las quejas que hemos presentado a nosotros. Y ninguna ha concluido de forma enteramente satisfactoria para el pueblo. Y la tercera propuesta, que era la contraprestación económica,
0: sí,
2: 400.000 euros.
0: Diguem-ne aquest fons de compensació.
2: Sí. Claro, esto ya existe y no se repercute en el pueblo de Garraf. Por un lado, las canteras tenían que dar un porcentaje de la producción que está bien, perfectamente estipulada dentro de los convenios que se han firmado entre la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Sitges y las canteras. Y luego se han firmado otros convenios secundarios entre, por ejemplo, las dos canteras que están alrededor de Garraf. Uno daba unos 20.000 euros aproximadamente para distintas actividades sociales y otro daba la recaudación del parking. Esto representa aproximadamente 90.000 euros al año. Si lo multiplicamos por 20 años, aquí hay 1.800.000 euros de dinero que directo para el pueblo. Pues yo ya quisiera saber dónde está ese dinero. Pues tendríamos que tener las calles de oro y deberíamos tener la mejor jardinería y las mejores calles. Y sin embargo, ese dinero no ha repercutido. Que vengan ahora a prometernos lo que nos han prometido hace 40 años, pues para nosotros es todo mentira. Hay algo que no está bien.
0: ¿Cómo veu viure aquella reunió? I ho dic perquè en els testimonis que ens han explicat com va anar, va ser una reunió intensa aquella, eh?
2: Exacto. Bueno,
0: intensa, contundent, amb molta vehemència per part dels veïns.
2: Sí, con el gremi de Áridos, con la consultora que hizo el informe y con las mismas canteras que estaban ahí presentes, dijimos, aquí nosotros no dijimos nada de lo que no hayamos dicho en los últimos 20 años. Porque hay una divergencia entre lo que ellos piensan que están haciendo y lo que nosotros percibimos. Entonces, si aquí yo tengo mi coche y tengo que pasar la ITV, no voy por el centro de Barcelona contaminando con aire, con aceite ni dejando líquido de freno en la calle, porque voy funcionando correctamente. Pues las canteras tienen también una ITV, ¿sí? Que se llaman todas las medidas que dictan la administración. Pues bueno, evidentemente nosotros percibimos que nada de eso se está cumpliendo y que nos están contaminando y que nos están causando graves daños. Este enfrentamiento es el que hace, si tú estás en una cantera, en el Parque Natural de Garraf, y produces de forma eficiente y sin polvo, pues no habría nada que decir. Pero es que tres veces por semana sentimos los bombazos. Todos los días vemos el polvo. Entonces, ¿qué nos vienen a explicar? ¿Qué nos van a decir? ¿Que van a ser más buenos de lo que han sido hasta ahora? Pues no lo creemos.
0: Dues derivades a partir d'aquí, totes dues importants. Primer, veïns, i suposo que la delegada de l'alcaldia, com han viscut el suport de l'Ajuntament en tot aquest procés? Com l'heu viscut? Hi ha hagut un suport de l'Ajuntament, hi ha hagut un posicionament. L'alcaldessa també va manifestar en aquesta reunió que sí. Per part del govern es vol portar una moció en el ple de juny per que tot acabi l'any 2029 i que, per tant, no es pugui materialitzar una pròrroga d'aquesta concessió. Com heu viscut el suport de l'Ajuntament? O què demanaríeu més a l'Ajuntament si haguéssiu de demanar alguna cosa?
1: Bueno, doncs, la veritat és que sí, bueno, ells, l'Ajuntament és el que ha promogut aquesta reunió i fer tot això. Jo el que demanaria a l'Ajuntament és que en qüestió dels diners que hi ha uns convenis firmats per part de les canteres, sí, amb l'Ajuntament, sí, de Sitges, doncs aquest import, que són quantitats petites, però que són és diner, doncs que fossin més ràpid i més transparent en donar-nos informació d'aquest import i en què es pot materialitzar.
0: Perquè, Cristina, el conveni assenyala específicament que els diners de les canderes vagin al nucli de Garraf, vagin per millores al nucli de Garraf?
1: Sí. Per tant, aquests convenis, aquests convenis, sí, són per activitats de socials i constructives del poble. I quan es firmen aquests convenis, doncs llavors es determina per part de l'empresa, que és l'empresa de la Pedrera,
0: sí,
1: doncs coses que nosaltres ja les diem que volem que es faci, llavors ja determinen amb aquest conveni que obres o que coses que demanem.
0: D'acord, el pressupost per cadascuna de les sol·licituds que pugui
1: exactament
0: fer, no?
1: I el que passa vosaltres... que de vegades no s'arriba a fer.
0: D'acord. Per tant, el que vosaltres voldríeu és que el que fa referència a aquesta part de contraprestació econòmica de l'actual conveni, sí, fos molt més transparent a l'hora de la gestió.
1: Exactament.
0: On van aquests diners, quan, com, de quina manera, no?
1: Exactament.
0: D'acord.
2: Nosotros tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Sitges porque los últimos tres años ha habido un control un poquito más exigente a las canteras, lo hemos notado. Como siempre pensamos que se puede hacer más, pero en principio a la alcaldesa le tenemos que agradecer las gestiones que estuvieron haciendo. En la reunión ellos ya han manifestado que se van a oponer a la continuidad de las canteras. De la misma manera, Parques Naturales ya tiene un mandato dentro de su convenio, dentro de su plan de parques naturales, están prohibidas las actividades extractivas. Eso ya desde 1986 que se hizo el plan. Uh-huh. En el 1995 se hizo un convenio porque, claro, como las canteras ya estaban adentro de
0: la delimitación del parque,
2: bueno, mira, sí, vamos a regularizar esta situación. Yo te permito seguir durante 40 años a cambio de que en el 2029, de forma improrrogable, de acuerdo a lo que dice en el artículo 60.1, dice, las canteras tienen...
0: Moment, atenció, en el conveni l'article 60 diu que és improrrogable aquesta concessió?
2: Improrrogable, exactament.
0: Per tant, diguem-ne, si algú volgués continuar amb aquesta concessió, s'hauria d'establir un nou contracte de concessió.
2: Exactament.
0: Perquè s'entén que aquest finalitza el 2029 i no hi ha possibilitat de prorrogar la concessió,
2: En el 2029 ellos tienen que finalizar las canteras, uh-huh, tienen que restaurarlas y devolver el terreno a la Diputación. Son tres cosas, sí, que sí, están perfectamente definidas, no hay nada que inventarse, ya está claramente definido,
0: sí, sí,
2: en las
0: normas. Tanques, restaures i torna a l'àmbit públic el terreny que s'ha explotat durant tots aquests anys. I ara aquí ve la segona derivada, que a veure quina opinió en tenen tant la Cristina com en Jorge. Els àrids són un sector estratègic. I com a sector estratègic, doncs és evident que el posicionament dels veïns de Garraf, vostès ja l'han escoltat, o de l'Ajuntament també, falta el de la resta de formacions polítiques, però bueno, el cas és que la decisió final sobre això suposo que està en despatxos en àmbits superiors, no? Fins a quin punt això que es vol aquí pot, en algun moment donat, no tenir-se en compte, perquè els àrids són un sector estratègic i, per tant, per Catalunya, un sector estratègic com és el de la fabricació de ciment per les vivendes, tal, tal. Us fa patir això?
1: Com?
0: Us fa patir això?
1: Que bueno, cal sí, que, això ens fa patir molt.
0: Que la decisió final...
1: La decisió la té la Generalitat i bueno, el que van exposar amb l'informe aquest Cerdà que van traspassar a la reunió, de que això, que Catalunya necessita, i aquest material d'aquestes pedreres és un material de molta qualitat i que és molt difícil de trobar en altres llocs. No?
0: La virtut i la penitència del Garraf, eh? Que aquesta pedra que hi ha aquí es veu que és una pedra excel·lent, excel·lent. I que no explotar aquestes tres canteres suposaria haver d'extreure-ho d'altres canteres a Catalunya amb la conseqüent despesa energètica i tots els factors de sostenibilitat, tot això. No?
1: Aquesta és la pel·lícula que s'han
0: muntat. Sí, sí. Us la veu creure?
1: No.
2: Esto es una falacia. Este relato de no hay alternativa es una falacia. Es un argumento que parece verdadero, pero que es falso. ¿Sí? Hay otras canteras en Cataluña. Hay 40 canteras en Cataluña. Hay muchísimas canteras que están cerca de Barcelona, que tienen el mismo coste energético de extracción, que el mismo coste de transporte para llevarlos a los centros de producción.

0: Creieu que pel fet de ser un sector estratègic, la decisió final sobre això queda bastant lluny del que es pugui decidir aquí?
1: Pues yo espero que nosotros tenemos reuniones con el Parlamento de Cataluña mañana y el jueves con prácticamente todos los grupos parlamentarios.
0: D'acord.
1: Y
0: que es una reunión que ha solicitado directamente la Asociación de Veïns.
1: Exactamente, sí. Se la hemos gestionado con todos los grupos políticos, con ayuda de los regidores de Sitges, que les hemos pedido su participación. Ellos han colaborado para organizar estas reuniones. Y a ellos les vamos a decir que sería una vergüenza que esto se extendiera en el tiempo, que el relato de que esto es la única alternativa es mentira.
0: Quin feedback han rebut el govern, com els dèiem, l'alcaldessa es va posicionar en aquesta reunió, els altres grups polítics de l'Ajuntament, de la Corporació, hi ha hagut algun feedback sobre aquest posicionament veïnal i sobre com ho veuen la resta de grups polítics?
2: Bueno, no he tingut converses amb ells, únicament la regidora de Medi Ambient,
0: Carme
2: Gasulla, sí que va vindre a la reunió, i la manifestació d'ella és la que més ens ajuda en aquest procés de reclamació.
0: Per tant, en aquesta línia.
2: Exactament. I llavors la recolza d'ella sempre ha sigut a favor de nosaltres, no? Però del resto, yo no he parlat amb ningú y no li puc dir.
0: D'acord. Jorge.
1: Claro, aquí nosotros hemos hablado con todos los grupos de Sitges para retener las reuniones en el Parlamento y además con los otros partidos que no tienen una representación parlamentaria. En principio, todos están de acuerdo en que no tienen que continuar las canteras. Esto se va a quedar de forma manifiesta en la votación del Pleno, en la moción que va a presentar la alcaldesa Aurora Carbonell, que ya ella misma ha manifestado que está en contra. ¿Y para qué puede servir esto? Pues, hombre, si el Ayuntamiento de Sitges te dice que no, si el Parque Natural te dice que no, si los vecinos te dicen que no, si no habéis tenido una responsabilidad en medioambiental, si tenemos 700 quejas metidas, todo eso no sirve para legislar en contra, pues tendríamos un problema muy grande. Entonces, nosotros ya hemos presentado instancias ante la Generalitat, ante la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento, en el Síndic de Greuges, en las comisiones de medio ambiente de Europa, para personarlos en cualquier proceso de unos nuevos permisos de las canteras.
0: D'acord.
1: Sí,
0: és a dir, que teniu previst que en el pitjor dels casos aquí pugui haver una, no sé si dir, una estratègia europea en el cas que es plantegi que la concessió es pugui renovar d'alguna manera.
1: Exactament, perquè si en el 2029 no paran la producció, és una infracció. Si en el 2029 no restauren les canteres, és una infracció a lo ja pactado. Y si en el 2029 no le devuelven los terrenos a la Diputación de Barcelona, pues eso ya sería una prevaricación. Ah. Y eso nosotros lo vamos a denunciar.
0: 9:43. Per acabar, quan va acabar la reunió, algú us va dir alguna cosa, Cristina? Algú us va dir, escolta'm, com ha anat això? Els de les empreses us van comentar alguna cosa? No, o tothom va sortir amb la cara llarga, eh?
2: Sí, exactament. L'únic que es va quedar a parlar és la persona que venia en representació de l'Institut Cerdà, casualment ell té una vivenda al costat d'una pedrera.
0: Vaja.
2: I es va dir, bueno, qualsevol cosa que necessitéssim, que es dirien. Clar, ell és una persona que ha fet un informe, perquè és el seu treball, no?, però que comprenia tota nostra problemàtica. No?
0: Us ho pregunto perquè sí, en el rerefons, darrere les bambalines, algú dels experts i de les persones que venien a presentar aquest projecte us van dir en veu baixa o en veu més alta, home, també us entenem que després de tants anys algú va deixar anar aquesta reflexió també?
2: No,
0: no eh?
2: No.
0: No.
2: Ningú.
0: Ningú.
2: Ningú. No. Se'n van anar sense dir ni
0: res.
2: Res.
0: Ho dic per allò de la mínima empatia, m'ha dit, bueno, escolta, també entenem que vosaltres prengueu aquest posi... Res, res, en absolut.
1: No.
2: Només aquest...
0: L'Institut Cerdà.
2: Sí.
1: Tu penses que...
2: És molt amable, eh?
0: No, està clar. I és molt eloqüent, diguem-ne. Sí. Aquesta imatge també és molt gràfica, no?
1: Tu penses que en Garraf, ara, en el poble de Garraf, ja hi ha...

Bé, doncs a veure què passa. Veu que va ser un final d'aquests bons de festa, eh? Bueno, això és el que hi ha. Com els comentàvem, dues estratègies. Per un costat, la moció a l'Ajuntament de Sitges, i per un altre costat, aquestes converses amb els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. Repetim, els àrids són un sector estratègic en l'economia catalana i, per tant, aquí hi ha coses que van més enllà dels despatxos de Sitges i les Rodalies. I hi ha part del joc que juga més amunt. Després del repàs habitual als titulars dels diaris, la tertúlia dels dimarts, la penúltima tertúlia ja dels dimarts, l'Helena Ferrer, la Vinyet Ferrer, en Josep Maria Matas i la Loreto Mirall. Després, en conversa, Francesc i la seva novel·la Despertar el Cadí. Després de perdre el pare i la parella en un tràgic accident, la Tona, una dona mallorquina d'alta posició social, veu com el món ideal s'enfonsa i aquest fet la porta a donar un gir radical a la seva vida, i l'oportunitat de refer la seva vida la troba al Cadí, un petit poble del Pirineu on es trasllada per cercar un nou inici regentant un hotel rural. Aquest és el sentit d'aquesta novel·la Despertar el Cadí, que es va presentar fa uns quants dies, però com que no donem l'abast amb tantes coses, avui saludarem en Francesc Molero. I acabarem el programa, com sempre, en Joan Totosaus conversant amb la Marta Sánchez amb l'agenda de les biblioteques de Sitges per aquest mes de juny.

2 de juny del 1904, coincidint amb la Diada de Corpus, s'estrenava un tabernacle de bronze, fabricat a instàncies del rector Josep Bricoller. I un 2 de juny del 1990 es presentava el primer número de la Revista de Sitges, editada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, una revista que va tenir una vida tampoc molt, molt extensa, però el primer número de la qual es va presentar tal dia com avui del 1990. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, bé, amb un clàssic de Ray Charles, que tal dia com avui es va convertir en número 1 en la llista dels discos més venuts.

Per cert, que aquest 2026 farà 50 anys del Festival de Jazz, en el qual va ser convidat Ray Charles, 26 de juliol del 1976. Tantes vegades que n'havíem parlat amb en Josep Vedell d'aquesta història tan maca que va posar Sitges al món. Bé, doncs, aquest any farà 50 anys d'aquell Festival de Jazz de Ray Charles. Avui que fa anys, un 2 de juny del 1953, de la coronació d'Isabel II a Westminster. 14 mesos de preparatius per la coronació de la joveníssima Isabel II. Churchill no volia càmeres de televisió i la reina va refusar els seus consells i va voler que la BBC fes la transmissió de la coronació. Ella només tenia 25 anys, però ja tenia caràcter. 8.000 convidats a la coronació de la reina Isabel II a Westminster, tal dia com avui del 1953. Tal dia com avui del 1989 s'estrenava una pel·lículassa. Els que no l'hagin vist, els que siguin joves, aneu-la a buscar, que és una pel·lícula carregada de valors, és una pel·lícula sensacional. S'estrenava El Club de los Poetas Muertos, dirigida per Peter Weir, amb aquella frase històrica de Robin Williams, «Oh, capitán, mi capitán». Bé, doncs, aquesta enorme pel·lícula s'estrenava tal dia com avui del 1989. Tal dia com avui de l'any 1929-21, es feia la botadura del primer submarí fabricat a Espanya, el B1, a Cartagena. Va costar de fer 3.800.000 pessetes, 1921. I tal dia com avui, de l'any 1955, s'inaugurava el Cosmòdrom, la versió russa de Cabo Cañaveral, el Cosmòdrom de Baikonur, la més antiga i gran base espacial del món sota el control de Rússia. D'allà va sortir l'Sputnik el 1957, d'allà va sortir el primer vol orbital de Yuri Gagarin o el primer vol de la primera dona a l'espai, Valentina Tereshkova, al juny del 1963. En dèiem, hem dit la base soviètica, però no, eh? No estava estrictament, estava a 2.500 quilòmetres de Moscou, però sota el control de Rússia. El Cosmòdrom de Baikonur s'inaugurava tal dia com avui del 1955.

Aquest blues orquestrat tan sensacional amb aquesta forma de cantar, I Can't Stop Loving You, Ray Charles, 2 de juny del 1962. I per tancar, ve doncs un dels molts clàssics que estan inclosos en un LP que va sortir a la venda tal dia com avui de l'any 1987. Han passat gairebé 40 anys, 40 anys d'aquest gran LP que porta el nom de la cantant, Whitney, el segon àlbum de Whitney Houston.

0: Faríem broma amb la frase feta, però aquí pren tot el sentit. Sempre imitada, mai igualada. Whitney Houston, un dels seus LPs més clàssics, probablement el segon. Aquest Whitney, que té un bon grapat de cançons que varen convertir-se en número 1 i que varen resultar icòniques. Estem a finals dels 80, aquest so també, aquestes balades, que poden resultar un palet ensucrades pel gust actual, però que per descomptat aguanten molt bé al pas del temps, produïdes per una de les empreses discogràfiques que més diners va fer amb Whitney Houston, Arista. 9 i 57 minuts, les nostres efemèrides tornaran demà a aquesta mateixa hora. Avui que és Sant Marcel·lí, també Sant Paulí, Sant Germà, Sant Erasme, Sant Biblis, Sant Nicolau i Sant Dictí. El cineasta Dani de la Orden, 37 anys, celebra avui, l'home de Casa en Flames, 37 anys, celebra avui, l'actor Pepe Villuela, ara ho dic bé, en fa 63, l'actriu Anne Gavarain en fa 63 també, la cantant i actriu Agbac Fina en fa 38 i l'actor Dominic Cooper, 48 anys, celebra avui. Han de baixar una miqueta les temperatures. Bé, el que passa és que han baixat les temperatures i com que continuem estant alts d'humitat, estem a 24 graus, eh? Per tant, de baixar, almenys aquí a la costa, poc. I amb un 77% d'humitat. I això és el que, com diu molt sovint la gent que ve Sitges, això és el que ens mata. Doncs sí, la humitat. Un 77% d'humitat, la previsió, però, què diu? Temperatures una miqueta cap avall, el dijous és probable que plogui, la sort nostra és que Corpus ja no és dijous, i el diumenge farà bon temps. O sigui que qui patirà d'aquella manera és la gent de Berga, perquè, òbviament, dijous de Patum, demà comença la Patum a Berga, dijous, dia complica tot pel que fa al temps, el divendres anirà millorant. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid, fins i tot en alguns municipis, i sobretot una pujada de temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí, i atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades que podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu, i atenció perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamar, seu pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. Every...

0: 10 i 2 minuts del matí és dimarts. Saben que també estem en una setmana del tot singular. Estan votant els mestres fins dijous. Depèn del resultat d'aquesta votació, divendres hi haurà vaga, hi haurà més jornades de vagues o no. I en el cas que hi siguin, a veure com es resol aquest assumpte, perquè el curs acaba, arribarà el curs que ve i a veure com es resol tot això. Després tindríem, com ja vàrem comentar amb en Joan la setmana passada, allò que es veia venir i que els diaris comenten, perquè hi va ser el primer dia de vaga d'hores extres dels metges catalans. Per tant, a partir d'aquí posarem l'altre col·lectiu que probablement entrarà en conflicte d'aquí ben poc, que són els metges, que diuen que bona part de l'assistència a la gent es fa a través de les hores extres, perquè no hi ha més per on agafar-ho. O sigui que ja ens hi posarem en algun moment. El cas és que la setmana que arriba, més que bé, la selectivitat. Ve el papa i arriba la selectivitat. El papa que ha estat notícia ahir, ve el papa. El papa a la conferència episcopal, ve qui ho hagi decidit, perquè tot això ja ho saben, que, com a vegades diuen també els devots, la culpa és fosca i no la vol ningú. El cas és que la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que és el moment culminant, el moment més viral, el moment més universal de la celebració del centenari de Gaudí, de la benedicció de la Sagrada Família, es farà en castellà. Està clar, com diu Antoni Bassas en el seu article de l'Ara, si Gaudí aixequés el cap, agafa el papa i se l'endú a un apartat i li diu quatre coses. Precisament per això, Antoni Bassas recull el que va passar un 11 de setembre del 1924, quan Antoni Gaudí entrava a l'església de Sant Just i Pastor a oir la missa en memòria dels caiguts pel setge de Barcelona. Gaudí entrava a la parròquia, com els dèiem, a l'església de Sant Just i Pastor, i ho recollien les cròniques de l'època. La policia li va dir: la seva professió l'obliga vostè a parlar en castellà. I ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució, i ja la pago, però no ha deixat de parlar la meva llengua. I la policia li va contestar que això, de moment, que ara no ens hi hem trobat, no dic que no pugui passar, però almenys la crònica de l'època diu que la policia li va contestar a Gaudí: si vostè no fos tan vell, li trencaria la cara. Poca vergonya, porc. Això suposadament és el que li va dir la policia a Gaudí. Del policia, evidentment, no se n'ha fet història. Pobre home. En canvi, Gaudí ha passat a la història, tot i que, com saben vostès, va viure com un ermità, el va atropellar un tramvia, la Sagrada Família la tenia al cap, però vés a saber què en pensaria ara de com ha quedat, i segurament, si hagués tingut la desena part dels diners que ha arribat a facturar tot allò que ha fet, doncs ja n'haguessin parlat. El que sí tenia Gaudí era un caràcter d'aquells potent, I això Gaudí arriba a trobar-se la policia Antoni Gaudí i Enric Morera, i el policia marxa corrents. Si us arriba a trobar els dos, El que passa és que em va trobar un de sol i ja gran. Aquesta han estat... Parlant de la policia. Un policia.
1: I de trencar cares.
0: Un policia. Aquest policia de València, que va empènyer, és una empenta. Aleshores, ho podem intitular de moltes maneres, És una empenta que, com que va tenir conseqüències, vostès la poden intitular d'agressió. El que està clar és que és una empenta intencionada, no va ser una empenta.
1: És que una empenta intencionada és una agressió.
0: Doncs vinga, ja t'ho hem de tenir. Empenta intencionada igual agressió. Un policia que va agredir per l'esquena a una manifestant a València, a una manifestant, a una professora, a una
1: jubilada.
0: Docent. Jubilada. La vaga indefinida de docents al País Valencià va encarar la seva quarta setmana. Bé, aleshores, afortunadament, com que ara, per bé i per mal, tot es filma.
1: Hi ha quatre imatges diferents de la mateixa agressió. Quatre que circulen.
0: Aleshores, L'agressió ja ha merescut molt debat, però és que també ha merescut debat el sindicat Unió Federal de la Policia, que va justificar l'actuació dels cossos de seguretat. Diu que respon a una actuació policial per evitar que es tallin els carrers, s'ha d'actuar amb rapidesa, amb la mínima força, però amb decisió. Afirmen una publicació a X, i que en tot cas és un jutge qui ha de depurar responsabilitats i que tothom ja sap que quan estàs al carrer en una circumstància d'aquestes et poden fer fora del carrer. Bé, sí, doncs sí, està sí. Clar, fora del carrer no la van arribar a fer, però sí que li van trencar la cara, literalment, perquè va caure aquesta senyora amb el cap a terra.
1: Un dels principis de l'actuació policial és la proporcionalitat. I en aquest cas...
0: Proporcional no ho sembla.
1: No sembla proporcional. Primera. Segona, el que ha de prendre la decisió no és un jutge. De moment, la tramitació és interna i, per tant, s'ha de fer a través de la via administrativa. No cal que arribi un jutge. Arribarà un jutge si s'admet a tràmit la denúncia que ha presentat la persona agredida.
0: Aleshores, com que la imatge és tan gràfica i eloquent, s'ha obert un expedient disciplinari, perquè, és clar.
1: Per això no ho decideix un jutge. L'expedient disciplinari no el decideix un jutge.
0: Diguem-ne que des de la pròpia policia, des del propi cos, hem d'entendre que s'ha sentit tan interpel·lat que, clar, no podies fer cap altra cosa que obrir un expedient disciplinari. Si això pot derivar en algun altre assumpte, o si a més d'un expedient disciplinari
1: aquí
0: hi hauria d'haver una sanció directa,
1: és a dir, aquí,
0: o alguna cosa d'així, bueno, en fi.
1: Aquí hi ha dues vies. Per una banda, la via interna, que és la de l'expedient disciplinari, i per una altra banda, la via de la denúncia que la persona agredida té dret a fer i que si es tramita, aleshores derivarà en un cas d'un judici. Entenem que per una lesió o el que sigui. O sigui, tampoc és una cosa molt greu, però clar, no deixa de ser un funcionari públic.
0: I després tindríem aquest assumpte d'aquesta nena de 10 anys, aproximadament, a Badalona, ferida. Primer es parlava de circumstància d'un dany col·lateral a partir d'una situació que res tenia a veure amb la menor, i ara es comença a apuntar la possibilitat que el pistoler de Sant Roc disparés a les menors, o almenys això és el que diu La Vanguardia a les seves pàgines interiors, en l'article de Maica Navarro i Fidizador. Els testimonis diuen que el pistoler de Sant Roc va disparar a les menors. Els Mossos reforcen la vigilància al barri badaloní per temor de represàlies. La policia no descarta que l'home disparés a una paret i una bala rebotada ferís a la menor, però com es deia, hi ha testimonis als quals també els dona versemblança els cossos policials que apunten a això. I el món de la droga en el rerefons de tot aquest assumpte. En fi, vinga.

0: Aleshores, tindríem després tota aquesta part de judicis i en Pedro Sánchez pel mig i tot això, però una derivada que ahir també va aparèixer, la de Feijóo proposant a PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida.
1: Efectivament, Alberto Núñez Feijóo va oferir a Junts i a PNB una, doncs això, una moció de censura instrumental en el sentit de buscar una convocatòria electoral sense el suport de Vox. Això és el que va oferir, ja ha tingut resposta aquest matí per part de Junts a aquesta oferta, i és que si volen doncs parlar del cas, el que ha de fer Feijóo és anar a Waterloo a parlar amb Puigdemont. Aquesta ha estat la resposta. Per altra banda, clar, té un...
0: Sí, no, esclar, dir, home, esclar. Això és com deia aquell, vés a parlar molt de dalt de tot.
1: Ja està, i ell et dirà a veure el què.
0: Bé, o sigui que una condició que no és una condició menor, clar. Aquesta, eh? No és una condició menor. Bé, però, diguem-ne, la primera d'avui és aquesta, més enllà de tota la polseguera, Villarejo, que torna a aparèixer, i els testimonis de Villarejo, i tot això.
1: Sí, clar, Villarejo ahir doncs va declarar com a encausat en el judici de la Kitchen, desmarcant-se de la línia de la resta, com ja és habitual en Villarejo. A mi em crida molt l'atenció perquè ha estat condemnat no sé quantes vegades i de moment continua circulant, eh? És a dir, munt i avall.
0: Sempre penso en la vida d'aquestes persones. Quina vida, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, de què et parles, si parles de les coses mundanes o tot el dia estàs en què si la cinta aquella me la vaig deixar allà.
1: La jutgessa, que ha estat ferma en tot, va ser bastant condescendent, perquè dic, home, utilitza la mateixa beligerància.
0: Amb ell també.
1: Amb ell, però...
0: potser deu interessar que parli d'una manera molt laxa. Bé, el cas és que una dosi més de Villarejo,
1: que estava,
0: de totes les dosis.
1: Que Fernández Díaz sol hablava con vírgenes, bueno,
0: exacte.
1: Coses aquelles.
0: Colòmbia està d'eleccions, apareix...
1: Sí.
0: Així,
1: sí.
0: El candidat ultradretà Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, a Colòmbia, que, perquè vegin també que el món va d'aquesta manera, els candidats parlen al públic darrere, no allò d'una mica de danyó, no, darrere d'una vitrina de vidre.
1: Correcte, sí.
0: Com aquell que anava a la caixa fa anys enrere.
1: És que em porten uns quants d'assassinats ja.
0: Doncs darrere d'una vitrina de vidre. Això segurament és una de les coses que crida més l'atenció.
1: Compte. És que avui la Vanguardia en fa titular, però la cosa va més enllà. La Vanguardia diu que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran, però aquest titular
0: es veu que va trucar a Netanyahu i li va dir de tot.
1: Ah, exacte.
0: Trump.
1: Diguem, està caducat aquest titular perquè
0: sí.
1: Trump...
0: tan amics que eren.
1: Qualifica a Trump a Netanyahu de, ho dic del castellà, jodidamente loco.
0: Oh, i agafant el castellà, si vostès volen la frase feta, per fer ironia, le dijo la sartén al cazo. Que està jodidamente loco.
1: Què està passant? Que Netanyahu té la seva pròpia agenda, ha decidit bombardejar Beirut, i Iran ha dit que ells no negocien res mentre estiguin bombardejant Beirut, i que, a més, s'estan plantejant tancar l'accés al Mar Roig.
0: Netanyahu també fa valer la frase feta, de l'enemic refia-te'n sempre.
1: Ah, sí?
0: Perquè no ha fet res més... que el que he fet des del primer dia. Són els altres els que han anat durant toms, però Benjamin Netanyahu no ha fet altra cosa que el que ha fet des del primer dia.
1: Necessita vendre
0: una victòria, una resolució.
1: Una resolució, exacte. Ja, després la vestirà de victòria,
0: sí.
1: Però d'entrada necessita vendre una resolució. I Iran no té cap presa.
0: Iran, que estan com estan, eh?
1: Sí.
0: Però ja... En aquesta vida no tenir pressa és una gran cosa. I saber resistir, també, com els romans. Bé. I en matèria esportiva...
2: En matèria esportiva, començo per mercat futbolístic, ara que abans no comenci el Mundial, això serà un... Vaja... anava a dir un constant, però bé, la bona notícia en clau Barça és que el Mónaco farà efectiva la clàusula de compra per Ansu Fati, per tant es veu que pagarà uns 11 milions d'euros al Barça, i això doncs al Barça li va molt bé perquè allibera massa salarial de cara a aconseguir ja aquesta famosa regla del 1-1. Ansu Fati seria un dels primers noms que deixa el mercat en clau Barça. Es veu que el Barça hauria fet ja o hauria presentat una primera oferta per Julián Álvarez a l'Atlético de Madrid. L'Atlético ha dit que nanai, que el davanter argentí no està en venda. Això va per llarg, però els que hi entenen diuen que Julián Álvarez acabarà jugant al Barça perquè el jugador vol jugar al Barça sí o sí.
1: Però pinta culabrot, eh?
2: Sí, pinta culabrot, perquè evidentment que l'Atlético jugarà les seves cartes i el Barça, clar, tampoc està disposat a pagar més de 120, diria jo. Ja és una quantitat bastant, bastant important. En fi, que tenim per dies. En clau eleccions Real Madrid, més enllà de tot el soroll de Florentino Pérez, es veu que Enrique Riquelme, l'altre candidat, ha anunciat a Raúl González com a director esportiu, si ell, evidentment, surt com a president. Per tant, una de les llegendes, diguem-ho així. Ara que aquests dies escolto molt la paraula llegenda quan ens referim a segons quins esportistes, doncs Raúl González seria el director esportiu, repeteixo, si Enrique Riquelme accedeix a la presidència del Madrid. Avui arrenquen els play-off de la Lliga Endesa de Bàsquet, dos partits, el UCAM Murcia-Barça a partir de les 7 i el Real Madrid, la Laguna Tenerife a partir de les 9. Parlem també de tennis. A Roland Garros, avui Rafa Hoder juga contra Zverev als quarts de final, partit que s'ha programat entre les 3 i quarts de 4. Per tant, no sé quin temps fa París avui, però vaja, és una hora difícil per jugar un partit de tennis, en el cas que faci un bon sol sí, i una alta temperatura.
0: A París tot està sent molt difícil últimament.
2: Sí, està clar. I parlo també del que ha estat una multa, perquè el torneig Roland Garros ha imposat el que diuen una multa històrica a un tenista de Paraguai que es diu Daniel Vallejo per unes declaracions. Va jugar un partit contra el francès Kuan, i quan va acabar el partit, que va perdre per cert, va dir que aquell partit l'hauria d'haver dirigit un home i no una dona. Hauria d'haver arbitrat un home i no una dona, perquè es veu que l'ambient estava una miqueta caldejat, que el públic diu, va parlar de público pesado.
0: I que, suposadament, la dona no va saber imposar l'autoritat.
2: Ah, aquí està. I Roland Garros, a través de la seva presidenta, Amélie Mauresmo, una extenista francesa, va dir, ah, sí?
0: Doncs vinga.
2: Multa que te crió, $65,000.
0: Veuràs tu si hi haurà autoritat o no. Ui, com es diu aquest jugador?
2: Daniel Vallejo.
0: Vallejo.
2: Sí, sí. Daniel Vallejo, si és paraguaià.
0: I jugava contra un jugador
2: francès
0: de cognom Quan.
2: Quan, sí.
0: Que vas al DNI, Quan. I problemes, tots els que vulguis, eh? Ai, senyor.
2: Sí, sí. Com està el mundo?
0: Ui, està fatal.
2: Està fatal, ja.
0: La gent sí, sí, que es discuteix a tota hora. Bueno, això. Au. Vito, gràcies.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pausa, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 21 minuts. Ara que estàvem parlant de la gent que té oïda. Sí. Encara te'l saps, l'himne del Congrés Eucarístic? Hombre, veus?
1: Però l'has de cantar en castellà.
0: Però l'has de cantar...
1: Està pensat
2: calla,
1: en castellà.
2: Calla, clar, perquè ara el papa tot ho farà en castellà.
1: Oh!
0: Què tens, Loreto, què tens? Què et passa?
1: El pobre Gaudí...
3: El pobre Gaudí,
1: el pobre Gaudí.
4: Que el van fotre a la presó per parlar en català.
0: No, no, la presó no va posar ningú. No. Tampoc no, diem el que
4: sí,
0: no és. No, no, no. No.
4: Diuen que sí.
0: No, no, home, no, si al final tothom haurà anat a la presó.
4: Sí.
0: No, no,
4: no, no.
0: Gaudí a la presó no hi va posar els peus. No cal.
1: Però
0: tampoc
1: un home que vinguin a Catalunya i... Quina poca sensibilitat.
3: I que
1: ben
3: no beneeix
1: en català.
3: Quan
1: l'Església Catalana, amb les grans èpoques de persecució, era la que no feia cas i anava continuant conservant el català a partir de les lletres de Nova Planta i tot això va ser...
0: Escolta'm, i quan vagi a Montserrat, què farà?
3: Sí, a Montserrat ho té pitjor, eh?
2: Tot el castellà, no?
1: Li parlaran en anglès.
0: Sí, és veritat, això, que van al rei no va passar.
1: Li parlaran en anglès.
3: Sí, també és veritat.
0: Amb llatí.
3: Sempre queda
0: el llatí.
3: Sempre queda el llatí.
2: Però és el que deien l'altre dia. Aquest home parla el castellà perfecte.
3: Home,
2: parla l'italià perfecte. I parla el llatí, tu creus que no pot beneir la creu de la seva família en català?
0: No, poder-lo, esclar que pot.
2: Que la pot beneir, que no li costaria gens.
3: Però diu que ho han organitzat tot des de Madrid.
2: Llavors no es queixem de que aquí ho feim bilingüe, perquè això ja deu ser una...
3: Sí, diu que ho han organitzat tot des d'allà.
2: Ja
0: de tota manera...
1: Ens haurem d'empassar un gripau que no vegis.
0: De tota manera, tampoc li veig massa el sentit, perquè tu pots ser la conferència episcopal, però el papa és el papa.
3: Exacte, que faci el que vulgui.
0: Vull dir, no sé.
3: Vols dir que no ho farà? Jo crec que sí.
0: No, jo crec que no. Però vull dir que...
1: No, ell va molt lligat...
4: Deu ser molt pactat.
1: Sí. Vaig llegir on va arribar la notícia, no sé si com el papa Francesc, que era més conciliador, i li van dir, oh, els catalans, que després va dir coses a favor. Diu, home, haurien de ser més solidaris. Dic que aquest senyor va molt equivocat.
4: L'enganya.
1: La solidaritat aquí a Catalunya la tenim molt estesa. Si no, mira el programa de TV3. Que no hi ha a Espanya cap comunitat que sigui capaç de recollir per solidaritat. Solidaris en som el que no ens dona la gana de ser injustament tractats pels impostos. I impostos que ens toquen i que està de dret de llei, que ens toquen i que ens els han de donar i que no ens els donin. Això no ser insolidari.
0: Bé, ho veuràs igualment, toca, no?
1: Home, clar, no hi aniré ja, ni a pagar res ni això.
2: No, jo també
1: però,
2: faré
1: escolta,
2: un pas.
1: Que i tant, que me'l penso escoltar. I tant, que me'l penso escoltar.
3: Jo també.
1: A veure, és una persona que té un càrrec de molta responsabilitat i que tot el que digui, sigui amb l'idioma que vulgui, m'interessa.
3: Clar, i tant, i tant.
1: La seva línia, i m'interessa, perquè de moment ha demostrat que és valent, eh?
3: De moment, sí.
1: I que en això, Amèrica, que els Agustins sí. Ja és la tercera vegada que va. Amb els Agustins de Barcelona. Ara hi va com a Sant Pare.
0: Allà que n'havíem parlat tant, amb en Déu l'Ofeu.
2: Jo l'havia anat a veure allà.
0: Perquè ara farà 25 anys, perquè això va ser el 2000 o el 2001, que hi va haver aquella tancada als
3: sí.
4: Agustins.
2: Sí, jo l'havia anat a veure i allà hi ha
3: Santa Rita.
2: I allà hi vaig anar el dia de Santa Rita, també.
0: Sí, per tant...
2: I allà sí, és un mosaic de gent, allò. És un altre món, aquella. O sigui, jo crec que
1: per
2: fa
1: tant,
2: molt bé d'anar allà, eh?
1: Però és que ja és la tercera vegada que hi va, que ja té per costum, perquè ell és Agustí.
3: I a Montserrat també
1: hi ha anat. Clar,
3: Montserrat també
1: hi ha anat.
3: I no va dir res a ningú.
1: Però com a papa?
3: No.
1: Ah, com a bisbe.
3: Com a bisbe.
1: Sí. És que cada moment hi ha de bisbes per allà i també n'hi ha de bisbes.
3: Però vull dir, no va dir res, no va avisar ningú ni res.
1: Asseguts allà.
3: Sí. Però... I allà al Perú va fer una església i li va posar el nom de la Mare de Montserrat. Vull dir que té una devoció a la Mare de Montserrat. Per això et dic que Montserrat no sé el que farà.
2: Bueno, ell diu...
0: Home, cantar el Virolai, segur.
3: Cantar el Virolai.
0: O escoltar-ho, com a mínim.
2: Es veu que al començament sí que començarà dient unes paraules en català i després...
0: Hem de suposar que més enllà del bon dia dirà alguna cosa més.
3: I en el nom del pare i del fill.
0: I de l'esperit.
2: Jo veig que és una tendència a l'Església, aquesta de...
3: Una tendència general...
1: Si fos l'Església...
0: O què, la de l'ús del castellà?
2: De l'ús del castellà, sí.
1: Ens apreten, sí. Bueno, ja ho farem.
2: Aquí diguem més que
3: dimecres,
2: sí,
3: no és?
0: Dimecres, sí.
2: Dimecres va que ve. Sí.
0: Dimecres. Sí, sí, el dia 10, que és el dia del centenari de la mort de Gaudí.
3: El dia del centenari, exacte. Sí, sí. Sí, sí.
1: Veritablement, poc s'ho pensar. Jo crec que en Gaudí no...
0: No, si fos viu...
1: No, no s'ho pensaria que va tan amunt.
2: No. No.
0: Més aviat que l'hagin fet arribar d'aquesta manera.
1: Bueno, tampoc s'ho pensava que ell tindria tanta preeminència, tanta fama, que la seva obra... hagi cridat tant l'atenció.
0: No.
1: Ell tampoc l'entenia.
0: I que l'haguéssim recuperat gràcies als japonesos, perquè si no hagués estat pocs japonesos, que els 80 i els 90 van començar a venir.
3: A venir, sí, sí.
1: A veure
3: sí.
1: aquest tipus d'arquitectura, aquest sí, tipus sí, d'estètica.
2: Sí, sí. Allà es deuen fer molts, molts diners cada dia, Molts.
1: Perquè... Però jo me'n recordo l'any 70.
0: Hi ha la vora, si no recordo malament, d'uns 5 milions de visites l'any.
2: Imagina't, com es multiplica. A uns 60 i pico d'euros que val.
0: No sé què val, perquè hi ha moltes entrades.
3: Hi ha molt tipus d'entrades.
0: Molt tipus d'entrades. Si puges sí. a les torres, si no hi puges, tal, tal, tal.
2: Hi ha molt. Home, ja
1: som catalans. I tant. Per favor.
3: Escolta, a veure, no cal anar més lluny, a Montserrat igual,
2: Home,
3: allò és una màquina de fer diners,
2: És una màquina de fer.
1: Mira, estic renyidíssima, jo.
3: Allò és
0: està renyidíssima?
1: Sí, amb els del pàrquing.
3: Els del pàrquing de Montserrat.
1: No m'hi parlo.
3: No m'hi parlo.
4: No m'hi parlo. Ho deixo pel camí o què?
1: Això és el que voldria.
0: Que el deixo,
1: però no puc.
3: Això és el que fem tots, el deixem allà.
2: Jo pujo amb l'aeri, sempre.
3: Ah, no, jo no.
4: A pàrquing de baix.
2: I pugem amb l'aeri, sí.
1: Però espera, per dues persones. Dues persones, aeri o...
2: Sí, però clar, si vas tot una cosa...
1: Em costa més de 20 euros. Deixar clar. El cotxe a baix i pujar amb aeris i coses així.
2: Clar.
1: Llavors, clar, deixo 20 euros perquè tinc la desgràcia de tenir una furgoneta i una família numerosa.
4: Ja està.
2: Que això hauria de ser més barat.
4: I feliç, Loreto, i feliç.
1: Jo feliç, oh, però em fan ràbia els 20 euros.
3: Els 20 euros no li...
4: No agraden, no agraden.
1: Els tinc atrevessats.
4: No agraden.
1: Els tinc atrevessats.
3: Els tens atrevessats. No,
4: jo vaig tenir la sort que en Subirachs em va ensenyar la Sagrada Família, ell in person.
2: Oh, que bé, no?
4: I vam anar a demanar una cosa carai. Que al final no has pogut ser i ell ens va acompanyar i ens va ensenyar
0: sí. La façana de la passió tot el...
4: per dintre
2: tot. Sí, explicat per ell m'agrada
1: que ella d'ensobirà m'assec al davant i la miro i la miro i cada dia hi trobo una cosa diferent
2: sí,
1: i un missatge diferent
2: i, si
1: i el profeta que hi ha de ser i la persona que... Bueno,
0: amb les discutides que hi va haver per aquella façana
1: sí, perquè que discuteixin no,
0: després hi ha les portes que també fan goig de veure aquelles portes amb tots els missatges
3: sí. Que maca, aquelles
0: portes
2: l'altre dia sentia l'explicació
3: no, hi ha molts detalls
2: sí. De la Trinitat, de quan entres a la nau principal
3: ah sí, jo també ho vaig sentir
2: sí, com tota la simbologia de la Trinitat
1: a veure
4: i allà surten molts personatges que ja no me'n recordo
1: però que li van captar l'espiritualitat i la profunditat tant de l'Antic Testament com del Nou Testament com el missatge cristià s'ha de felicitar perquè és un missatge
2: és clar,
1: un missatge
2: clar.
1: De pedra
0: i pensen que encara en queda una de façana
2: sí, encara en queda una
0: la
2: principal perquè han de tirar tota la façana de cases sí.
0: La de la Glòria,
4: la Mallorca,
3: bueno, la Glòria no?
1: A veure com se'ls va ocórrer fer aquelles cases sí, sabent que hi havia aquest projecte? Sí.
2: Perquè es pensaven que no ho farien.
0: Tenien dret a pensar-s'ho,
3: I tant, si tenien dret.
4: No, perquè si han trigat 100 anys... Ja
0: perquè ell anava a velocitat...
2: Sí. Deurien dir això quedarà així.
0: Això quedarà així. Sí.
3: Això no s'acabarà. Això quedarà
2: així. I ara què, la tira...
0: Bé, la intenció és que... La intenció és acabar-ho.
2: Acabar-ho, clar.
0: La intenció és acabar-ho, em sembla que el 2032 una cosa així.
2: Home, però...
0: És, no, que per... La velocitat a la qual ha anat això
2: sí.
0: Tenint en compte la magnitud perquè on vas a parar
1: ara i ara no deixeu anar amb temes molt tristos.
0: Quotidians.
1: D'escombrar
0: vinga, digues.
1: Que bueno, he mirat i remirat el pleno de l'altre dia el que van dir els veïns de l'Artur Carbonell
0: sí. Que va dir la Conxita.
1: Sí, la Conxita és la persona més pacífica de la Terra. Diu, però és que quan és una cosa és injusta no puc callar. I quan té solució,
0: mira que et donaré, menys... Et deixaré una frase d'una amiga que va dir... Perdonin, però és que ho va dir així. L'Ajuntament és una màquina de fer enfadar.
2: Doncs sí.
0: Aleshores, Això que ha dit ara mateix la Loreto,
3: sí,
0: una persona pacífica, perquè tots en coneixem de persones pacífiques, arriba un moment que s'ha d'expressar d'una forma que ella mateixa no voldria, però que sap que si no fa això,
1: que
0: es va expressar perfectament,
1: perfectament. No va faltar un moment cap respecte a ningú.
0: Però aquesta indignació de dir, bé, escolteu,
1: i a més hi ha solució. Ahir m'ho vaig anar a mirar, 30 passes d'un grup a l'altre de brosses. De moment, només que les treguin, tenen lloc on té a guardar-les, si és que no volen posar-les al Salvador Mirabent. Però al Salvador Mirabent hi ha pàrquings, i això ocuparia un pàrquing i mig, i més endarrere que un cotxe o un camió, com ahir vaig veure, aparcat.
3: Ja van donar aquesta solució.
0: Sí, sí, sí. Hi havia hagut,
1: Ja, però... que els apot, que els hi dono suport i que tenen raó i que hi ha solució. Per què la regidora s'hi va posar tant d'esquena?
0: Bé, perquè els tècnics diuen que no.
1: Però quins? Perquè els tècnics també haurien de dir que no amb el lloc on han deixat aquest grup. Si són honrats, allà tampoc s'hi pot posar.
0: És, com ho diríem, això? Si vostès ho escolten de casa seva, s'entra en més d'una contradicció. La més flagrant des de qui observa. Per exemple, la bateria de contenidors a l'Ave Maria. Mm. El dia que es va col·locar, òbviament es feia valer l'argument dels tècnics.
3: Naturalment.
0: D'acord. En el dia del ple municipal, l'alcaldessa va dir que es va anar a parlar amb l'Ave Maria, i l'Ave Maria què va dir? Que com que l'Ave Maria és una residència de persones amb una discapacitat important... qualsevol soroll, conflicte clar, vinculat afecta, amb els contenidors, els afecta enormement. És clar, a casa un pot pensar, home, però si fa 30 anys que l'Ave Maria és allà, i que aquests residents fa 30 anys que són allà, no cal ser... És a dir, no cal que us doni explicacions l'Ave Maria, perquè ja les heu de saber.
3: Ja ho sabeu.
0: Per tant, no cal plantejar això.
3: Clar.
0: Si és que aquest és el moll de l'os ja se sap de fa 30 anys, que allà hi ha uns residents i unes residents que especialment sensibles a totes aquestes qüestions. Per tant, no fa falta un informe tècnic que posi en valor això que s'ha hagut de fer valer des de l'Ave Maria.
1: I ara l'informe tècnic també et diu que davant d'una botiga
3: d'aliments
1: i davant d'una perruqueria i davant de no sé què...
3: I davant d'un restaurant...
0: I el que sap greu, com dèiem a les germanes de Can Mauricio, és clar. Al Poble Sec tenen els contenidors
3: també
0: davant,
3: tenen,
0: i aquí tenen els contenidors davant.
3: També els tenen, sí.
0: Dos establiments i tens els contenidors davant.
1: Des de dintre
0: davant.
1: De Can Mauricio, sí. Menda Milenda, dijous passat, compartíem amb un porc senglar l'àpat de les brosses de davant de Can Mauricio.
0: Sí.
1: Com que ella, jovenet, no feia
0: Artur Carbonell,
1: massa por.
0: Això, eh? Artur Carbonell?
1: No.
0: A dalt al
1: Poble Sec. Això, al Poble Sec. Allà Poble ja Sec. Tenen una clientela que són els porcs senglars, amb una habilitat extraordinària amb la pota i el morro tallant les brosses del terra, i jo amb el carro mirant-me'l, i tothom anant-se'l mirant. Els únics que estaven esgarrifats eren els gossos.
3: Clar, clar.
1: Els gossos del veïnat estaven...
3: esgarrifats.
1: Els amos dels gossos no els hi era igual, que se'ls hi mengeix el gos, es veu. No els hi era indiferent, perquè inclús van anar amb el gos alligat a llançar la brossa i el porc senglar a peu. I el gos allà fet un flam.
0: Sort que ja ens ho van dir un dia, que els senglars, si se'ls deixa tranquils, en principi no han de fer gran cosa.
3: Però impressiona,
0: però,
3: esclar, si són grossos.
0: Si hi ha un petit, és probable que...
4: La mare estigui...
1: Era adolescent.
3: Era adolescent, que és el que va anar a l'estació.
0: El que va anar a l'estació, també.
4: Agafa el tren.
3: Es juro, es va passejar per tota l'estació.
2: Ho he vist.
1: A veure, és un adolescent procat.
4: Sí, sí, jo també ho he vist.
0: O sigui que... Estàs d'acord amb la Conxita?
1: No sé què s'ha de fer perquè el sentit comú...
3: Perquè el tècnic o la tècnica, en aquest cas, qui argumenta per posar-ho allà?
0: S'argumenta fonamentalment que amb una sola bateria no n'hi ha prou per la quantitat de deixalles de tot el centre.
1: Això n'estava segura. d'aquest argument n'estic segura, perquè sense dir-m'ho
0: amb una ja sola bateria no hi... I de fet en el carrer n'hi havia, ja n'hi havia hagut dues,
3: sí.
0: Hi havia hagut la que estava al costat de la que en el seu moment era la floristeria Brisa,
3: sí,
0: a Can Julián, allà sí, n'hi havia hagut una que després, quan va caure aquella casa, tot això es va treure, aquella bateria, n'hi havia una de sola.
3: Clar, i és poc.
0: El que passa és que és evident que
1: hi ha lloc,
0: hi havien les dues bateries a la zona d'ombra.
3: Sí.
0: I ara les dues bateries també estan a la zona de sol del carrer.
1: El del sol i de la lluna.
0: Que depèn del moment.
1: A casa cau en ple sol, però està en un lloc molt adequat. El que no són adequats els veïns.
3: Ah,
1: perquè deixen allà...
0: Aquesta és una altra.
1: La seca i la meca.
0: Això sí que és pitjor.
1: Però a les bateries està al lloc totalment adequat. Abans estava més a prop de casa meva, jo no havia dit mai res, i quan me'l van enretirar vaig rondinar perquè havia de caminar amb la brossa. Mm. Però fora, fora, aquest això, argument fora. Està molt ben adequat. Ara,
0: és que Loreto,
1: els veïns,
0: Loreto, n'hi ha molts que caminem amb la brossa, i no ens fa res, perquè si s'ha de, si s'ha de caminar, es camina.
3: Es camina,
0: clar. I si s'ha de plegar el cartró,
3: també es plega.
4: Sí, es plega. Ja de tot,
0: ja. Que això d'arribar amb les caixes i deixar les caixes a dins...
1: Però el meu veïnat és gran aficionat a no plegar.
3: Nosaltres ara, jo tinc els containers enganxats.
1: Jo que sé qui són.
3: A la façana de casa meva. Quatre containers.
2: Quatre
3: senyors containers.
2: I a mi em sap greu estar tirant-li la...
3: Lo dels sorolls és terrible. Però, bueno, tenim un altre problema. Estan fent les obres a l'Avinguda Balmins.
0: Sí.
3: I està tallat.
0: Les obres de la canalització de l'aigua.
3: Tot,
0: això,
3: no tenim contenidors. Tot el que és Avinguda Balmins, on viu la Vinyet, està tallat. Amb el que el camió no pot passar. Què passa? Que potser ens tirem una setmana i mitja que no passa a recollir.
2: Perquè ha de passar per l'11 de setembre, que hi han tret els cotxes,
3: però la gent és incívica i tot hi haver-hi cartells i tot hi haver-hi coses, la gent
0: deixen els cotxes allà.
3: El camió no passa. Què fa? Suposo que ve un ojeador primer a mirar si hi ha cotxes no voy. I no voy, però clar, les brosses hi són, eh?
2: Clar, i sempre són les brosses de la resta les que fan més pudor.
3: Fa calor ja, eh?
2: Home,
1: és igual que toqui el sol o no.
4: Important.
3: Aquest matí estaven tots els containers que passaven, tots quatre, eh?
2: Pues ara han tret només
3: sobretot l'orgànic, imagineu-vos el que és.
2: Però quan jo he vingut, Helena...
3: Això ho portem des de que han començat les obres.
2: Però quan jo he vingut, lo de fora ho havien tret, eh?
1: I tècnicament
2: però no
1: havien
2: buidat de
1: dintre,
2: eh?
3: Pues bé, ha sigut després de jo, perquè estava...
2: O sigui, lo de fora... És que jo ara tinc que anar a tirar la brossa.
3: Hi ha perill de rates,
0: hi ha
3: perill de...
0: Sí.
3: Clar.
0: A ple estiu.
2: I em sap greu,
0: a ple estiu, amb temperatures d'estiu.
3: Sí.
2: Et recullen les brosses sueltes de fora, passa un camionet, però de dintre segueixen, estan plens. O sigui que ara quan pugem tornarà a estar ple.
1: Sí, no, ara tornem amb temes alegres.
3: Vinga, va.
0: Què dius, eh?
1: L'exposició de corpus.
4: Coses que no fan olor.
2: Ja tenim els clavells.
1: No, al revés. Fan bona olor.
2: Ja tenim els clavells posats, eh? Ahir els van posar.
3: A l'hospital.
2: A l'hospital.
1: Ja, comencen... ja vaig veure les obres.
3: Ja comencen a arribar els clavells.
2: Ja s'han posat i deixen tots.
3: Sí. I l'exposició
1: molt bona. Molt bona.
3: L'exposició
1: de feta...
3: fotos.
2: A la d'allà, voleu dir.
3: Sí.
2: La del mercat, sí.
3: Mm. Sí, perquè a més, clar, són fotos, imagina't, dels anys dels 50 als 60.
2: Clar.
3: I, esclar, volgués que no... Alguna recordem, cosa... Recordem coses quan veus les fotos.
1: Hi ha coses que no les puc recordar perquè encara no hi era.
4: Hola, la joveneta de la tribu.
2: Jo vaig néixer el 56, o sigui que no me'n recordo.
1: Tu calla.
3: Però no, és molt maca, molt maca.
1: No, jo el 51
3: unes catifes,
1: i veus...
3: Preciós.
1: Sant Pere i Sant Pau.
0: Sant Pere i Sant Pau.
4: I a Baix Amar.
2: Sant Pere i Sant Pau.
3: No, però molt mal.
1: Ah, però
0: n'hi ha una del carrer Sant Pau que fa un efecte de baix.
2: És que feia un efecte. Sí. Jo me'n recordo.

0: molt maques.
1: Sí. I hi ha una que és el davant del Roy, que un senyor que tenia al darrere mirant l'exposició diu: "Oi, quin tàlem més gran?" Dic: "No, no, no és el tàlem, això, això és el del Roy."
2: Clar.
1: "Oi, senyora, com ho sap?" Dic: "Oi, perquè
2: home, és que me'n recordo del però, però oi, sí que bé que es passava per allà, tu. Que bé que passava.
1: El toldo del Roy."
0: Però sí que és veritat que és una fotografia.
1: I és el gegant, eh?
0: Que, sí, sí, sí, que acaba reconeixent el Roy, però al fons...
1: Sí, no, no, no sí. No, no, no es veu clar, no es veu clar.
0: Nosaltres amb en Joan Ill i li diem: "Escolta'm, Joan", diu, sí, "no, no, és el Roy, és el Roy." Dic: "Sí, però al fons es veu tan canviat." Veu
3: a veure si serà sí, com aquella foto que, sí, que han passat.
1: Però es veu maco i els gegants,
0: sí,
1: que macos.
0: Pues clar.
3: La foto de la intel·ligència artificial que ha corregut per tot arreu d'una catifa.
0: Ah, sí, sí, home, sí, aquesta foto de publicitària. Sí,
1: publicitària, que jo crec, sí,
0: el campanar tot regirat.
2: Però això ja
3: és un mal gust,
2: eh? Pintors, perdona.
1: Sí, és
2: hi ha una
3: bueno, ja ho va fer amb la professora de Sant Bartomeu, ja hi és.
2: La posa a terra, sí, mar, la punta.
0: No, sí, no, no, però aquesta punta mal girbada, sí, aquesta guanya, la, guanya el concurs,
3: guanya,
0: eh? Guanya el concurs.
2: Allò ja estava fet.
0: No, no, no, però fotos
3: una porta que no saps on té.
1: El que sí hem fet amb intel·ligència artificial, perquè m'ho van explicar,
0: que
1: és
0: fa molt bonic,
1: el petit vídeo jo, que hi ha.
2: Ah, sí, ja, ja,
4: molt,
2: ja,
4: que
1: és a partir de fotos.
2: Bueno, ja
4: són dos minuts o tres, sí, però molt...
1: És a partir de
2: molta gràcia, perquè...
1: I llavors té moviment, no?
2: Home, clar.
1: És molt bonic, és molt bonic.
0: Que a part d'aquest vídeo es va poder veure en la petita crònica de TV3,
1: sí,
0: el dissabte em sembla que va ser,
1: sí,
0: en què apareixia la Maria Matas
3: la Maria,
0: i la Montse Mirabella,
3: la Montse, sí,
0: i apareixia, sí, sí, un fragment d'aquest vídeo,
1: sí,
0: que feia veritablement efecte de veure,
1: sí, sí,
0: amb jo vaig preguntar aquestes fotos animades
1: i la noia que d'això va dir: "Sí, sí, és intel·ligència artificial." Diu: "Pues molt, sí, sí, bonic, molt
3: quina
1: bonic,
3: por, eh, l'intel·ligència artificial."
0: Bé, mira,
1: bueno, a partir de fotos moviment.
3: Hi ha coses maques,
0: sí, sí, sí, sí, com aquestes,
4: depèn com s'aprofiti
1: el cabell aquell que
0: s'obre, em sembla que és el carrer Jesús, els veïns
1: Jesús,
0: també
1: col·locant sí,
0: flor, no, no, sí, fa veritable goig de veure.
1: No, l'exposició és molt bonica, molt bonica.
2: Esperem que no n'hi hagi gaires de dolentes.
0: De què?
2: Amb la intel·ligència.
0: No, home, no. Ah, ja, no. Ja.
2: De moment ens
4: no
2: estan arribant coses bones.
4: No pateixis, que si n'hi ha d'haver n'hi haurà.
3: Sí, n'hi haurà, n'hi haurà.
4: Ja te'n pots fer... I tant, pots fer-ne la cap ja.
1: Ah, sí, sí.
0: Bé, doncs total, que la versió en català de l'himne del Congrés no la saps, eh?
2: Em costa molt. No la sé... perquè l'he sentit a cantar i inclús he tingut la lletra a la mà, però de la mateixa manera que hi ha cançons que es canten en castellà i que tampoc puc perquè
0: sembla
2: les
0: mentida,
2: he après en català,
3: les tenc interioritzades
2: aquesta ho sento
1: al revés,
2: el castellà és un idioma que es mereix també tots els meus respectes,
4: també el sabem, per, no?
1: També el sabem,
2: però
1: també.
2: A més és un idioma preciós,
1: sí que ho és, sí,
3: però és més maco,
4: acabo aquí.
3: És més maco el català.
0: No, a si ni maco ni lleig.
3: No, no. Té un altre so, una altra harmonia.
2: El castellà i el portuguès,
3: és
2: i...
3: més...
2: Però, bueno, és que els fotografia, el paisatge, fotografia el clima, fotografia... A mi m'agrada molt el castellà, francament.
1: A mi també.
2: I un altre...
1: no.
2: Ara, també m'agrada molt el francès.
1: També. Sí, senyora.
2: M'agrada molt el francès.
3: Sí, m'agrada, perquè ve el castellà, luz, feliz. És molt...
2: I alhora... Bueno, i què? És el, no, la seva no, personalitat.
3: Bueno, que jo no dic que no, i tant, això sempre, com totes les llengües són maques, cada una la seva.
0: No et pensis, que me'n recordo els primers anys del català, que la gent deia: "Endoll, quina cosa més lletja."
1: Quina cosa més lletja. Endoll.
3: Endoll. Però ara ho dic això per portar...
0: Ah, per portar la contrària.
2: Dicatifa, hi ha llocs que no volen dicatifa.
0: Igual.
3: Sembla que diguem tifa.
0: Quantes vegades hem dit alfombra i ens hem quedat tan amples?
1: Ui, tant.
4: No, sí, si escolta... I matadero.
0: I matadero, sí, senyor.
3: I correus.
0: Sí, senyor.
4: O no.
0: Sí, senyor.
3: No, i si sents per la tele, anda que no diuen...
0: Vinga, 3:15, bon corpus.
3: Bon corpus.
4: Bon corpus.
3: Bon corpus.
0: I a veure què en diem la setmana que ve, que serà la darrera ja. De
1: la setmana que ve, la darrera. Et diem...
0: Vacances escolars.
4: Vinga,
1: vacances escolars.
0: Josep Maria, Loreto, Vinyet.
1: Adéu, adéu, adéu.

0: Concentrat?
1: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
0: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
1: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
2: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
0: M'encanta veure't tan motivat.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
4: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
3: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Ja no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Amb Betxen hem continuat musicalment aquesta segona hora del Matí amb Nosaltres d'avui, dimarts 2 de juny. Encara parlem de llibres, perquè encara anem encaixant presentacions al voltant d'aquest Sant Jordi que va ser el 23 d'abril, oi? Però bé, perquè hi ha hagut molta producció d'autor local i, per tant, doncs, ens l'alegrem evidentment, doncs, clar, com el llibre no és un producte paridor, és a dir, que allò que es pot consumir sempre, doncs sempre va bé de parlar-ne. Avui, Despertar el Cadí, de Francesc Molero Beltrán.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
0: Tres quarts i mig d'onze d'aquest matí. Francesc Molero, bon dia.
2: Bon dia, Joan. Bon dia a tots els oïdors de Ràdio Maricel.
0: Doncs el Francesc m'ha xivat una cosa, que és que havia estat amb ràdios.
2: De jove. Havia fet ràdio.
0: Havia fet ràdio.
2: I ara estic rememorant aquells temps feliços. És magnífic. La ràdio...
0: Tornar a la ràdio. En Francesc, que és, i això m'ho ha remarcat, i és interessant remarcar-ho, és veí de les botigues de Sitges.
2: Soc veí de les botigues de Sitges.
0: És a dir, sitgetà de les botigues de Sitges, però que ha presentat, de fet, la va presentar ara fa gairebé un mes a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la seva primera novel·la.
2: La meva primera novel·la, Despertar el Cadí.
0: Despertar el Cadí. Una novel·la feta, i ara ens ho comentava, i també hem tingut ocasió de comentar-ho abans de començar l'entrevista, a partir de la formació feta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelona.
2: La novel·la és fruit d'haver efectuat tot el recorregut de narrativa de l'Ateneu Barcelonès, els 4 anys que conformen aquesta formació. Evidentment, l'escola et facilita una metodologia, et facilita una formació, et facilita que veure quins són aquells paràmetres per conjugar bé les trames. Ara, a partir d'aquí, molta metodologia, però li has de posar feina, hores, minuts i molta paciència per part de la família, perquè no surt sola una novel·la.
0: No surt sola. Clar, de fet, la metodologia la poden posar els ensenyaments de l'escola, però evidentment la matèria primera no.
2: La creativitat, les diferents trames, la creació dels personatges, tot el que és l'entorn, l'escenografia, evidentment és resultat del teu treball.
0: Ara entrarem a parlar del llibre, però agafant-nos en la qüestió aquesta de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Clar, ens ha cridat l'atenció. Aquest any hem fet diverses entrevistes amb autors locals que havien passat tots pel mateix lloc. I això ens ha cridat, clar, i no sé si m'havia passat mai, però a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta.
2: És una escola magnífica. És una escola més de llarga trajectòria, més de 20 anys formant cada any a diferents alumnes i que surten al mercat editorial.
0: Sí.
2: Jo crec que la feina que fa l'Ateneu Barcelonès és una feina encomiable, és una feina molt bona, sincera, i és referent, és una escola que és referent, diria que és referent a tot Catalunya, però inclús diria que tot Espanya, cursos en català, cursos en castellà. Jo he compartit companys que estaven a Austràlia, que estaven a Bèlgica, i és algú magnífic.
0: Per què s'apunta a una escola d'escriptura? Perquè, a veure, escriure escrivim tots, d'entrada. Les redaccions del col·le les fèiem.
2: Aviam, jo puc parlar de la meva experiència personal.
0: Ah, evidentment, és el que estic preguntant. No?
2: Jo em defineixo com un gran lector. Això de dir escriptor encara em sembla una mica gruixut.
0: D'acord.
2: I més fent la primera, tot i que cada vegada sembla que m'ho crec una miqueta més per tots els comentaris que han fet. Un s'apunta a una escola d'escriptura per anar a l'altre cantó. Tu compres un llibre, el llegeixes, el mires, gaudeixes, vius, t'acompanyen els personatges, i jo la meva idea, el que vaig pensar és: i si en lloc de llegir-ho de manera passiva ho creem? Uh-huh. Tot el projecte de creació de lo que són, tota l'estructura, sobretot la creació dels personatges. Jo, de base, soc de formació en psicologia i, clar, evidentment, l'interès pel món de les persones, pel comportament, per com reaccionen, això m'interessava molt. I després de la pandèmia, jo que vam tenir l'any 2020 i 2021, que ens va acompanyar, vaig prendre la decisió de formar-me. Abans d'escriure, t'has de formar, has de viure-ho, uh-huh. I a partir d'aquí em vaig, diguem-ne, que apuntar, vaig pencar moltíssim, i el fruit és la novel·la. Però l'interès era passar a l'altre cantó, no? Quan un crea alguna cosa, quan un crea una novel·la, què se li passa pel cap? Uh-huh. Com ho experimentes? M'interessava experimentar-ho, i això, sincerament, lliga molt,
0: D'acord.
2: T'hi enganxes.
0: És a dir, que el curs el que t'ofereixen, evidentment, són les eines per deixar sobre el paper allò que vols expressar.
2: Exacte. Uh-huh. Sí, et donen les eines des del punt de vista, no sé, des de qui explica la història, com són els personatges, com són les escenes, quin tipus d'escriptura vols fer. Vols fer una narrativa curta, vols fer una novel·la llarga, estàs més interessat amb el conte. Cadascuna d'aquestes modalitats tenen elements diferents que els fan únics. I a partir d'aquí la creació és teva. No?
0: D'acord. Per tant, a escriure se n'aprèn.
2: Jo crec que a escriure se n'aprèn. Se n'aprèn una part.
0: No, clar, ha d'haver una part innata, clar, evidentment. Si no,
2: se n'aprèn una part. L'altra part la portes amb el xassis, no? Uh-huh. I a l'interès que tu tinguis. Escriure, aviam, a mi m'agrada molt, però és una feina fosca, és una feina solitària. I has de posar hores, i sí, pots tenir els teus lectors zero, tens la teva família cada quan s'ho llegeixen, i dius, no? Però és feina, uh-huh. I posar-li moltes hores, i en moments que t'ho passes molt bé i en moments que entren molts dubtes, no? I aquests dubtes a vegades es tradueixen en desconfiances. Jo crec que t'ensenya a créixer també com a persona. Escriure és terapèutic, uh-huh. I jo crec que des d'aquest punt de vista aconsello a tothom que escrigui el que sigui, però que escrigui.
0: Bé, doncs ara... Aquesta pregunta l'acostumo a fer sempre, i potser més avançada l'entrevista, però és que, clar, m'ho has posat en el lloc adequat. Escrius per tu o pels altres?
2: Les dues coses. Jo crec que les dues coses. Quan escrius, has d'escriure sobre alguna cosa. Uh-huh. La història de transmetre. És allò de què va i de què parla, no? Una cosa de què va, no? En el meu cas, la història de... una noia que li passen totes les coses, però també de què parla. I aquí estem parlant, l'exemple de despertar el cadí, de la resiliència, de la supervivència, de la superació d'adversitats. Des d'aquest punt de vista, quan escrius una novel·la, escrius una part per tu, perquè tu vols posar en reflexa tota una sèrie de temàtica, però escrius perquè els altres...
0: Que és la part terapèutica.
2: És la part terapèutica, però escrius perquè els altres et llegeixin, uh-huh. No? I que puguis tu compartir tot el que has escrit.
0: D'acord.
2: Les dues coses. Quin pes té una
0: no,
2: i l'altra?
0: No, al final, anava a dir, la pregunta és oberta, la resposta és lliure. No?
2: És fantàstic. Parlar sempre és fantàstic.
0: La idea del despertar el cadí ja la tenies abans d'apuntar-te o va...
2: No, abans de començar el primer curs no el tenia, va aparèixer...
0: Sí, la llavor va ser allà.
2: La llavor va ser allà. Tenia clara la temàtica. Uh-huh. Allò que dius, què vols transmetre? Jo volia parlar de la resiliència. Volia parlar d'aquest moment que tu tens que... se pot caure al món com humans i aquesta capacitat de reinventar-te, de superar adversitats i de continuar endavant, que a més és una condició humana. Això ho tenia clar. Ara, com posar-ho en marxa? Ho vam posar en marxa llavors. Estic parlant al final del primer curs de l'Ateneu, quan comences ja a agafar i el segon curs fas molta tècnica i allà sí que vaig desenvolupar-ho bé.
0: D'acord. Mm. És a dir, que al final, doncs, poc a poc va anar creixent aquesta història. Llavors, anava a dir, tu volies parlar d'una qüestió relacionada amb la resiliència, amb la capacitat de les persones que tenen per superar les adversitats. Uh-huh. I aleshores havies de buscar, pues, això, un marc físic i un marc temporal.
2: He de portar un marc físic, un marc temporal i on passa, i uns personatges.
0: Exacte.
2: No?
0: Uh-huh.
2: Si parlem de cadascun d'ells, uh-huh, el marc temporal vaig triar que fos prepandèmia, per una normalitat, no?
0: Sí.
2: A més, quan jo vaig començar a fer la novel·la estava l'any 2021, uh-huh, i el 2021 encara teníem el residual de la pandèmia, mascaretes, etc. Uh-huh. I el marc temporal era aquest. Els personatges també els vaig tenir en seguida molt clar, i després el que va marcar una miqueta va ser els llocs. Vaig triar una dona mallorquina,
0: sí,
2: que es desplaçava al Pirineu, en el qual tenia... En principi tinc ja dos antagonistes, el mar i la muntanya,
0: uh-huh,
2: però després també dos antagonistes, diguem-ne, socials, un entorn social com és a Mallorca, i en el cas de la meva protagonista, i un entorn social com és el Cadí, que el Cadí és un poble fictici, que pot estar molt a prop de la serralada del Cadí, però és fictici. Eh?
0: Uh-huh.
2: I a partir d'aquí, amb entorns que, a més, jo coneixia bé, perquè per temes professionals vaig estar durant bastant de temps desplaçant-me a Palma, doncs, pràcticament gairebé cada setmana, i el Cadí també, jo soc un enamorat de la zona del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i coneixia l'entorn i sobretot també les inclemències que n'hi ha físiques, carreteres, climatològiques,
0: això
2: i
0: fa...
2: més, que donaven joc.
0: Uh-huh. No? D'acord. Perquè una cosa bàsica és saber d'allà on estàs escrivint.
2: Aviam, jo crec que les històries han de ser versemblants. Uh-huh. I has de saber d'on escrius, si no en saps d'informar, però el lector quan llegeix vol coses versemblants. I jo crec que el que he intentat al llarg de tota la novel·la és que hi hagi una versemblància en cadascun dels fets que succeeixen.
0: Mm-hmm.
2: És el que a mi m'agradaria llegir.
0: D'acord. Per tant, això requereix també d'una tasca d'investigació.
2: Sí. D'investigació, d'averiguar, de plantejar-se inclús detalls. A vegades són una frase, uh-huh, amb una escena. Una frase amb una escena, dius, això ho he de validar d'alguna manera. Buscar informació, parlar amb gent que et pot assessorar en segons quins aspectes.
0: Uh-huh.
2: No desvetllaré cap detall ni faré cap spoiler de la novel·la, però sí que té que haver un treball a darrere, que és un treball que a vegades quan llegim un llibre no ens n'adonem, però és un treball important i que hi dediques molt de temps. I a vegades dic que és petits detalls, pot ser una frase, simplement, però amb aquella frase la pots dir grossa. I diu, no, anem a mirar-ho.
0: D'acord. Més que res, perquè si la dius grossa, sempre hi haurà algun lector que ho pugui detectar.
2: No,
0: i aleshores li perd...
2: Jo crec que és un tema de valor d'escriptura.
0: Uh-huh.
2: Al final, tot és ficció. No? Això m'ho comentava una companya feia uns dies. Tot és ficció, i dins de la ficció nosaltres podem escriure una mica el que volem. Però, clar, ha de ser una ficció treballada.
0: Uh-huh.
2: Almenys jo entenc que ha de ser una ficció treballada i que agradi.
0: Home, el llibre Els elefants poden volar.
2: Ah, exacte.
0: Però, clar, si vols que sigui una cosa realista, si fas que els elefants volin, ja malament.
2: De tota manera, hi ha autors magnífics, i autors de gran renom que fan unes escenes surrealistes increïbles. Mm-hmm. Jo que sóc fan d'en Haruki Murakami, us puc aconsellar uns quants llibres que el surrealisme hi és present. Eh?
0: D'acord. O sigui que al final també, anava a dir, és marca de la casa.
2: Sí, és marca de la casa. I escriure des d'aquest punt de vista és molt lliure. Ets molt lliure.
0: Mm-hmm.
2: Ho pots fer amb els personatges el que vols. No teníem una presentació, deia, és que un no em cau bé, pues li queden dos telediarios. Pots fer el que vulguis, no?, amb els personatges. Sí que és veritat que has de mirar tot, quan es, almenys jo quan escric miro el context, no? Que tot tingui una coherència.
0: Ah, doncs mira, me l'has posada bé aquesta. Fas el que vols amb els personatges? És a dir...
2: Sí, clar, naturalment. Naturalment, sí, sí.
0: On anava a dir...
2: El que passa, que a vegades t'enamores d'uns personatges
0: per això, per
2: i, de, i d'uns altres.
0: Fins a quin punt el personatge mana sobre l'autor?
2: Doncs un percentatge, no sé si total, però té el seu pes, eh? Té el seu pes, perquè quan tu poses dins d'un personatge i estàs creant el personatge, et poses amb els seus punts forts, els seus punts dèbils, saps la seva bibliografia, tens al cap totes les seves relacions personals, com es comportaria en una situació d'estrès, quan es comporta, quins són els seus hobbies, quan està relaxats, quins són els seus claps oscurs que té. Clar, això fa que d'alguna manera tot allò que crees també una mica et condiciona. No? I després hi ha la subjectivitat a l'escriure.
0: No, evidentment, clar, no.
2: Sí, jo ara estic, per posar un exemple, estic a fase de la segona novel·la, que és la continuïtat de la primera, i hi ha un personatge que vaig estar valorant si li passava alguna cosa. I al final, no ho sé encara. Encara no sé si li passarà.
0: Sí, però que al final... Ah, pots decidir. Nosaltres no decidim sobre les vides, però el personatge és... L'autor pot decidir sobre el personatge.
2: Pot decidir, sí, sí.
0: I això és un poder, bueno, poder absolut.
2: És un poder, és una llibertat, però que, com jo dic, tu has de passar-t'ho bé escrivint. I després també jo penso que la gent s'ho ha de passar bé llegint.
0: Correcte.
2: És molt important. El millor que poden fer, o almenys el millor que es pot dir d'un llibre és m'ho he passat bé. M'ha mantingut enganxat. Vull dir, la temàtica que sigui. Però jo estic satisfet perquè l'estona que hi he estat llegint no volia que s'acabés. I jo crec que si escrivim i veiem que la gent s'ho passa bé, oli'm un llum.
0: Hi ha receptes per aconseguir que la gent s'ho passi bé?
2: No, no, no hi ha receptes perquè, perquè som molt, tots som molt diferents. I el que li agrada a unes persones no li agrada a unes altres, perquè hi ha mils d'estils diferents que donen cobertura a mils de necessitats diferents. No hi ha receptes màgiques. Jo crec que no hi ha receptes màgiques. Inclús... no hi ha receptes màgiques perquè depèn del moment, lloc, moment vital que tu estàs vivint, una lectura la pots percebre d'una manera o d'una altra. Inclús lectures que al principi comences i dius, ai, m'està costant. L'agafes al cap de cert temps i ho menges, no? Per això no hi ha receptes màgiques.
0: D'acord.
2: Afortunadament.
0: Afortunadament, sí, afortunadament.
2: Sí. I esperem que la intel·ligència artificial no arribi aquí.
0: Ah, anava a dir que no l'has fet servir, no?
2: I gens i mica.
0: Escolta, bueno, ja en parlarem d'això de la intel·ligència artificial, però ara sí que voldria parlar una miqueta del llibre.
2: Molt bé.
0: De què va el Despertar el Cadí?
2: Despertar el Cadí va de una noia que és mallorquina, d'una classe, diguem-ne, benestant, que totes li ponen a la vida i que en un moment determinat el seu castell de cartes s'enfonsa. S'enfonsa amb una lleugeresa ràpida. I a partir d'aquí s'enfonsa la seva vida i ha de buscar la manera de sortir-se'n. I la manera de sortir-se'n decideix que sigui anar a regentar a prop de la serralada del Cadí. Evidentment, quan arribarà allà, tampoc li posaran fàcil. Això és de què va el Cadí. És una història de reinventar-se, de caure i tornar-se a aixecar, de supervivència, de superar adversitats. I a vegades es superen i a vegades costa molt per superar-se.
0: D'acord.
2: Això va despertar el Cadí.
0: D'acord. Aleshores, això és el plot.
2: Que, sí, exacte.
0: El que se diria el plot. Aleshores, a partir d'aquesta idea, és evident que, i el Francesc ens ho ha comentat, té formació en psicologia, psicòleg. Per tant, anava a dir, com has fet per allunyar-te de la teva professió i no aplicar tècniques professionals per analitzar a la persona, és a dir, diguem, per per extralimitar-te amb la pacient, per dir-ho d'alguna manera.
2: Va una miqueta amb el que explicava abans, a la creació del personatge.
0: D'acord.
2: Tu crees el personatge, i quan crees el personatge el crees de la baix. Parlem de la protagonista, que és la Tona, però hi ha també personatges molt importants dins de la novel·la. La seva mare, la Margalida, les històries familiars viscudes. També, evidentment, hi ha històries al cadí, un alcalde, que també té doncs certs aspectes que voldries que no vull fer spoilers.
0: Certs aspectes que fa coses, de millorar. Que fa coses d'alcalde, podríem
2: fa
0: dir.
2: Coses,
0: fa coses d'alcalde.
2: Fa coses de segons quins
0: alcaldes. De segons quins alcaldes.
2: Segons quins alcaldes.
0: Ja ens ha quedat clar. Tenim...
2: I la pròpia història de l'hotel, no? Això... No utilitzes tècniques psicològiques, però sí que on crees els personatges has de crear... L'important és com són i com parlen.
0: Uh-huh.
2: Jo crec que la importància és com
0: tant,
2: parlen els elabores,
0: personatges. Elabores els perfils.
2: Sí, el clar, s'elaboren tots els perfils per tenir-los. I a més els tens molt al cap. I, a més és molt maco i molt divertit. Eh?
0: Sí.
2: Molt divertit quan dius vull que parli d'aquesta manera. Com parlarien, quin d'ells, tenia un accent, que quejaria, no que quejaria, quina situació nerviosa...
0: Això... Et bases en perfils reals?
2: Amb perfils reals, no. Amb detalls observats, sí.
0: D'acord. És a dir, sí. Agafes detalls observats de persones i les incorpores al personatge. Però no, això no vol dir que hagis incorporat a ningú real.
2: No hi ha ningú real, inclús amb l'àmbit físic. Mm-hmm. Amb l'àmbit físic també ho faig. No?
0: D'acord.
2: Jo crec que per escriure has de ser un bon observador. Mm-hmm. I tenir curiositat, molta curiositat, per qualsevol detall.
0: D'acord. Home, el lector... és curiós per antonomàsia, per això és lector, i aleshores l'escriptor, que primer, abans d'escriptor, era lector, ha de ser també.
2: Sí. A més, és un llibre que a part de tota la història, uh-huh. les escenes estan treballades des del punt de vista de llocs reals, i aquests sí que són paral·lelismes, i que m'hi he anat... La plaça major del poble és una plaça major molt concreta d'una població del Pirineu. I després parlo molt de menjar, també. Això també m'ho ha
0: dit.
2: Sí. És bastant gastronòmic.
0: És
2: bastant gastronòmic. El llibre surten uns quants menús. Eh?
0: Anava a dir, clar, moltes vegades també el diable està en els detalls.
2: Clar. Sí, es parla, de fet... els lectors que parlem a les presentacions que ho han mirat dius que venen ganes, els canelons són un plat que surt. Surten molts plats. Aviam, a muntanya es menja molt bé.
0: Uh-huh.
2: A Mallorca, a Palma, es menja molt bé. Jo crec que en tot el país es menja molt bé i gaudim del menjar des del punt de vista gastronòmic.
0: Sí.
2: I jo crec que és un apunt que vaig voler posar dins. Si tu tens un hotel rural que més és restaurant, doncs, té que haver-hi menjar.
0: Mm-hmm. Vinga, un altre. Vinga. Quan comences a escriure ja saps com s'acabarà?
2: Sí. Sí, sí. Inclús podria dir-te que les darreres escenes s'escriuen a vegades abans que el començament.
0: Vull dir... Ah, bona aquesta.
2: Sí, sí.
0: No escrius lineal?
2: Habitualment sí.
0: Mm-hmm.
2: Habitualment sí. Sí que hi escric a vegades... Quan començo una novel·la jo tinc totes les escenes ja identificades. Totes. Totes identificades de principi fins al final.
0: Tens
2: un esquema, diguem-ne, no? Uh-huh. I a vegades sí que m'agrada jugar i saltar. Dius, ara vaig a escriure una escena de quan ja estic a la tercera part.
0: Uh-huh.
2: Sembla, si no recordo malament, va ser Mercè Rodoreda amb l'Humà. Penso que tenia escrit el final i després va fer la novel·la. No recordo malament, eh? Igual els erudits ara em diran, no ho és.
0: No era aquest.
2: Doncs, sí, es té tot identificat, d'inici fins a final, i m'agrada escriure escenes entremig. Tot i que després torno a la linealitat i començo a seguir la linealitat, però va bé.
0: Perquè el desenvolupament de la novel·la és lineal, en aquest sentit.
2: En aquest sentit, el desenvolupament és lineal, sí, sí.
0: D'acord.
2: En aquesta novel·la és lineal, en altra pots fer algun... hi ha un parell de coses que no són lineals, amb un flashback i de més, però en general és lineal.
0: Aleshores, clar, tot això, per posar-ho per escrit, has estat els 4 anys de...
2: Sí, hem estat... diguem-ne que són 3 anys, perquè amb el primer escriptura, no? Però 3 anys de treball i un darrer de reescriptura.
0: Un darrer de reescriptura. Aquesta és la que t'anava a preguntar. De la primera versió de la Galerada fins al que s'ha imprès?
2: Hi ha hagut ajustos. No ajustos importants de,
0: d'acord,
2: de trama, sinó, et diria, de reescriptura, no? D'eliminació de... adjectius, allò que fem, retallem, passar les tisores...
0: Ah, exacte, tenim molta tendència en escriure a inflar-ho tot.
2: A inflar-ho, sí. I aquí hem hagut de passar les tisores amb alguns capítols, algun diàleg que dius, tampoc m'aporta res, vull dir, has de veure si està compensat o no compensat el text amb els capítols, amb la importància... Bé, coses d'aquest tipus, però si passa temps amb la reescriptura.
0: Sí.
2: Sí, sí, si passa temps i al final sempre tens el dubte.
0: Sí, sí.
2: I arriba un moment que dius, s'ha acabat.
0: Anava a dir, aquesta és la pregunta, quan es diu prou?
2: Vaig dir prou l'octubre passat. L'octubre passat? No, del 2024. I va publicar-ho el setembre del 2025. Tenim 9 mesos ara.
0: I quan passa dels teus ulls a uns altres ulls?
2: Doncs pues no ho sé. No ho sé.
0: No, anava a dir, quan ho veu algú altre, hi ha molts tachons o no?
2: No.
0: Dic les versions prèvies, evidentment, en el llibre no. Però...
2: Et diria que no. Et diria que no. No hi ha gaire tachons. Els comentaris que m'arriben... I gent que m'escriu per Instagram, són en privats, amb whatsapps, m'han enviat mails, vull dir, estic obert a tot, vull dir, sempre han sigut molt bones les crítiques, sincerament, i el que sempre en repeteixen, això és, no m'agrada dir-ho, dius que és un llibre que t'atrapa, vull dir, que comences i no l'has de deixar. I a vegades jo els hi faig estar la brometa, diu, tu, una setmana te l'has llegit i jo he estat 4 anys per fer-lo, no? Però bueno, això dona satisfacció. Jo crec que el més important, després d'escriure el llibre, és la satisfacció que dona de posar-lo que te'l llegeixin, no? Això és una satisfacció personal i estic content, molt content i feliç.
0: D'acord. Per tant... Quan va veure la llum el llibre?
2: Setembre del 2025.
0: D'acord. I... És a dir, que ja té un cert bagatge.
2: Ja té un bagatge, vull dir, des del mes del setembre que el vam llançar, hem viscut tot el Nadal, hem viscut un Sant Jordi fantàstic.
0: És autopublicat?
2: Aviam, són serveis Punt Volat, són serveis editorials, que ofereixen un servei integral com... qualsevol editorial. És autopublicat des del punt de vista comercial, per dir-ho d'alguna manera. No? Però bueno, la qualitat del llibre
0: és excel·lent. En aquest sentit, aleshores, quina sortida té? Un cop, és a dir, això ha estat un part llarg, oi? Ha vist la llum, has fet uns exemplars, aquests exemplars han d'arribar a algun lloc i sobretot han d'arribar als lectors.
2: Sí.
0: Com arriben els lectors?
2: Arriben els lectors per diverses vies. Primera, perquè l'editorial el té també a la venda a la seva web.
0: Sí.
2: Jo disposo d'una web on adquirir i després amb contacte directe amb els lectors. Presentacions a biblioteques, clubs de lectura... Vull dir, aquests punts de contacte directe que tens amb el públic en general.
0: Clar, però clar, com aquí no hi ha una estratègia comercial al darrere, perquè això no és un editorial de les que fa presentacions i tot això, al final aquí mana el boca a orella.
2: No, aquí el que mana és la meva feina. I el boca a orella sobretot, també. El boca a orella sempre va bé. Però clar, jo no estic jugant amb una lliga
0: de
2: Champions, sinó jugo amb una altra lliga.
0: Sí, però en aquesta lliga també s'ha de sortir.
2: S'ha de sortir, i se surt. i se surt i m'ho estic passant molt bé. Ara ens venen dues presentacions més en breu, ara participarem en un festival també de llibres d'estiu, tenim un acte a Sant Boi, tenim un acte també a Esplugues, vull dir, és qüestió d'anar movent-ho i veient a molta, molta gent. Això és magnífic, eh? Tu passes genial. Sí. Jo puc dir que l'escriptura em dona una satisfacció, el contacte amb el lector molt més. A la gent li agrada llegir.
0: Els lectors són crítics?
2: Sí.
0: Això és bo?
2: Sí. Jo no diria que són crítics, són sincers.
0: Això és bo.
2: Això és bo. Perquè clar, pots tenir crítica positiva i crítica negativa. Depèn de com tu vulguis veure la crítica. Jo penso que són sincers i et diuen el que pensen i el que senten i què els hi ha semblat. I jo penso que com a escriptors, primer no és que ho hem d'acceptar absolutament, però és que ens ajuda molt. Ens ajuda molt. A mi quan em fan una crítica constructiva, el que s'entén, sempre crítica té un to pejoratiu, no? Però el món de la crítica és molt bo, perquè ja tens una oportunitat. Si tothom et diu, no, és fantàstic, que bé, que no sé què...
0: Malament.
2: No tens un punt per millorar. El bo és quan et diuen, mira, sí, però és que aquí no m'ha acabat... Et fa pensar. I aquest fet pensar el que fa és, doncs això, per una altra vegada, ho faré d'una altra manera, no? Sí. T'ajuden a construir.
0: La crítica és un incentiu a la,
2: sí,
0: per la millora.
2: Sí, molt i tant, per millorar, sempre. Tots els comentaris són bons, tots, i tots són acceptats, però hi ha alguns que a sobre et serveixen per millorar, te'ls emportes a tu, i això són regals. I qui no ho entengui així, pues, té un error.
0: Malament.
2: Malament.
0: Aleshores, te l'has llegit després de publicat?
2: Sí.
0: Haguessis canviat coses?
2: Moltes.
0: Lo sabia.
2: És un dels detalls que això passa sobretot amb les, si ara el volguéssim traduir, és a dir, si algun dia el volgués traduir, no sé si passarà o no, millor que ho faci un altre, perquè tens tant un altre, un traductor professional, el que farà és anar al cos, no, a tot el contingut, perquè si no tens tendència a canviar coses i t'has d'aguantar. Perquè, clar, vas apareguent i dius, aquí, ara li posaria... No, millor no tocar-lo.
0: Millor no tocar-lo.
2: Sí, sí.
0: I ara estàs fent una continuació. Ja la tens decidida per on ha de seguir la continuació?
2: Sí, ja està... Estava amb dos projectes. Aviam, s'ha d'entendre. Jo tinc la meva feina, em dedico professionalment a una altra... Completament no té res a veure amb l'escriptura. Però, com deia, hi ha una petita addicció per escriure, no? M'he deixat un temps des de que vam publicar-ho. Des que vam decidir ja acabar, tens el manuscrit tancat, fins que s'ha publicat, i uns mesos més enllà m'he deixat una mica de serenor d'escriptura, i a partir de gener vaig començar. Estaven dos projectes, i al final el que em va decidir és fer la continuïtat, la segona part de Despertar el Cadí. No sé si se... Dic l'augment la segona part, que és la continuïtat. Per diverses raons. Primer, perquè l'acceptació ha estat bona. Els mateixos lectors m'han dit, ei, això no ens deixis de segons quines maneres. Tira del fil. I bueno, ja veurem. I sí, ja estic treballant. Porto 5 mesos treballant amb la següent. Ara unes 80 pàgines escrites, més o menys. Però està tota l'estructura feta.
0: Sí, ja saps per on ha de tirar, com vas fer amb aquest.
2: Sí. Ja sé per on tirar. I sé el final, també. Això a vegades és important, i sobretot sé també la temàtica que vull afrontar amb aquesta, amb aquesta nova novel·la. Això també em tenia al principi, no et diria atabalat, però sí que volia, igual que Despertar el Cadí parla molt resiliència, supervivència, superació, la següent hi haurà una altra temàtica central.
0: D'acord, és a dir que no continua en...
2: No.
0: És a dir, continua la novel·la, però no continua el rerefons de la novel·la.
2: El rerefons de la novel·la.
0: D'acord.
2: Sí, sí.
0: És una altra història. Per cert, quan escrius? Els vespres, els d'allò? Quan s'escriu? Quan escriu un escriptor?
2: Jo sóc de matins.
0: Ets de matins?
2: Jo sóc de matins. Ah, ho sento, jo sóc de matins. A mi el vespre... Estic rebentat. I quan puc pensar millor és el matí. Mm-hmm. Els matins sempre li puc dedicar una horeta. Soc molt de poc incontinuïtat. M'agrada així. I a més tinc la meva programació feta. Mm-hmm. Perquè si no et fas una programació i t'obligues en certa manera, tot s'allarga molt. I escriure una novel·la són ben bé, jo diria que un parell d'anys, almenys per mi. Jo sóc novell, però jo crec que li puc dedicar entre 18 mesos per tenir una novel·la, 2 anys.
0: D'acord.
2: En tot el procés.
0: Abans ha sortit el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, mm-hmm. que al final, no sé, s'acabarà convertint en competència.
2: Aviam, jo crec que no s'ha de fer aquesta percepció. Uh-huh. Jo crec que... I ara aquí m'entra l'altre vessant que tinc, que és la meva professió professional.
0: D'acord.
2: Perquè jo treballo en el món de l'aprenentatge uh-huh. empresarial. No? I jo crec que la IA és un gran recurs. És un recurs al qual ens facilitarà molt la vida, però com tot, s'ha d'utilitzar bé. I s'ha d'utilitzar en termes ètics. I això sempre depèn de les persones. Per això dic, jo crec que ser anti-IA a mi no m'aporta res, uh-huh. Però sí una bona utilització de la intel·ligència artificial. I jo abogo per la bona utilització de la intel·ligència artificial, però també abogo doncs perquè les persones que escrivim escrivim perquè ens agrada.
0: Sí, no, això...
2: No escrivim perquè ens ho facin.
0: Això està molt clar, però clar, pot existir la temptació, eh?
2: Qui ho tingui s'haurà de gestionar. Jo, en el meu cas, no tinc
0: temptació. No estic fent aquesta pregunta, però sí que és veritat que, clar, fins i tot ja hi ha certàmens literaris que han trobat fragments o obres completes fetes en via. I un no, acaba pensant, diu, ai...
2: És el que et deia, són els elements ètics de les persones.
0: El primer enganyat és un mateix, però clar.
2: Clar.
0: Els altres anem al darrere.
2: Però això és fer-se una mica trampes al solitari.
0: Això segur. Això segur.
2: Jo crec que, clar, quan entrem en aquest joc de fer-se trampes al solitari, doncs, enhorabona, no? Mm-hmm. Però això ens treu tot el valor, tot el fruit, tota la satisfacció.
0: No podem dir-li al ChatGPT que ens escrigui el Quixot, però sí que ens li podem dir que ens faci un text amb l'estil del Quixot.
2: Sí, sí, però jo crec que es pot utilitzar per altres coses i no per les parts artístiques.
0: Correcte.
2: Vull dir, per les parts artístiques hi ha creació, hi ha innovació, hi ha la part única, la teva. Jo crec que en el fons tot està escrit. Passa que el que tu escrius, aquell és teu.
0: Sí, no, clar.
2: Clar, si ja t'ho fan... Doncs el mateix
0: malament.
2: Que... Clar.
0: La utilitzes per... per ajudar-te a buscar informació. No estic dient ja per l'acte formal de l'escriptura. Això ja ha quedat clar que no. Però...
2: Són eines, però uh-huh. no n'abuso. Vull dir, sincerament, no n'abuso. Prefereixo parlar amb la gent. Vull dir, alguna consulta a Google... alguna consulta molt liviana, però si tu vols parlar d'un element de salut, doncs prefereixo parlar amb un professional i comentar-li. M'enriqueix més anar directament a una font humana i dir-li, escolta, t'has trobat amb aquest cas? Això, com reaccionaria? Què passaria? De quina manera? Que fer una consulta freda. Perquè, correcte, a més, amb així t'enriqueixes amb tu, fas unes relacions socials, a més, és molt més profitós.
0: A més que amb la IA tampoc tens la garantia absoluta que allò que et contesta que sigui cert.
2: Mai hi ha la raó absoluta en res.
0: En res, sí. Sí, però si tu contesta el metge, tampoc ho saps absolutament, però te'n pots refiar.
2: Però si tu vols parlar, no sé, d'un edifici, com està construït, pues, truco un arquitecte, amics que tinc arquitectes. Escolta, estic plantejant aquest tema. Com ho veus? Mira, això podria passar per aquí i tal, no? I això és... M'ho passo més bé, sí. Que en el fons, un dels objectius que jo tinc en l'escriptura és passar-m'ho bé. Vull dir, en el fons no, és el principal. Si no m'ho passo bé, no ho faria. Jo crec que és molt important a la vida que ens ho passem bé.
0: D'acord.
2: Ja ho he dit abans, però ho repeteixo. Ara. Aquí a la vida ens ho hem de passar bé. I de bé a molt bé.
0: D'acord. Per tant, l'objectiu bàsic és passar-t'ho bé, escrivint, passar-t'ho bé, i després, evidentment, mostrant el fruit d'aquesta estona en la que tu has estat passant bé.
2: Exacte. Sí, sí. I que hi hagi un missatge. Que hi hagi un missatge. Que quan acabis de llegir el llibre et doni també per reflexionar una mica. A part de la història, dels personatges, que diguis, he après alguna cosa. Això també és molt, molt important, no? A vegades, quan parles amb lectors, ja no de la meva novel·la, sinó d'altres novel·les, de l'escriptura en general, diu, és que em dona una ràbia aquest personatge. Quan un personatge et diuen, em dona una ràbia, és que el personatge és genial. Perquè ja tu mets un sentiment, tens una emoció cap al personatge, has sabut transmetre allò. És el mateix que quan veus una sèrie per televisió, no? És que és tan dolent, o l'altre és tan bo, és que aquest, jo el que li faria quan qualsevol persona llegeix i li transmet això, és que s'ho passa bé.
0: D'acord.
2: Perquè entra dins de la història. I hem d'aconseguir això. Aquest és l'objectiu.
0: D'acord. Doncs aquesta és la història, o la intrahistòria que embolcalla aquest Despertar al Cadí. Aquesta que és la primera novel·la de Francesc Molero. Francesc, això, molt important, on es troba el teu llibre?
2: El meu llibre el podeu trobar a l'editorial Punt Volat, a la seva botiga. També el podeu trobar a la meva web, molt fàcil, molerofrancesc.com. El podeu
0: invertit.
2: Invertit. Sí, perquè totes les xarxes ho tinc com Molero Francesc i molta gent em coneixen per Molero. Per tant, Molero Francesc el podeu trobar allà i amb algunes llibreries de proximitat.
0: D'acord.
2: Però jo crec que els canals, avui en dia els canals d'internet, ja sé que els meus amics llibreters això, però podeu trobar-lo per aquests canals.
0: D'acord. Doncs aquesta primera novel·la que tindrà continuïtat de Francesc Molero, ell ens ho ha reconegut, lector apassionat,
2: sí,
0: que s'ho vol passar bé escrivint. I després, evidentment, el fruit d'aquesta escriptura, en el fons, són els llibres. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, felicitats pel llibre, i t'esperem perquè ens vinguis a presentar. Quan surti, té títol el segon, ja?
2: Que ara no he dit títol. El tema del títol és un tema molt complicat. Sempre apareix quan ja el tens molt, molt desenvolupat. El títol de Despertar al Cadí va aparèixer quan tenia tres quarts de novel·la feta.
0: Mira que a partir del plot que ens has fet, el títol sembla ben trobat.
2: Doncs és ben trobat, però quan ja tenia tot escrit, eh?
0: És interessant, això. Doncs ja tindrà títol.
2: Ja tindrà títol.
0: Ja tindrà títol. Francesc, moltíssimes gràcies, repeteixo.
2: Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a Ràdio Maricel per l'oportunitat. Per parlar de literatura, per parlar de llibres i per encoratjar a tothom que seguim llegint, que és molt important.
0: És molt important.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
3: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
2: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
3: Exacte.
4: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos quarts i mig de 12. No deixem els llibres perquè doncs anem a repassar des d'ara fins a les 12 l'agenda de les biblioteques per la propera quinzena, com sempre amb la companyia de la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara hem escoltat, bueno, t'has saludat aquí a la porta amb en Francesc Molero,
1: sí,
0: autor local,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Que va presentar fa un mes el seu Despertar el cada dia a la biblioteca.
1: Doncs sí, bueno, quan estava esperant per entrar he escoltat que la conversa era amb ell i m'he posat contenta de que també vagin passant els autors locals per aquí per la ràdio.
0: Que menys.
1: I he de dir que després molts d'ells venen a la biblioteca supercontents, que m'han entrevistat a la ràdio, no? I, clar, poder explicar la seva obra, el que dèiem, que són autors petits en el sentit de l'abast, no?
0: La repercussió mediàtica que tenen.
1: Exacte. I llavors poder venir aquí a la ràdio o presentar llibres a la biblioteca és que és molt important, sí, sí, sí.
0: Doncs,
1: aquí els tenim a prop.
0: Com sempre, i com en tenim molts, perquè, escolta'm, abans parlàvem amb el Francesc també de que aquest any uns quants són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
1: Sí.
0: Barcelonès, que bé, s'ha convertit com una mena de lloc d'inici per molta gent que vol iniciar-se en això, en el món de la
1: escriptura. Sí, jo crec que això, de persones que tenen aquesta inquietud des de sempre, potser, no? I que sempre han escrit o han expressat el que portaven dintre amb un paper i un bolígraf,
0: sí,
1: troben en aquesta escola d'escriptura una manera d'això, no? De millorar tècniques, de compartir, notar que ho fan bé i que surt una obra amb cara i ulls de sobres, així que
0: doncs
1: un bon lloc per aprendre i, i perfeccionar, i tant.
0: Doncs anem a repassar, si et sembla, Marta, l'agenda per la propera quinzena de les biblioteques. A veure, per on comencem?
1: Doncs mira, comencem avui mateix. A la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim la presentació d'un poemari, d'un autor local, també, de l'Anton Ferret. És autor local compartit amb Ribes, també, eh?
0: Sí,
1: que compartim.
0: Sí. Però ha vingut aquí ja, l'Anton,
1: sí,
0: a presentar l'Estricta Litúrgia,
1: doncs,
0: i ha vingut.
1: Exacte.
0: Ja l'hem tingut.
1: Molt bé, doncs avui presenta llibre a la biblioteca. Això que dèiem, els autors que passen per la ràdio i per la biblioteca.
0: Ah,
1: fem
0: exacte.
1: Aquest tàndem, molt bé. Doncs el seu nou poemari, que té l'epíleg de la Sònia Moll Gamboa, que va guanyar el 49è Premi

0: Quelcom que ja ningú no ens pot prendre. Mentre el present ens el juguem una mica cada dia. I són paraules totalment vigents. A Manuel de Pedrolo podem traspassar-les a dia d'avui. I doncs tindrem aquesta presentació, amb, com dèiem, amb la Júlia Ojeda i la Laia Masnou,
1: és a dir,
0: de Prosa de Combat.
1: És un llibre nou en el sentit, és a dir, és un llibre de Pedrolo. Pedrolo va morir el 1990, és a dir, que ja fa temps.
0: Sí, sí.
1: Però aquest llibre no es reedita, sinó que es fa nou perquè en el seu dia va ser censurat.
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Sí, sí, per nosaltres, doncs, és novetat.
1: Novetat, d'acord. Què més?
0: Què més? Saltarem ja a un dia important, un dia especial.
1: Atenció.
0: Sí, el dijous 11 de juny, a 6:45, diria la Biblioteca Santiago Rusiñol. Sí, heu de venir a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però no entrarem, ens quedarem a fora.
1: Ah.
0: Sí, és l'acte central, institucional, d'aquesta commemoració de 90 anys de biblioteca. La biblioteca es va inaugurar el 14 de juny de 1936 i avancem una miqueta, l'11 de juny, de celebrar aquests 90 anys. I ho farem amb una tarima posada a entre porta i finestra de la biblioteca, o sigui, la façana ens farà d'escenari, diguéssim. I perquè hem pensat que bé, que a la biblioteca aquestes dates ja fa calor, però a més ens agradaria que vingués molta gent. I a la sala Lolita Miravent se'ns quedaria petita i les terrasses també ens agradaria que es quedessin petites aquest dia i per tant ho farem en aquest espai fora al carrer, obert a tothom, que qui passi, si vulgui quedar una estona, doncs també tothom benvingut. Aquest acte bé, doncs, tindrà diferents parts. No avançaré massa, però en fi, sí que hi haurà el record per les anteriors bibliotecàries a partir de les paraules que en el seu dia van escriure, en què els usuaris habituals de la biblioteca doncs, també tindran el seu protagonisme, en què volem doncs, bueno, que sigui emotiu, i això, de celebrar aquest passat de 90 anys, celebrar el present, que és ben viu, i celebrar el futur, clar que sí, que també serà compartit amb sitgetans, sitgetanes que avui són petits o joves o grans o adults, en fi, amb tothom, és un acte obert a tothom.
1: És un acte obert a tothom a la celebració del 90è aniversari, aquí és res, de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Serà el dijous de la setmana vinent, els dijous 11 de juny, a 6:45 de la tarda. I això és important, no és dins, sinó fora. És a dir que no cal que preguntin on hem de... No, fora, a la plaça de l'Ajuntament.
0: Exacte.
1: A la biblioteca, correcte.
0: Sí, sí, sí. Què més? Avancem als capvespres musicals, que com cada principis d'estiu, a la biblioteca obrim terrasses i escoltem artistes, cantants, intèrprets, músics, sitgetans, entongades de tres, són tres dijous, i és l'últim de juny, els dos primers de juliol. Ja ho parlarem més endavant, però avancem. Avancem que el dijous 25 de juny a les 7 comptarem amb el capvespres musicals primera part amb Ritme Vital en percussió, a càrrec d'Ignasi Corella. El dijous 2 de juliol tindrem capvespres musicals 2, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec doncs, de Pol Borràs i Mix Montfort. I el dijous 9 de juliol, capvespres musicals 3, serà Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i en Rudi Ruistom al piano. Per tant, també ho avancem perquè us apunteu dates i aquí també és l'oportunitat de passar una bona estona a les terrasses de la biblioteca, que a més, des de Sant Jordi, va ser, sí, exacte, des de Sant Jordi, les coses senzilles i ho bé que van. Tenim una rampa de fusta, ens l'ha fet el fuster de la brigada de l'Ajuntament, i això permet accedir el 100% en aquest espai, a les terrasses. I ho vull destacar perquè en la presentació del Ramon Miravet va pujar una senyora amb la seva cadira de rodes i es va emocionar molt de dir no m'hagués pensat mai que podria estar aquí. Llavors és això, que de vegades no una petita rampa pot fer feliç a molta gent i que les terrasses, doncs, a través de l'entrada que és directa des del carrer, l'ascensor i aquesta rampa de fusta, doncs tothom pot accedir a les terrasses.
1: Per tant, les terrasses són plenament accessibles.
0: Sí.
1: Interessant.
0: Sí, sí, sí. Amb permís de l'ascensor, també.
1: Amb permís de l'ascensor, bé.
0: Però vaja,
1: acostuma
0: a funcionar
1: bé. Vinga, va.
0: No, era una brometa.
1: Sí, però ja...
0: Bueno, perquè a vegades... Bueno, en fi. Ara espaiat, ho bonic que estava explicant,
1: Ara m'has fet riure.
0: En fi,
1: vinga, seguim.
0: Capvespres musicals l'últim dijous de juny i els dos primers de juliol.
1: Correcte.
0: Oberts també per tothom, no cal inscripció prèvia, no cal reserva, només venir una miqueta abans doncs, per assegurar el lloc, perquè s'acostumen a omplir bastant.
1: D'acord.
0: Més coses. Art al Pati,

0: aquest espai, a les parets al voltant del pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que sempre s'omplen d'obres d'art i molt sovint també d'artistes locals. I estem molt contentes perquè ara just des d'avui, la vam muntar ahir, des d'avui fins al 13 de juny, hi ha una mostra dels dibuixos originals que la Pilar Mena va fer per a confeccionar, per a acabar de formar el cartell de Corpus Christi d'aquest any. Mm-hmm. Són, per tant, mitja dotzena de dibuixos, no et sabria dir quin més bonic, i la suma de tots aquests és el que podem veure en aquest cartell de Corpus. Aquest la Pilar doncs, va jugar amb cors, amb flors, amb papallones, amb llunes, de diferents maneres, fins a acabar de decidir el que seria el cartell.
1: D'acord.
0: Per tant, podrem veure aquests dibuixos originals al pati de la biblioteca, fins al 13 de juny.
1: Aquest excel·lent cor que batega, i que batega flors, que batega clavells, del Corpus que ha fet la Pilar. Doncs exposició al pati de la biblioteca fins al 13 de juny. Més.
0: I quan un cop aquesta ja la guardem, del 15 de juny fins al 31 de juliol, allarguem tot l'estiu, també en el pati tindrem una mostra per també celebrar aquest 90è aniversari, i el títol que li hem posat és El que queda escrit. 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, que podrem veure. Podrem veure reproduccions d'aquestes frases de les bibliotecàries que escrivien en els diaris, per tant, fer un seguiment també d'aquesta història a través de les seves paraules. I també podrem veure aquestes postaletes, aquestes fitxes de catàleg que des de Sant Jordi, qui vol, està dedicant a la biblioteca, paraules de felicitació, i n'hi ha de molt emotives, n'hi ha de grans, n'hi ha de petitons, amb dibuixos, en fi, tota una mostra del que és la biblioteca per... les persones aquests dies estan passant per la biblioteca i ens volen deixar aquesta felicitació, i per tant és una conversa entre passat, present, no? Escrita a moltes mans, i aquesta reunió doncs, de les veus de les professionals que van treballar, però també aquests testimonis, no? I això que surt del cor de les persones que han agafat el bolígraf i han volgut escriure amb bolígraf, diguéssim, no? amb lletra, doncs, aquestes emocions, aquests records, aquests vincles que guarden amb la biblioteca.
1: Doncs el que queda escrit dintre en el marc del 90è aniversari de la biblioteca a través, en aquest cas, de les paraules.
0: I del 8 de juny, també fins al 31 d'agost, allargant tot aquest estiu, a les vitrines d'entrada de la biblioteca, que normalment tenim doncs, aquests fons més antics, de llibres o de documents, hi haurà una mostra, en aquest cas, d'objectes i de documents que també recorden, no? També ens faran mirar enrere d'aquests 90 anys, quan les fitxes eren de cartró, li hem posat com a títol. I bé, clar, en aquests 90 anys s'han guardat molts objectes a la biblioteca, des d'antics els segells que hi havia a les llibres que han anat canviant de disseny, les fitxes, aquestes del catàleg on buscàvem, no? El catàleg d'autors, el de títol, el de matèria, doncs aquestes fitxes, llibres de registre dels usuaris, quan algú es feia el carnet de nou, s'havia d'apuntar en un llibre les seves dades, en fi, doncs aquests llibres de registre s'han guardat, en fi, tota una sèrie de documentació, no?, que s'ha anat formant i s'ha anat nodrint d'aquests 90 anys. Per tant, també ho traurem d'allà d'on està guardat, no?, d'aquests arxius de memòria, i per tant tindrem aquesta mostra, quan les fitxes eren de cartró, que ens ensenyaran aquests objectes que encara fan aquella oloreta de biblioteca.
1: De biblioteca, exacte. Sí. Sobretot les fitxes, les sí. famoses fitxes que sí, buscaves sí. els llibres allà.
0: Ai, sí.
1: A veure quina...
0: Jo havia intercalat fitxes, quan vaig començar a treballar, encara intercalàvem les fitxetes en ordre alfabètic, ben fi.
1: Bueno, sí, sí. Escolta, clar,
0: no, les feines que evolucionen.
1: No hi havia ordinadors.
0: Exacte.
1: Hi havia ordenadores.
0: Sí. Sí, sí, se'm fa estranya que jo vaig fer-ho, això.
1: Vinga, què més?
0: Què més? Activitats infantils i familiars. Tenim el dimarts 9 de juny, la setmana propera, a 6:15, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, la ja també tradicional festa final de la Marató de Lectura i del Pujar al Tren. Els nens i nenes que hagin participat, doncs que vagin a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, i en primer lloc escoltaran el conte Sedafí, a càrrec de la Panero, i en aquesta història en Sedafí és un cuc de seda molt especial, i ell és l'únic que no llueix la pell blanca o grisa, sinó que la té de mil i un colors vius i diferents, i serà la sensació dels cucs de la caixa. a aquesta hora del conte, doncs, iniciarà aquesta festa final i després d'escoltar aquests contes doncs, farem l'entrega de diplomes als superlectors i superlectores, és a dir, als nens i nenes que han participat a la marató i que han aconseguit superar aquest repte dels 8 llibres llegits durant el mes de maig. I també sortejarem obsequis entre els que han completat els mapes del Pujar al Tren, aquell itinerari lector que hem anat recordant des de que es va posar en marxa. I no oblideu portar el passaport edunauta, que ja s'acaba, el passaport d'aquest any, per posar el segell a tots els que hagueu participat.
1: Perfecte, doncs festa, marató festa final de la marató de lectura, de la 26a marató de lectura i del desè Puja el Tren, serà dimarts de la setmana vinent, dimarts 9 de juny, a 4:45 de la tarda a la biblioteca Josep Roig i Raventós.
0: I tornant a aquest aniversari, el dimecres 17 de juny, a 5:45, també diem a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però tampoc entrarem a dins de la biblioteca, també ens quedarem a fora, per escoltar una hora del conte molt especial, La Volta al Món, en uns quants contes, a càrrec de la companyia Jo Melo Kiss, Jo Melo Com. Ell és Moy Aznar i ens portarà un espectacle mòbil en què l'escenari anirà canviant i porta com una mena de tricicle carregat de maletes, en fi, tot uns embalums i molts contes a diferents llocs del món. Començarem el viatge doncs, davant de la biblioteca i anirem passejant, anirem fent parades a on ens digui aquesta bicicleta, on el Moy Aznar decideixi parar i explicar una història.
1: Doncs La Volta al Món en uns quants contes a càrrec de la companyia Jo Melo Kiss, Jo Melo Com.
0: Exacte. Sí, sí.
1: He fet riure l'Albert, també. Vinga.
0: I això seria tot. Sí, per aquesta quinzena, això és tot.
1: Que no és poc, i sobretot...
0: Sí que em deixo una cosa. Que s'acosta a Corpus... I hem rebut l'encàrrec de la comissió de Corpus de ser la Biblioteca Santiago Rusiñol també, no?, amb aquesta commemoració de ser, doncs, de tenir el plaer i l'honor de fer la decoració del Pati Blau. I estem molt il·lusionades. Així que també convidem a tothom a que passi per aquest espai, pel Pati Blau, dissabte a la tarda, diumenge, i ens direu el que us sembla.
1: Vale, doncs el Pati Blau, que serà decorat també per les biblioteques.
0: Exacte.
1: Vinga, tenim 5 minutets.
0: Doncs mira, parlant de Corpus, he portat el llibre Corpus, la festa, de l'Eduard Tomàs Sanahuja, perquè, clar, si aquests llibres no surten, no?, quan toquen, doncs els de Nadal per Nadal, els de Festa Major, doncs el de Corpus ara. Hi ha persones que no viuen la festa o que no saben la substància ni el per què es fa, que fan aquest comentari, no?, molt sovint de quina llàstima que fet la catifa, la feinada que ha portat, i després la trepitgen.
1: Ves.
0: Quines coses. Doncs aquesta jo crec que és una de les preguntes centrals en què aquest llibre pot donar resposta entre moltíssimes altres qüestions. Ja has de saber el per què celebrem les coses, no? Quin és l'origen i quin és la raó i el motiu de fer les coses com es fan i de la manera com es fan, no? Quin sentit té tot plegat. Aquest llibre es va escriure el 2017, farà ja quasi 10 anys.
1: Ja fa temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Oh. Sí, el va publicar el grup d'estudis Sitgetans i l'Eduard Tomàs va fer una feinada brutal de documentació, d'investigació i de recopilar d'on ve aquesta festa, els orígens, no només a Sitges, sinó l'origen de la festa, no?, des de Barcelona, i també, doncs bé, qui no vulgui tirar potser tan enrere, però té també la gràcia i el valor de tenir moltes fotografies dels carrers de Sitges en les diferents etapes, en fi, un llibre, com diem, el més complert sobre aquest tema, i per tant doncs val la pena, penso, en aquests dies previs agafar-lo un préstec i donar-li una repassada i en fi, doncs mirar fotografies i mirar partitures i mirar tota la informació completíssima que ens ofereix sobre el Corpus.
1: El llibre que en el seu dia va fer l'Eduard Tomàs.
0: I després n'he portat tres per molt petitons, de moment destaco aquest i fins que doni temps. Aquest és un llibre pels més petits, és de petits lectors, per tant pàgines de cartró, que el puguin passar pàgines fàcilment, i el que ens crida l'atenció és que al principi no hi ha cap títol, no hi ha ni els autors, no sabem massa ben res, però sí que si el girem, el títol és ¿Cómo se hace?, ¿Cómo es fa?, ¿Cómo se fa?, how is it done, en fi, en diferents idiomes, aquest com es fa. La cosa és que, sense cap paraula, però sí que tenim unes imatges de com es fa, per exemple, l'oli. I els nens més petitons poden entendre perfectament, en quatre passes i en tres fotografies, amb l'oli, doncs, quin és el procés de fabricació. igual amb el sucre, igual amb la mel i productes, el pa, la llet, d'on surt la llet, doncs això, un quatre imatges que fa tot aquest cicle, no? De la fi, plantar, de recollir les patates, recollir-les, no? I fins tenir la bossa de patates, la xocolata, el cacau, en fi, tots aquests processos per ensenyar als nens. I a més juga també amb els colors, cada producte doncs té com un color protagonista, no? El marró del cacau, aquest color de la patata, el blanc de la llet...
1: La llet ve de les vaques, no dels tetabrics.
0: Exacte, acaba amb un tetabric, però...
1: Important,
0: sí,
1: això.
0: Sí. Doncs bé, aquest llibre amb un format diferent i curiós.
1: Vinga, i... deixem-ho, no?
0: Deixem-ho
1: ja.
0: Deixem aquests, vinga, per
1: un
0: altre
1: sí,
0: dia.
1: Els deixem per un altre dia, perquè ja hi ha prou teques, sobretot en aquesta preparació de, i tornem a remarcar-ho, de l'aniversari, 90è aniversari, festa, o acte de celebració, sí. Més que festa, sí. De 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Va néixer l'any de la guerra,
0: sí.
1: Va néixer el 1936. De fet, faltava un mes pel 18 de juliol.
0: Exacte.
1: No ho sabien, eh?
0: No.
1: No ho sabien, ara ho sabem, però llavors no ho sabien. Serà, com ens ha explicat la Marta, dijous de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, i s'ha buscat allò, un espai gran, que és la plaça, la mateixa plaça, l'entrada de la biblioteca, perquè hi pugui venir a celebrar-ho el màxim de gent possible. Un acte teatral, també, i que acabarà amb un brindis final per celebrar aquests 90 anys d'història, els 90 següents. No hi serem ja, oi? Se suposa, però com a mínim aquests sí que els podrem celebrar. Marta, felicitats per l'aniversari. Et saludarem quan ja hagi passat, oi? Per tant, doncs que passeu una bona festa i, com sempre, gràcies per venir. I a tots vostès, doncs, també gràcies per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Trescat Info.

0: Són les 12. I aquesta hora ha de començar una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Divendres passat, un grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica generada, el director de la Fundació Catalunya Religió creu que hi ha marge per fer canvis a la intenció inicial que preveia només fer servir el castellà. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Feijóo evita respondre'l directament i li demana que facin tot el possible per forçar eleccions. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I l'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al mes de maig.
1: 3CAT Info.
0: Passant 2 minuts i mig de les 12, aquesta hora hem de marxar en directe cap al Palau de la Generalitat.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Hola.
1: Em sents?
0: Sí, et sento bé.
1: Vale, perfecte. Paula, com que això ho emetrem demà, ho gravem. Ara posaran una sintonia i et passo a presentar ja com si és un fals directe, vale?
0: Vinga,

0: Tu em sents, Paula? Tu em sents bé?
1: Sí, jo et sento bé.
0: Vale. I jo també la sento. Sí, vale, doncs truca la normal. Paula, pengem i et truquem per via telèfon normal, que no sé què passa.
1: Gràcies.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: El proper 10 de juny se celebrarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ja saben que hi haurà tot d'actes, que el papa ve a Barcelona a la Sagrada Família, en fi, tot d'actes. I a Sitges, coincidint amb aquesta data, la programació cultural del Prado s'ho ha fet venir bé perquè dijous 11 de juny, per tant l'endemà de la celebració d'aquest centenari de la mort de Gaudí, el Teatre Prado acollí una obra que es titula L'arquitecte prohibit. Es tracta d'un musical que justament el que planteja és una distopia de Barcelona en un món en el que s'esborra l'arquitectura i Gaudí passa a ser com una figura inspiradora. Avui en parlem amb l'actriu, també cantant i soprano, Paula Mell. Què tal, Paula? Bon dia.
2: Què tal, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: Encantada de rebre-us, encantats de rebre-us. Arribeu amb L'arquitecte prohibit, aquesta, ara deia, que és un musical, no? És una obra musical. I d'alguna manera el que planteja és això, un món, una Barcelona sense arquitectura, sense art, no? Una distopia difícil d'imaginar, eh?

0: l'arquitectura és important, dels arquitectes més importants contemporanis i per reivindicar la seva obra, perquè quan és evident, no? Tu vas a la seva família i algú et mou. Si no saps el què, però hi ha algú que et mou, perquè és espectacular.
1: Sí, sí, ha anat deixant rastre, no? Va anar deixant rastre per tot Catalunya, exacte, principalment a Barcelona, no? M'ha dit que és la família, la Pedrera, la Casa Batlló, etcètera, etcètera, no? Per tant, un musical que planteja, doncs, això, com l'art, en aquest cas a partir de l'arquitectura, però com la bellesa, fins i tot pot ser capaç de motivar, d'inspirar per enderrocar règims totalitaris, no? Que és el exacte que representa que hi sou.
0: Exacte, sí, sí. De fet, sí, també una mica la motivació d'aquest projecte va ser nosaltres com actrius joves de 5 a 30 anys, que estem una mica també preocupades per la situació que està havent-hi actualment, d'aquest entén del feixisme, d'aquesta radicalització del jovent, i pensàvem, hòstia, és un tema que ens interpel·la, ara parlo per mi com a Paula, sí, com a dona jove, de els meus antepassats d'alguna manera doncs, han conquerit uns drets que

0: plantejar-los i gestionar-los cap a una setmana.
1: Clar, justament és el que anava a preguntar. Jo deia al principi, retrateu una Barcelona distòpica, no? Una Barcelona del futur, no? Amb aquesta situació on, diguéssim, on l'art i l'arquitectura queden esborrades. D'entrada, això ens... algú pot pensar, això és molt difícil d'imaginar, no? És una ideologia absoluta. Però d'altra banda, ara tu deies, no? D'alguna manera també ens ha de fer reflexionar respecte a coses que estem veient, no? Coses que estan arribant. És a dir, fins a quin punt les distopies no són tan distopies?
0: Exacte. Fins a quin punt jo he vist distopies que després pensava, ostres, això en veritat sí que està passant. O sigui, ara mateix em ve al cap l'exemple d'una sèrie boníssima que vaig veure, Black Mirror,
1: sí,
0: que plantejava futurs distòpics, sí, sí, en diversos capítols, i penso, ostres, és que n'hi ha molts que estem aquí a la cantonada i no ens n'estem adonant realment. I crec que és important posar-ho de manifest, no tancar-nos en banda amb això, i crec que el més important és ser-ne conscients per no evitar repetir errors del passat.
1: Uh-huh. Incidiu també molt en la necessitat, no?, de d'alguna manera de despertar la memòria col·lectiva, no?
0: Exacte, sí. Sí, sobretot també per posar en manifest el col·lectiu, és a dir, quan jo veig que no soc jo sola enfront un problema que no és individual, que és un que amb la col·lectivitat a mi m'ajuda a ser més forta, crec que és un missatge també de l'obra molt important i que a vegades no ens n'adonem. Ara, per exemple, estic pensant en la vaga que està havent-hi ara mateix,
1: sí,
0: amb tots els educadors, que evidentment la tremenda donem suport màxim, però el fet que hi hagi tanta gent lluitant per una mateixa cosa farà que no tornem enrere i farà que els drets conquerits no tornin a ser un privilegi. Llavors, posem també de manifest això a l'obra, perquè juntes, evidentment, som més fortes i quan veus que el teu problema no és individual, és col·lectiu, et sents menys sola i et sents amb moltes més fortes per lluitar per això que creus just.
1: I tot això en format musical, com casa això?
0: I tot això en format musical, és que, clar, nosaltres volem ser 360, llavors és fantàstic. Mira, Marc Sambola va escriure les lletres, sí, i les cançons són increïbles. A més, també crec que un valor afegit a la tramita que nosaltres tenim és que toquem en directe, és a dir, no hi ha música enllaunada. Llavors, el nostre format és un format de musical de petit format, perquè ara mateix és el que podem assumir, però crec que és un format molt diferent a el que la gent està acostumada a veure, perquè és un musical amb guitarra en directe, violí en directe i sintes, i és amb música una mica electrònica. I crec que això és algo que no s'ha vist encara aquí a Barcelona. A més, hi ha quatre veus de quatre actrius que harmonitzen i que queden molt bé, i crec que és un tipus de musical que ni que sigui, és molt inspirador. Si et pot agradar o no et pot agradar, és molt inspirador perquè jo almenys encara no ho he vist i soc molt fan dels musicals, m'explico. I crec que és un valor afegit que tenim de tremenda. Evidentment, les melodies són increïbles, les músiques són fascinants. Marc Sambola és un gran director musical i escriptor, i la veritat és que estem molt contentes de treballar amb ell. I sí, la veritat, sí.
1: Doncs aquest musical que serà el dijous dia 11, que es va estrenar al gener, no?, d'aquest 2026,
0: exacte,
1: que esteu ara fent gira, no?, per la xarxa de
0: teatre
1: de Ateneus.
0: Exacte, estem fent gira per tot Catalunya, està anant molt bé, estem supercontentes, a més també estem coneixent molts llocs de Catalunya, que creiem que això també és important, de descentralitzar la cultura, que tot no passi a Barcelona, que pugui arribar també, doncs, ara penso, vam anar a Guissona, però també vam anar a Sant Just Desvern, vull dir que ens estem fent una gira guapíssima, que estem contentíssimes, i personalment jo estic molt contenta de venir Sitges, perquè jo soc de Vilanova i la Geltrú.
1: Home,
0: aprofitaré per portar a tota la meva gent a Sitges, perquè, clar, evidentment, doncs, mola molt quan es fan coses a prop de casa teva i crec que està molt guai, la veritat.
1: Escolta'm, Paula, i tot això, clar, òbviament, és a dir, el fet de tractar la figura de Gaudí, no?, de Gaudí com a inspirador, com a revelador d'alguna manera, entenc que ho vau fer casar coincidint amb aquest centenari, eh?
0: Clar, exacte, o sigui, vam dir, ostres, volem ara créixer una mica més com a companyia, volem començar un projecte, què podem fer? I sí que és veritat que hi havia dos o tres crítics de la companyia de Gaudí, m'incloc entre elles, perquè evidentment el que va fer aquesta persona és increïble, i va sortir aquesta idea de, ostres, centenari de la mort de Gaudí, creiem que és l'excusa perfecta ara mateix com per fer alguna cosa que parli d'ell, però pensàvem, no té gaire sentit fer un biopic d'ell explicant la seva vida, perquè ja s'ha fet, i també volíem innovar una mica de dir, quina... què podem explicar nosaltres a través d'aquesta... I just va casar superbé amb les nostres preocupacions que teníem d'això que t'he comentat abans, sí, amb aquesta cultura de Gaudí, i vam pensar, anem per aquí perquè creiem que té molt potencial. A més teníem a Martí Torres a la direcció, que ha estat fantàstic, Jaume Vinyes a la dramatúrgia, també ens ha ajudat Màrius Rebugent. Vull dir que teníem tot un equip que confiava en nosaltres i l'únic que hem fet nosaltres ha sigut confiar, tirar cap endavant i fer aquesta peça que, la veritat, creiem que està funcionant molt bé, almenys. A la gira que estem fent, nosaltres ens sentim molt contentes.
1: Esteu contentes. Paula, has descobert res de Gaudí en la preparació de l'obra? És a dir, potser no has descobert, però sí, no sé si d'alguna manera sents aquesta fascinació per la figura
0: doncs,
1: de Toni Gaudí.
0: Doncs mira, he descobert, és que això em va fascinar també, perquè soc molt friqui de Gaudí i vaig estar investigant, el meu germà també, i em va explicar que el dia de la mort de Gaudí,
1: sí,
0: clar, evidentment, ell anava com si fos un fes de sostre, caminant,
1: sí,
0: pel carrer, i quan el van atropellar, la gent no sabia qui era Gaudí, la persona, o sigui, aquesta persona. I em va fascinar perquè al cap de dies Barcelona va dir... s'ha de plorar la mort d'aquest arquitecte i es van deixant dur per les aparences que portava. I això em va colpir una mica perquè vaig pensar, ostres, quants cops a vegades jo he jutjat a una persona, potser per... o, bueno, o típics estereotips que tens al cap, típics de jutges primer a la persona. I em va fer replantejar-me moltes coses perquè vaig dir, ostres, si aquesta persona que era brillant en el seu, si era el
1: un geni, top,
0: un geni, realment, era, realment tu llegeixes coses que va descobrir Gaudí, penses, ets un puto geni, tio. I el fet que acabés així, que la gent no sapigués ni qui era, que només pel seu aspecte ja de primeres ni s'acostessin a ajudar-lo, vaig pensar, ostres, com em vaig revisar una mica a mi mateixa i vaig pensar, quin greu, jo potser també ho hagués fet, si no, a partir d'ara crec que hi ha algú que canvia en mi. M'explico,
1: sí,
0: que no em puc deixar emportar per aquestes aparences. I em va semblar com una, molt colpidor de pensar, ostres, aquest tio era brillant i van deixar... Sí. Morint-lo per les seves tintes, bàsicament.
1: Sí, sí, de fet, la mort de Gaudí, que és coneguda, que saben que va morir
0: tallat
1: per un tramvia, no?
0: Exacte.
1: I com deia ara la Paula, que doncs, ell duia aquesta imatge tan austera, no? Una mica així com drapós, no? Doncs va fer que molta gent no caigués en que era qui era, no?
0: I, era qui era, exacte.
1: I la tragèdia de que morís un geni, no només d'aquesta manera, sinó que en aquell moment, no sé si se'l valorava o se li tenia present tot el que hem fet ara, no? Com ara, per exemple, tots aquests actes del centenari, aquest arquitecte de la natura, no? Que feia aquestes coses increïbles. Paula, ens has parlat de la companyia de la Tremenda, sou una companyia jove, no? I pel que he llegit teniu com... feu molt incís en això, em voleu explicar les vostres històries, no? És a dir, les històries de que us pertoquen una mica a vosaltres, no? Teniu incís en això, oi?
0: Sí, perquè de fet pensem, ostres, ja que hem fet companyia, anem a parlar de les coses que ens interpel·len a nosaltres i també ens hem trobat molts cops en... Hi ha musicals, espectacles fets per joves, però per gent molt gran que no entén les necessitats reals dels joves. I vam pensar, ostres, doncs creiem que és una bona excusa també ajuntar-nos nosaltres, fer temes i espectacles que a mi m'agradaria anar a veure al teatre, perquè evidentment com a actriu doncs hem anat molt al teatre per omplir-nos d'aquest ofici, per tenir molts referents, i és l'excusa perfecta per dir, vale, de què volem parlar? D'això, perfecte, doncs anem a fer aquest espectacle. Com ho podem fer? Pim, pam, pum. Llavors, moltes ganes de treballar que tenim, molta necessitat també de crear, és a dir, de no només ficar-nos al servei d'una companyia, sinó també de dir, vale, quina és la nostra veu, què és el que volem explicar, què és el que nosaltres ens interpel·la com a gent jove. I creiem que és l'excusa perfecta. Llavors, la Tremenda ens ofereix aquest paraigües legal, diguéssim, no? Hem fet una companyia, vale, a partir d'aquí volem i generem espectacles perquè és el que ens mou. Qui? Realment no sabríem fer una altra cosa.
1: Què hi ha? Valentia, ganes, il·lusió? No sé si fins i tot tinc consciència quan un grup de joves decideix crear una companyia teatral.
0: Sí. A veure, pots repetir la pregunta?
1: T'he dit, què hi ha més? Què hi ha més? Il·lusió, ganes, valentia,
0: vale.
1: Inconsciència,
0: mira, ja...
1: necessitat, no sé...
0: el que et puguis imaginar, perquè jo ara t'estic dient que hi ha valentia, hi ha il·lusió, hi ha ganes, però evidentment també hi ha moltes pors, perquè pensem, ostres, ara no sabem si això que estem fent doncs, pot valdre la pena, perquè evidentment doncs, vivim en algun que vivim i tothom ha d'acabar pagant el lloguer al final de mes i a vegades doncs, no surten bolos o a vegades no... Vull dir que abans de fer aquesta gira guapíssima pels Ateneus, doncs també hem estat sense poder fer bolos i tal.

0: que ens ha vingut aquesta gira de Taneus, per sort, i també perquè ens hem currat un munt.
1: Efectivament.
0: Uh-huh. I llavors, ara mateix, estem aprofitant aquesta tongada de boros, aprofitar per fer-nos un lloc dins del panorama de teatre musical català, que nosaltres ens tindria molt de gust, la veritat, i seguir treballant, és que volem treballar.
1: Que el teatre musical català està ben valorat fora? És a dir, sentiu que està en un bon moment i que està prou valorat?
0: Mira, jo sento que ara, per la Tremenda, serà un bon moment, perquè la companyia icònica històrica de Coll de Gom, sí, ara mateix s'ha plegat.
1: Cert.
0: Llavors, algú ha d'ocupar aquest lloc.
1: Ah, i la Tremenda el vol ocupar.
0: Nosaltres estaríem encantades, perquè nosaltres tenim la mateixa il·lusió i podem arribar a fer els mateixos espectacles de gran qualitat, perquè sortim de l'Institut del Teatre, vull dir que sí, tenim formació, tenim ganes d'aprendre també de l'ofici. Llavors creiem que per nosaltres és un molt bon moment per això que et dic, perquè penso, home, si no ens ho creiem nosaltres, aquí no s'ho creurà ningú, m'explico? Ah. I llavors, ara mateix el públic català té una enyorança de Maricel, que ho entenc perquè és fantàstic, però i ara què més vindrà? Doncs la Tremenda Companyia vol fer espectacles i vol treballar, m'explico.
1: Us sentiu una mica com relleu generacional?
0: A mi m'encantaria sentir-m'ho, sí. Jo estic disposada a sentir-m'ho perquè és el que t'estic dient, jo vull treballar. Llavors, si ens donen l'espai, l'oportunitat, si ens donen les casuístiques, estarem encantades d'ocupar aquest espai perquè som molt currantes i ens ho mereixem.
1: I què creus que és el més difícil? Que us escoltin? És a dir, no sé si el fet de ser joves fa més difícil aquesta escolta, aquest tenir en compte inicial.
0: Sí,

0: hospital i no sabem, no està treballant tota l'estona. Llavors, tard o d'hora se sentirà a parlar de la tremenda companyia, per això que et dic, perquè som molt pesades.
1: Quin convenciment, Paula, és bonic escoltar-te amb aquest convenciment, eh? És allò que...
0: Que guai, moltes gràcies.
1: Sí, és bonic.
0: No, és que jo penso, si no ens ho creiem nosaltres, no s'ho creurà ningú. Llavors hem d'anar amb totes, perquè a la vida és pels valents, llavors hi ha d'anar amb totes.
1: Clar, i a més,
0: no és...
1: efectivament, la vida és pels valents, eh? Un s'ha d'anar arriscant, però no sé si en aquesta feina vostra encara més.
0: Sí, una mica de fet, perquè també, bueno, clar, evidentment, és el món de l'art és molt...
1: Vull dir, perquè al final les dades són les dades, eh? No paren de repartir aquesta dada que només un 8% de...

0: per tant entenc que hi ha un grau de valentia important.
1: Hi ha un grau de valentia important i també d'anar a teràpia important. Perquè, evidentment, doncs, hi ha moltes pors, hi ha moltes inseguretats, no diré que no, però estem fent aquesta aposta. I si no surt bé, doncs, ja buscarem les maneres. Però ara mateix és aquesta l'aposta i si no anem amb tot, jo crec que llavors sí que no ho aconseguirem. S'ha d'anar amb tot a la vida. I després ja ens la fotrem. Saps el que et vull dir? Quan arribem en aquest riu ja el creuarem. Però ara mateix hem de confiar, perquè si no confiem nosaltres ningú confiarà.
0: Quantes persones formeu part de la Tremenda?
1: Mira, ara mateix som 8. Però és que ens ho hem muntat molt bé, perquè som molta gent, però tenim cascs repartits. És a dir, som 4 escenaris i llavors... si ens surt feina fora, també podem anar a treballar fora, però també el bolo no queda
0: penjat.
1: No queda...

0: ens hem sentit excloses quan el masculí era el generalista, no? Doncs tampoc hauria de ser al revés. Elles són la Tremenda, arribaran a Sitges dijous dia 11 de juny a les 9 de la nit al Prado amb l'arquitecte Prohibit, aquest musical, aquesta obra musical que d'alguna manera coincideix amb aquest homenatge al centenari de la mort de Gaudí. Què és el que veurem a l'escenari? Paula, què és el que trobarem?
1: Mira, trobarem una peça que barreja llenguatges híbrids, perquè també, a part d'interpretar i de cantar, també tenim bastanta traça amb el moviment. Mm-hmm. Veureu música en directe, que això en l'era de la hiperconnectivitat jo ho valoro molt quan vaig al teatre, que m'estan explicant una història mirant-me els ulls. I veureu una història que crec que té... Bueno, no, crec que no. Sé que té molt potencial i que és molt... Bueno, a mi, jo quan la veig des de fora, perquè la meva companya em substitueix, m'interpel·la molt perquè em fa por que puguem arribar a aquest extrem. I per mi és un recordatori de dir ho estem fent bé, hem de seguir lluitant perquè creiem que és just.
0: I l'estètica també hi té un toc especial, no? Perquè heu jugat molt amb aquesta estètica distòpica, eh?
1: Ah, exacte. Hem jugat una mica també amb aquestes tonalitats, sí, també a l'hora del vestuari, de s'ha eliminat completament el color dintre d'aquest règim. I una mica per posar de manifest això, quan ens treuen el color, quan ens treuen l'art, quan ens treuen aquest pensament crític, aquest pensament crític, què queda? És tot gris, és tot uniforme, no hi ha cap individu que pugui respondre per ell mateix. Tot és gris.
0: Sí, sí.
1: I llavors ho volíem transmetre una mica també a través del vestuari i crec que el Guillem Martí aquí està lluït, ens ha fet el vestuari i ho ha fet fantàsticament bé.
0: No, i si ha de ser alguna cosa antagònica a Gaudí és justament
1: exacte,
0: aquesta grisó, i aquesta manca de color, perquè si alguna cosa feia Gaudí amb la seva obra arquitectònica justament
1: exacte,
0: era posar-hi color, no? També probablement molt inspirat en la natura, no? Que és el que sempre s'ha dit, no? Que s'inspirava tant en la naturalesa i en els colors reals de la naturalesa que no passen pel gris i la foscor, sinó que passen pels colors diversos. Paula, doncs escolta'm, et veiem el dijous dia 11. I has actuat mai al Prado sent vilanovina?
1: No hi he anat mai, encara, però m'estreno. Em fa molta... T'he de dir que mons pares m'han dit, home, és el primer cop que actues al Prado, haurem de venir, no sé què. Mons pares són molt de Vilanova, eh?
0: Ah.
1: Però bueno... Però a mi fa molta il·lusió actuar al poble del costat i que pugui venir tota la meva gent. I jo estaré encantada, vull dir, em fa molta il·lusió, de veritat. Em estan anant al vol al costat de casa, que això a vegades no passa. I serà fantàstic.
0: Clar.
1: Només m'han dit que és preciós el vostre teatre.
0: Sí, anava a dir, si no hi heu actuat mai, ni tu ni els teus companys, quan hi entreu, més enllà, òbviament, de fer la feina ben feta, que segur que feu, mireu cap a dalt, cap al sostre, ja us ho explicaré,
1: sí,
0: això, quan arribeu al Prado, perquè és un teatre centenari, preciós, que a més està perfectament conservat, perquè s'hi han deixat la pell perquè així sigui, i realment val molt la pena gaudir també de l'espai, diguéssim, perquè no hi ha tants de teatres amb aquestes característiques, malauradament...
1: En trobarem poc, no?
0: Sí, no, malauradament no n'hi ha tants, ni es conserven tants, i aquí doncs fan feina forta perquè es mantingui, no només es mantingui, sinó que continuï rebent activitat cultural, com en aquest cas amb l'arquitecte Prohibit, com dèiem, dijous 11 a les 9 al Prado. Queden entrades, saben que les poden aconseguir a través del web del Prado, entren allà i aconsegueixen les entrades, encara els queda una setmaneta, una mica més d'una setmaneta per adquirir les entrades, però no s'adormin, que després ja saben que això vola.
1: Això vola i després som al teatre i...
0: Efectivament.
1: I
0: la Tremenda està girant per tot Catalunya, però no sabem... Perquè Vilanova teniu previst anar o què? O ja heu anat potser?
1: A Vilanova s'està parlant.
0: D'acord.
1: Jo ho estic lluitant molt.
0: D'acord.
1: Tant d'hora, sí.
0: Per tant, diguem que el territori Garraf és primera vegada, la de Sitges.
1: Sí, i ens fa moltíssima il·lusió, la veritat.
0: Doncs ja ho saben, que són aquestes companyies que es dediquen a girar i, per tant, s'ha d'aprofitar el moment en quan arriben al poble, diguéssim, o a la ciutat en concret, d'aturar-se a veure-les. Paula, un plaer que vagi...
1: Vosaltres, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai i aquesta entrevista.
0: Encantats i, escolta'm, que vagi molt bé i t'anirem seguint, perquè com que ets veïna, això és una ràdio local, ens centrem en Sitges, però vaja, els vilanovins us mirem amb carinyo, també,
1: Perfecte.
0: Per tant, estarem al cas.
1: Vinga, perfecte. Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: A tu, Paula, un plaer.
1: Un plaer, que vagi bé. Adéu.
0: Adéu. Paula. Ai, apa.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Beret 16, novembre del 2010, durant la consagració de la Sagrada Família.
2: Ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a basílica menor.
1: A la seva homilia va incloure dos paràgrafs extensos en català. Lleu 14, juny del 2026, en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui amb vosaltres. Segons el guió litúrgic que hi va publicar el Vaticà, es preveu que la seva intervenció en català es limiti a aquestes dues frases, la resta en castellà i en llatí. Ai, si Gaudí aixequés el cap.
0: Catalunya al dia.
1: Aquesta poca presència del català en la benedicció que el papa farà dimecres de la setmana que ve de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha indignat alguns sectors catòlics, també polítics. El govern assegura que està treballant per convèncer-lo perquè digui alguna cosa més en la nostra llengua. De seguida ho ampliarem. Avui és dimarts, és 2 de juny, i també és notícia que comença un judici molt esperat, és el de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Després de 14 anys, el cas arriba a l'Audiència de Tarragona.
3: A més de 400 socis, se'ls van bloquejar els comptes. Alguns van perdre els estalvis de tota una vida. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La fiscalia li demana 14 anys de presó.
1: I mentre els mestres segueixen al carrer. Aquest matí han protestat davant de la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia de Barcelona, ara es manifesten pel centre. Un altre col·lectiu que també ha aixecat la veu perquè els falta personal i perquè tenen condicions precàries, diuen, és el dels treballadors dels espais naturals protegits.
3: Asseguren que aquesta situació afecta negativament la gestió dels parcs naturals, per tant, incrementa el risc d'incendis i perjudica la conservació de la biodiversitat d'aquests espais.
4: Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general.
1: I parlarem també de plagues. Tanta pluja en els primers mesos de l'any i ara aquesta calorada farà que hi hagi més plagues. Aquest estiu tindrem més mosquits, més paneroles, més rates a Catalunya?
3: Doncs sembla que sí, que n'hi haurà més. Per això les campanyes de control ja van començar a l'abril, un mes abans del que és habitual.
1: I a Caldes de Malavella han localitzat l'esquelet sencer d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. Un tapir és una mena de capibara amb trompa.
3: Són les restes més completes d'aquest tipus que s'han trobat mai a Europa. Una oportunitat excepcional, segons els experts, per reconstruir com vivien els tapirs prehistòrics.
1: Ens fixem també en les carreteres i en el transport públic. Cap incidència a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
5: Molt bon dia, Estel. Doncs hi ha problemes per circular al voltant de la B30, a Badia del Vallès en sentit sud, cap a Martorell, per un camió que s'ha incendiat a l'enllaç just amb la C58. A la B30 s'ha habilitat ara el voral per circular i a la C58 es talla un carril direcció Sabadell per les tasques dels bombers. De moment no ens consten incidències, però també veiem diversos trams amb congestió a les dues rondes de Barcelona i, com dèieu, al centre de la ciutat, una manifestació de docents que està caminant entre Passeig de Gràcia, direcció plaça Urquinaona.
1: De seguida hi connectarem. I pel que fa al temps, Francesc Maurí s'ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses aquesta tarda. On poden caure aquests ruixats?
6: Bé, són ruixats, efectivament. Bon dia, que s'han de produir al terç nord de Catalunya, Pirineu i Prepirineu, intensitat elevada, en poc temps no és una gran situació d'aiguats, però sí que ens fixem en dues comarques, Garrotxa i també l'àrea propera d'Osona, on tenim avís taronja i cap al Ripollès. En definitiva, aquestes tres zones serien les preferides pels ruixats una mica més intensos. A la resta de Catalunya no se n'esperen, sol intervals de núvols i la temperatura que afluixa un palet. Demà serà el dia de temperatura menys elevada de la setmana, juntament amb el divendres, i dissabte i diumenge pujaria clarament el termòmetre.
1: Molt bé, Francesc, portava des de la setmana passada que ja ho vas anunciar amb aquest dia marcat al calendari, el dimecres, que baixaven una mica les temperatures i vindríem doncs, una mica de treva.
6: Doncs mira, Estel, respecte ahir, tenim la novetat del divendres. Aquesta és l'última hora de la previsió actualitzada. Divendres, ara sembla que queda frenada el termòmetre també.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Gràcies, Francesc, bon dia.
6: Bon dia.
1: I els esports, Montse Reia, què explicarem avui?
7: Doncs mira, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. A la Lliga serà avui Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7. A les 9 es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, partit Sant Andreu-Mataró. El Ajax, entrenador del Girona, Mitchell, firmarà en les pròximes hores per l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona té la intenció d'oferir una renovació a la baixa als veterans David López i Estuani, que acaben contracte. El Vila-Sana fa oficial el fitxatge de l'asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces arriba del Benfica. El club del Pla d'Urgell sabrà aquest vespre quin serà el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina, que surt del partit Fraga-Gijón. I la passada Copa del Món de Rem a Sevilla va visualitzar un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner van debutar dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, que van acabar a l'onzena posició.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Miquel Jario al control central. És la una i pràcticament sis minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Generalitat ha mogut fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè en algun moment parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El Vaticà ja ha publicat la intervenció que farà el pontífex i està previst que parli íntegrament en castellà durant el moment culminant d'aquesta celebració, que es produirà el dia 10 de juny, dimecres de la setmana que ve. L'absència del català ha aixecat un fort malestar entre entitats catòliques, a les quals també s'hi han anat sumant diversos partits de l'oposició. Anem, per tant, al Palau de la Generalitat. Allà hi tenim, com sempre, cada dimarts, l'Albert Prat. Albert, bon dia.
1: Què tal, Estel? Bon dia.
0: El govern de Salvador Illa acaba de dir que estan parlant discretament amb el Vaticà per intentar canviar-ho, això.
1: Sí, diversos canals ja s'han obert amb el Vaticà per intentar que canviï el guió de la benedicció. No només la Generalitat, sinó també s'hi han afegit la Conferència Episcopal Tarraconense, que és directament el contacte directe amb la Santa Seu, i el president del Parlament també s'està movent a contrarrellotge per fer-los canviar d'opinió.
0: A veure, perquè, Albert, per entendre-ho bé, quan en teoria ha de parlar en català el papa?
1: Mira, el pontífex només utilitzarà dues frases en català a la salutació inicial de la missa de la Sagrada Família. Diran el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui en nosaltres. Això segons el guió litúrgic que ja ha publicat el Vaticà. I durant la missa el papa combinarà, durant la resta de la celebració, el castellà i el llatí i el català, i tindrà una presència, sí que parlaran en català, en la primera lectura, el salm posterior i el credo. En canvi, a la benedicció final, és a dir, a la benedicció de la torre més alta del temple, segons el missal publicat, aquesta intervenció el papa la farà íntegrament en castellà.
0: Per tant, aquest moment culminant de tota aquesta cerimònia serà en castellà i no hi haurà, en principi, frases en català. Aquesta polèmica ha arribat també al terreny polític, no?
1: Sí, perquè diversos partits de l'oposició ja estan collant el govern, de fet, començant per Junts, que aquest matí ho ha formalitzat amb una carta a Salvador Illa demanant-li que mogui cel i terra. Els comuns també creuen que, per respecte, Lleó XIV s'hauria d'adreçar en algun moment de la benedicció en català. Jordi Turull i David Cid.
2: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
3: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
1: Però el govern destaca que la sensibilitat del papa amb Catalunya ja queda demostrada, acreditada, pel sol fet de venir a inaugurar la torre més alta de la Sagrada Família just el dia que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Sigui com sigui, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, acaba de deixar clar que l'organització dels actes religiosos no depèn d'ells, no depèn de la Generalitat, i que el Vaticà és plenament conscient de la importància de la llengua a casa nostra.
4: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
1: I ara aquí falta per veure què passarà amb la resta d'actes, amb activitats més festives, que evidentment no estan guionitzades, diguem, com publicades en un missal per part del Vaticà. Falta per veure, doncs, l'estadi olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians. Sigui com sigui, aquí el govern confia i diu que el català, evidentment, hi tindrà un pes rellevant. Falta per veure si el papa s'hi referirà.
0: Doncs veurem. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs sobre l'ús del català en aquesta visita del papa, també n'ha parlat el bisbe de Girona. Última hora, Fèlix Martín, bon dia, què ha dit?
5: Hola, bon dia. Doncs mira, fra Octavi Vilà ens acaba de dir a 3Cat Info que li hagués agradat molt que la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família es fes també en català, en la nostra llengua. Reconeix que en aquests actes oficials doncs cal fer molts equilibris entre els responsables de l'organització.
6: En aquest cas, el bisbat de Barcelona, qui organitza els actes, amb estricta col·laboració amb la Santa Seu. Llavors són determinats equilibris. Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Són declaracions que acaba de fer per al Catalunya al Dia el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, que amb la desena més de bisbes que hi ha a Catalunya participarà en aquests actes que farà el papa doncs, a Catalunya els pròxims dies.
0: Gràcies, Fèlix. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I afegim encara més veus al director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri. Creu que hi ha marge encara per fer canvis en aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i que el papa Lleó XIV faci servir el català. Hi ha marge, diu. Això ho ha explicat als matins de TV3 arran de la polèmica per l'ús només del castellà en la part final i central de l'acte de la Basílica.
7: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà a canviar, però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
0: I què hi té a dir un dels principals actors implicats en això? La Conferència Episcopal Espanyola, què hi diu? Doncs s'han mostrat prudents, no s'han volgut pronunciar sobre si el català ha de tenir més o menys pes en aquesta litúrgia. Diu que caldrà esperar a veure quina llengua finalment fa servir el pontífex. Han explicat que el viatge de Lleó XIV costarà 25 milions d'euros i les administracions públiques, entre les quals el govern de la Generalitat, assumiran un 20% del pressupost, és a dir, uns 5 milions d'euros. Tot això ho sabem connectant amb Madrid. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
8: Bon dia. Sí, sobre la qüestió del català, el comitè organitzador de la Conferència Episcopal s'ha rentat les mans. Diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir l'idioma en què s'expressa el papa. El coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, però tampoc han tancat la porta a que Lleó XIV puga pronunciar algunes paraules en català més enllà de les salutacions.
9: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
8: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que juntament amb el govern canari han fet una aportació directa del 20% del pressupost global. Això són 5 dels 25 milions totals que deies de la visita del papa, que es finança sobretot amb patrocinadors privats i amb les aportacions de les 4 diòcesis que visitarà Lleó XIV. El que no inclou este pressupost, atenció, són les despeses que assumirà el govern central o la Comunitat de Madrid, que ha posat a disposició més de 80 col·legis públics per acollir gratuïtament els peregrins.
0: Molt bé, doncs gran. Gràcies, Dani Sáenz de Aja. Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: Un minut i un quart de dues del migdia. Doncs bé, fins aquí aquesta part més política i d'impacte econòmic de la visita de Lleó XIV a la setmana que ve a Catalunya. D'altra banda, alguns veïns, mentrestant, aprofiten aquesta visita per fer negoci i per llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Mireia Sala.
10: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers a la Sagrada Família, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran al temple. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del papa una oportunitat, hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
11: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
12: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
13: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
10: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
0: I com que ja es preveu que hi haurà certa afectació en la mobilitat aquell dia, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per aquestes restriccions que hi haurà per la visita papal a Catalunya, també a Madrid i a les Canàries. Demana evitar desplaçaments innecessaris, mantenir l'activitat laboral a la mesura del possible i aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres vinent. La visita del papa ha estat declarada pel govern com un acte especial d'interès públic. I aquest matí, en protestant davant de la Casa Batlló, els docents s'han manifestat davant del Passeig de Gràcia de Barcelona. Això era a primera hora del matí. Ara, a aquesta hora, es manifesten pel centre de Barcelona.
14: Tu sí que cobres massa!
0: Milers de docents protesten contra el preacord del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris que van arribar divendres passat. Els mestres i professors contraris a aquest pacte han bloquejat l'accés a la Casa Batlló a primera hora del matí i ara, com us dèiem, es manifesten pel centre de Barcelona i tenim una unitat mòbil seguint-los. José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
15: Hola, bon dia, Estel. Doncs, com bé explicaves, la manifestació està en marxa. Són milers de docents que es mouen a aquesta hora per al centre de Barcelona. De fet, la capçalera acaba d'arribar aquí a la plaça Urquinaona. Aquest és el punt i final previst. Tenen previst finalitzar davant del Consorci d'Educació de Barcelona en aquestes vagues i mobilitzacions que continuen recolzant les assemblees de docents i dos dels sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, que hi donen cobertura. La pancarta que encapçala aquesta manifestació una mica resumeix l'esperit d'aquesta mobilització. Diu no a les engrunes, que és com ells qualifiquen el pacte a què es va arribar divendres, i diuen seguim lluitant per l'educació pública. De fet, Laia Font, portaveu de la Intersindical, posava en valor la mobilització que han fet al llarg d'aquest curs els docents, el punt on es trobava, diu, el moviment, i creuen que tot això no s'hi pot posar punt i final per un pacte que, diu, no compleix amb moltes de les reivindicacions que han fet que milers de docents sortissin al carrer, entre ells la baixada de ràtios o mesures per blindar la immersió lingüística a les escoles.
16: Com a Intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i al màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem la pregunta de què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se.
15: Aquí estan pendents, evidentment, del resultat que tingui aquesta consulta, que finalitzarà el dijous. En el seu cas, aposten per el no, i també ha causat molt rebuig la manera de plantejar la pregunta, diuen, per part de l'Austec, condicionant el no a la convocatòria d'una vaga indefinida que no comparteixen. Sí que veuen, però, una oportunitat per fer pressió al govern, la visita del Papa de la setmana que ve o el fet que s'estiguin tramitant els pressupostos al Parlament.
0: Entesos, doncs, gràcies, Sara Cañete, seguint aquesta nova mobilització dels mestres i professors avui pel centre de Barcelona. Bon dia.
15: Bon dia.
0: I qui també es queixa són els treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals, que denuncien una situació crítica de manca de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances, aquests dèficits, posen en risc la conservació dels parcs naturals i la biodiversitat i reclamen, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, mesures urgents.
17: Hola, Estel, bon dia. Sí, els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
18: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaú, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
17: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
0: I avui, 14 anys i mig després, ha començat el judici per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre.
19: El cas esclata el desembre del 2011, quan els 408 socis de la cooperativa van veure que els comptes bancaris que tenien dipositats a la secció de crèdit estaven bloquejats. El poble va quedar en xoc, perquè molts d'ells van perdre els estalvis de tota una vida. El forat econòmic per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea es va enfilar fins als 4,6 milions d'euros.
0: Doncs bé, hi ha hagut acord entre algunes parts i les acusacions, que ha rebaixat el nombre d'acusats fins a arribar a 4. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
20: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, què implica aquest judici i a qui beneficia?
20: Sí, mira, després del pacte econòmic de finals d'abril, avui n'hi ha hagut un de nou, com bé dius, que implica concretament l'absolució de l'exdirector de la secció de crèdit, Amafri, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, i també Juan Carlos Torres, director de l'empresa auditora BDO i qui era un dels principals acusats. A banda, també aquest acord inclou els dos extreballadors de Bankia i també exonera CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya. L'acord preveu un pagament de 880.000 euros per deixar de ser acusats.
21: Debemos absolver i absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabater Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia, CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
20: El pacte ha suposat la retirada de la plataforma d'afectats de l'acusació. Tot plegat també ha fet que es passi de més d'una desena d'acusats a finalment 4, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprèn la setmana que ve i està previst que s'allargui fins al mes de juliol.
0: Catalunya al dia. I ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera, al Maresme. La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: Els fets van ocórrer fa 8 anys, quan, segons la denunciant, l'home l'hauria agredit en assabentar-se que ella tenia una altra relació sentimental en paral·lel a la seva. A més, la víctima també denunciava coaccions per part de l'home per mantenir relacions sexuals mentre vivien junts. Avui, però, la dona ha retirat la seva acusació particular i ha presentat un testimoni poc concret, al·legant que no recordava bona part dels fets a causa de la teràpia psicològica que ha fet durant aquests anys. Val a dir que la declaració de la víctima ha hagut de fer sense mampara que la separi de l'agressor, degut a que s'havia canviat el nom en els darrers anys, i el tribunal ha requerit que l'agressor la pogués veure i la reconegués per tal de no suspendre la vista. De la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assenyalat que la dona s'hauria autolesionat i ha assegurat que tot el procés judicial era un muntatge. La causa ha quedat vista per sentència i fonts pròximes a l'acusació veuen difícil aconseguir un resultat favorable perquè no s'han pogut provar gran part dels fets.
0: Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat el Departament d'Interior després que des del Baix Penedès Marítim es reivindiqués durant anys per fer front a l'augment constant de la població, sobretot durant ara la temporada d'estiu. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
23: Hola, Estel, bon dia.
0: I on s'ubicarà aquesta nova comissaria?
23: Mira, molt probablement al nucli de Segur de Calafell, com explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
24: Fer-la al voltant de l'Avinguda Catalunya, que és l'eix principal, doncs, de Segur de Calafell que ens preocupa, per la centralitat que té agafant Calafell i Cunit, no?
23: L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ho ha qualificat de bona notícia, esperada i treballada.
25: És necessari augmentar la seguretat, és necessari que els Mossos puguin tenir més presència en els nostres municipis, perquè el que no pot ser és que la seguretat de Cunit recaigui 100% sobre les esquenes de la policia local. Nosaltres també tenim dret a tenir Mossos, tenim dret a tenir els Mossos més a prop.
23: L'anunci d'una nova comissaria de districte l'ha fet la consellera Núria Parlon després de la Junta de Seguretat Local de Calafell. Està inclosa al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà al setembre.
26: Un cop aquest pla està aprovat, doncs aquesta comissaria tindrà els recursos, no, programats perquè passi el pla d'actuacions. I, per tant, doncs podrem posar-la en marxa. Si pot ser abans d'acabar aquest mandat, seria el desitjable.
23: Justament, l'últim any, els delictes han augmentat un 1,2% a Calafell i les últimes dues setmanes hi ha hagut ferits per arma blanca i arma de foc. S'anuncien dispositius especials en els punts més calents per als pròxims dies.
0: Minuts i dos quarts de dues, a Barcelona s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos. Amb una inversió de 14 milions d'euros s'han modernitzat els espais. Per exemple, a partir d'ara, tots els serveis estaran concentrats en una única planta, un espai de 1.500 metres quadrats. Hi haurà també un sol punt d'entrada i sortida a l'estació, que serà pel carrer Nàpols. Anem doncs cap allà, estació del Nord de Barcelona. Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format. Les obres, a més, han permès recuperar i restaurar el mosaic Helios i les fases lunars de l'artista Armand Oliver Milian. Segons l'alcalde Jaume Collboni, amb aquestes millores, l'estació del Nord es consolida com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat cap a destinacions nacionals i internacionals.
2: I el que hem de fer a partir d'avui, d'aquesta primera estació, és preparar les infraestructures en l'horitzó 2035, de quins són els corredors que en aquests moments ja estan funcionant com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions. Hi ha una de ben evident, que és l'estació de la Sagrera, o el que ja està en aquests moments en estudi per part de la Generalitat de Catalunya a la plaça Espanya.
1: Actualment, l'estació té una mitjana de 3 milions de viatgers anuals. Des del 2019, aquesta xifra ha augmentat en un 50% i s'espera que d'aquí al 2030 augmenti encara un 30% més. L'Ajuntament assegura que l'estació ara sí està preparada per assumir aquest increment.
0: I Anna, els veïns del barri fa temps que es queixen d'aquesta estació. No sé si ha fet alguna referència a l'Ajuntament.
1: Doncs mira, els veïns fa temps que reclamen que una estació d'aquesta envergadura no hauria de ser al cor d'un barri com l'Eixample Dret. Es queixen de la contaminació, tant acústica com ambiental, que provoquen els autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Sobre aquesta qüestió ha respost la tinenta d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet.
3: Seguirem treballant amb els veïns també dels entorns i dels accessos, sobretot a l'estació, per la prestació d'un servei que necessitem que es pugui garantir aquí i que, evidentment, en termes de seguretat, ja ha dit l'alcalde que aquí s'ha fet un plantejament molt clar sobre la millora no només del servei, sinó també de la seguretat del dia a dia d'una instal·lació com aquesta, i això acaba també impactant en positiu en el seu entorn.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
1: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.

0: al dia. I ara parlem de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, que reclamen concrecions a les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur tren tram. A banda, denuncien que la circulació a l'R15 s'ha reprès sense haver resolt tots els problemes. Jordi Barranca, quina és la situació d'aquesta línia?
1: Doncs mira, ni molt menys s'han resolt les incidències. De fet, encara hi ha retards i serveis que també s'han de fer amb autobús. Mireia Monisa, portaveu de Trens Dignes.
2: De Riba-roja a Móra la Nova encara no hi ha cap circulació de trens, es fan amb busos. I després encara no estan totes les freqüències amb trens. Algunes són amb busos. Hi ha retards, hi ha un munt de limitacions. I també encara hi ha la freqüència d'autobusos que han de fer tot el follon d'agafar tren, tornar a agafar bus i estar al Prat.
1: A banda, les portaveus de la plataforma temen que els estudis de viabilitat i acceptació engegats pels projectes de la intermodal i del tren tram, que funcionaria com a tramvia a l'interior de les poblacions i fora els nuclis urbans augmentaria la velocitat, es quedin novament en paper mullat i els dos projectes no tirin endavant.
0: Entesos, gràcies, Jordi Barranca. 1 minut i 2 quarts de 2.

0: Doncs parlem ara de les altes temperatures dels últims dies de maig, combinades amb una primavera plujosa, i això prepara l'escenari per l'aparició de plagues, de mosquits i de paneroles arreu de Catalunya. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, per poder parlar en propietat, què considerem una plaga?
1: Doncs mira, per poder-ho entendre, hem parlat amb la professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Anna Garriga.
2: Una plaga considerem que és una abundància excessiva d'un animal, segurament autòcton, que causen al final danys econòmics o en la salut pública.
0: I tenint en compte això, per tant, que és l'abundància d'aquest animal autòcton, com ho tenim aquest any?
1: Doncs mira, la professora Garriga ens explicava que, tot i que van tard, perquè fins ara encara no els hem acabat de notar, ara arribaran notícies tant de mosquits com de paneroles.
2: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: I aquí sí que hi contribueixen les altes temperatures, eh?
1: Exacte, això és una proliferació evident. Fixa't que deia que no serà diferent que altres estius, eh? Però hem parlat també amb l'Andreu García, que és president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, i fixa't que ens explicava d'això de les altes temperatures.
3: Tot i que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriba un punt en el que fa plap i és el contrari, just el contrari. Hi ha valors com la humitat i la temperatura fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt.
0: I ara la pregunta del milió. Què podem fer a casa per intentar combatre aquestes plagues?
1: Tant l'Andreu García de l'EPAP com la professora Anna Garriga han coincidit que el més important és la neteja.
3: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
2: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar no podran desenvolupar-se.
0: Doncs això, escombra, recollidor i fregona.
1: I tot ben tancat, tot ben tancat.
0: Ho provarem, però això a vegades, combinat amb la calor, es fa difícil. Gràcies, Toni, bon dia.
1: Bon dia.

0: La denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb èxit amb els fruiters i els ametllers. Ara de flors ja en queden poques, perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I aquest matí ho heu comprovat, in situ, en un camp de Cervià de les Garrigues.
1: Sí, si no sé si les heu vist mai, però en el cas de les oliveres estem parlant d'unes flors blanques molt petites i en aquest camp de Cervià la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les oliveres, de les olives, en aquest cas del fruit. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
2: De moment, que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, enguany podria ser molt bona collita.
1: Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això estan enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià i, segons Dalmau, hi ha marge per créixer.
2: A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que hem posar les bases perquè molta gent que era reticent hi pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la deua.
1: La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli que es faria a finals d'any a la ciutat de Lleida.
0: Doncs ja tenim dues activitats més a apuntar a l'agenda. D'una banda, aquesta nova fira de l'oli, de l'altra, aquest turisme de floració, en aquest cas de les oliveres. Mm-hmm. Gràcies, Estela. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal per repassar els articles més interessants de la web i l'app del 3CatInfo.
4: Els Marc més vistos, els més clicats, diguem. Sí, sí, bon dia.
0: Per què comencem avui?
4: Mira, comencem per aquesta bicicleta recuperada, 2.000 euros a Tarragona. Li havien robat a l'interior d'un cotxe, feia 12 dies, i la va localitzar a Gualapop. Aleshores va donar avís a la policia i ha pogut recuperar la seva bicicleta. Per tant, història que en aquest cas acaba bé. I també estem pendents aquests dies, que està sent molt llegit i molt clicat, aquesta informació sobre l'impacte de les gigafactories d'intel·ligència artificial.
0: Que surt del programa Solidaris,
4: sí,
0: no?
4: Sí, és del programa Solidaris. Recordeu que n'hi ha una que es projecta a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i aquí explica una mica doncs, què són aquestes gigafactories, quin tipus de consum energètic tenen. Per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, la inversió podria superar els 4.000 milions d'euros, però ja hi ha contestació al territori, diguem, i per tant una plataforma que ja està en contra que es diu Aturem la Gigafactoria d'IA. En fi, podreu llegir en aquest article tot el que està passant al voltant de les gigafactories al món.
0: I fa un any de què parlàvem, Marc?
4: Parlàvem de la falta de llevadores que reduïa la meitat dels parts a casa a Catalunya. La situació no ha canviat. Penseu que es van fer uns 200 parts a casa, la mitjana era uns 400, però hi ha una falta endèmica, diguem, de llevadores. A Catalunya n'hi ha unes 1.500, al revés, n'hi ha unes 1.000 i es diu que em fa falta unes 1.500. Hi ha moltes jubilacions que s'han acumulat aquests últims anys i, per tant, doncs això, continua sent encara un ofici pel qual fan falta mans, doncs sí.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
4: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: S'ha activat un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques de Girona, davant l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua, impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. La Maria Rovira ha parlat amb els impulsors i alguns dels participants en aquestes reunions.
5: Estem superdeterminades i empoderat a tirar endavant això i a donar-nos recolzament, perquè les famílies, al final, només poder parlar, només veure les seves cares, són torrents d'emocions. Hi ha famílies que arriben i no saben, però tenen moltes...
1: És en Xavi Villarreal, un dels impulsors del grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents amb problemàtiques de salut mental.
5: Els GAMS, els grups d'ajuda mútua, són entre famílies i el que és un espai de suport, d'empoderament col·lectiu, de gestió comunitària de les nostres emocions, i al final és un espai on te poden comprendre que hi ha altres famílies i altres realitats semblants a les nostres i també aprens a gestionar la culpabilitat i tot aquell torrent d'emocions que et venen quan un cas d'aquests arriba a casa teu.
1: La iniciativa neix des de l'Associació Família i Salut Mental. L'augment exponencial de casos d'infants i adolescents ha fet que s'hagi creat aquest nou grup, segons Xavi Villarreal.
5: que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
1: Algunes de les participants a les sessions d'aquest GAM en destaquen els beneficis.
6: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I, bueno, per això per mi i per al meu home va ser tan important, no?, el tema dels grups d'ajuda mútua. Van ser com una salvació el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
1: Hi ha problemàtiques diferents, però coincideixen que trenquen la solitud de viure situacions com aquestes.
7: Soc Karen, tinc un nen de 6 anys que té TDA. I saps que hi ha més gent, no et sents sola. Els dubtes, a vegades no en tens eines i intentes buscar internet, les busques, preguntes... Ajuda molt, escoltar i saber que ells estan també passant. No és la mateixa situació, però escoltar que no ets sola.
3: Catalunya al dia.

0: marxem cap a Solsona, que repartirà entrades gratuïtes per als espectacles de pagament que es facin a la ciutat a persones i col·lectius vulnerables. És una iniciativa que anomenen Butaca Solidària. Solsona, Joaquim Albalaté, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I això vol acostar la cultura a tothom.
1: Sí, perquè moltes vegades aquests grups queden exclosos de la programació cultural, com diu Judit Gisbert, l'alcaldessa de Solsona.
2: Moltes vegades hi ha col·lectius que ni pensin, per dir d'una manera, doncs, que no formi part de la seva vida quotidiana segons quins actes culturals. I l'objectiu no només és aproximar aquesta cultura, sinó que també és fer comunitat.
1: Per això reservaran un 3% de les entrades dels espectacles i concerts de pagament del Teatre Comarcal i la Sala Polivalent i la repartiran amb l'ajuda d'entitats de la comarca com a Missol, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. La seva gerent és Laia Ximenis.
3: Persones que potser mai havien pensat en anar en un espectacle, doncs pel fet de que els hi regalen l'entrada, valoren aquest espectacle i per tant diuen, ostres, doncs va i vaig, no? I això obre les portes doncs, a un col·lectiu molt gran que no consumiria cultura i potser aquesta és la manera d'entrar-los, tant ells com el seu entorn.
1: Esperen que aquesta iniciativa faci arribar unes 300 persones a una quarantena d'espectacles cada any, començant per un concert el 3 de juliol.
0: Molt bé, doncs tot això a la Butaca Solidària de Solsona. Gràcies, Joaquim, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: Parlem del músic Jordi Savall, que donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada, la capital de l'Anoia. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Jordi Savall i amb la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, es tracta d'un projecte molt esperat en aquest cas, oi?
4: Sí, a l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit d'entre 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular, situat en el Parc Central d'Igualada, el pulmó verd de la ciutat. El que no se sabia era quin nom portaria i, finalment, l'alcalde Marc Castells ho ha fet públic.
5: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada. I, per tant, creiem que aquest equipament, que d'aquí uns anys serà realitat i que tu tindràs el ple, doncs, del primer concert, espero, si et ve de gust, doncs que sigui aquest magnífic equipament que serà espectacular.
4: El músic Jordi Savall, de 84 anys, ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
6: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu, aquest apreci, és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara, és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que et marquen la vida.
4: Savall, guardonat recentment amb el Premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música, ha participat en la primera taula de treball de l'Auditori, on s'han perfilat les primeres passes del projecte.
0: Molt bé, gràcies, Montse. I d'Igualada a la Rambla de Barcelona.

0: Anirem a voltar per la Rambla quan s'hi pugui tornar a anar. La Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, si no hi ha cap contratemps, amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir aquest espai en un escenari d'escenaris durant dos dies. Òscar Callau, bon dia.
1: Hola, bon dia. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran

0: És un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
1: Després de 4 anys de treballs, les obres estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
2: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis, descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses, les obres s'han portat a terme en els terminis establerts, aquesta és la nostra idea, la festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
1: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració.
3: Doncs encara a la Rambla és possible anar més enllà del clàssic imant de nevera o la típica samarreta de record de Barcelona? Doncs sí, és el que vol aconseguir Souvenir. És l'exposició gratuïta que s'ha inaugurat al Mirador de Colom i col·labora amb l'Escola de Disseny Elisava i l'associació Amics de la Rambla amb les propostes de 22 alumnes que plantegen quin tipus de record ha de representar la Barcelona del futur. Estel Coletas.
4: Són 11 projectes complets pensats des de la producció fins a l'embalatge que busquen dignificar la cultura catalana i l'arrelament a la ciutat. Xavier Massip, d'Amics de la Rambla.
5: El projecte sorgeix de la necessitat de tenir un objecte de record que realment representi l'essència de la ciutat. En el moment que volem fer aquesta reflexió, pensem a Elisava, per la qualitat que té els seus estudis i perquè, a més, tenen aquest plus de conèixer el territori i de poder reflexionar des d'una situació de coneixement.
4: Entre els prototips es poden veure des d'uns taps de suro amb formes arquitectòniques de Gaudí a una paperina de fruits secs feta amb fibra de cotó o uns gerros amb la forma de les xemeneies de la Barcelona industrial. Sentim Joan Marc, un dels alumnes.
6: Actualment els souvenirs no tenen cap tipus d'essència, acaben sent tot repetitius i sense cap tipus d'identitat, i nosaltres repensem el souvenir i intentem trobar alguna cosa que sí que vingui de la terra i que pugui aportar un nou coneixement o una nova cultura a la gent de fora.
4: De moment són projectes teòrics, però neixen amb tota la documentació a punt amb la intenció de fer el salt al mercat real.

0: Així hem arribat a 3:15 i ara marxem cap a Caldes de Malavella. Aquí hi han localitzat, en un jaciment prehistòric d'aquí, de la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer. És un mamífer propi de l'Amèrica Llatina, que sembla una capibara però que té una trompa. Doncs són les restes més completes que s'han trobat mai a Europa. I Fèlix Martín, per què li donen tant de valor als experts?
1: Doncs perquè els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Són uns animals de la família de vaques i bous, però més petits i robustos i amb una trompa, que van desaparèixer d'Europa fa 2,5 milions d'anys. Els seus descendents ara es concentren a Centroamèrica i Àsia. L'esquelet de Caldes és la cria de tapir del Pliocè més complet trobat a Europa i això ho ha posat en valor aquest matí el director de les excavacions, Gerard Campeny.
2: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir pràcticament en el món són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenta el Camp dels Ninots. De fet, el Camp dels Ninots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important d'Europa.
1: De fòssils i restes de tapirs prehistòrics ja n'han trobat 6 els últims anys al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella, però no d'una cria tan jove. Calculen que quan va morir tenia entre un any i un any i mig. El Camp dels Ninots és una autèntica càpsula del temps. Aquí hi havia un llac volcànic i les característiques de l'aigua i el fang han facilitat molt la conservació d'aquest tipus de restes. La campanya d'excavacions va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18 d'aquest mes.
0: I petits boscos urbans per combatre les tòrrides temperatures cada vegada més habituals. Aquesta és la proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que està desenvolupant dos projectes pilot a Cornellà de Llobregat i a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d'adaptar la nostra latitud al mètode que va desenvolupar el botànic japonès Akira Miyawaki als anys 70, que ha funcionat en zones tropicals i també s'ha provat amb èxit al nord d'Europa. David Àngela, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia. El mètode pretén una restauració ecològica creant microboscos autòctons de creixement molt ràpid en terrenys degradats, o com és el cas, en entorns urbans. L'objectiu de l'Àrea Metropolitana, adaptar

0: i fer més confortables les ciutats als reptes que planteja el canvi climàtic. Minerva Campos Sánchez és tècnica de la direcció del Servei d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
1: Fer una plantació com molt intensa, vigilar com molt bé els primers 3 anys que tot vagi bé, per accelerar un procés que de manera natural trigaria molts i molts anys. Amb la idea d'això, de tenir més verd de qualitat, amb espècies més resistents, adaptades a les condicions climàtiques en les que ens trobem ara mateix.
0: Aquest programa pilot també servirà per estudiar les necessitats hídriques de les plantacions per garantir-ne la viabilitat, segons Minerva Campos.
1: Clar, per això fem uns pilots, no? Per saber com en les nostres condicions mediterrànies funcionen. El que sí que farem és que ha de fer un suport de reg durant els 3 primers anys i segurament s'haurien de deixar com la instal·lació. Si en un futur s'hauria de fer com un recolzament, diguéssim, hídric en un any de sequera molt... diguéssim, molt agressiva.
0: Aquests dos boscos estan projectant a l'avinguda dels Alps de Cornellà de Llobregat i al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.
2: Ja ha decidit on anirà la rèplica de la Capella de l'Assumpte, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta de la primera obra de l'artista que tindrà la seva ciutat natal, i això serà possible gràcies a una iniciativa que ha impulsat la Fundació Gresol. Des de Reus, Manel Sastre, on s'ha triat que s'instal·li aquesta Capella de l'Assumpte?
3: Hola, bon dia. Sí, serà al Parc Gandhi, al costat de la plaça de la Sardana, al barri de Mare Moles, a Reus. Aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Gresol i beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i també l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que es calcula que pot costar, sobre tot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont, de la Fundació Gresol.
4: Esprit d'apertura, creiem que el projecte és realment apassionant, que realment és una assignatura pendent que té Reus, i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil, com històricament sempre ha demostrat Reus. Avui és un dia històric.
3: El projecte pretén corregir l'absència històrica d'una obra de Gaudí a la seva ciutat natal. De fet, aquest mateix any ja es vol col·locar la primera pedra. Tindrà la consideració d'escultura singular. No serà un espai de culte, amb uns 30 metres d'altura i una planta de 10 metres per 10 metres.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself? The Boys from Brazil starts where that nightmare left off.
2: Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, que és el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Això ho ha avançat el diari Regió 7 i ho ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, i l'actriu Gillian Anderson, també el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Des de Manresa, Nati Adell. Per tant, quan comencen aquests rodatges a la capital del Bages?
6: Aterren aquesta setmana, llegim el Regió 7. A partir de demà ja tenen reservat el pàrquing del Congost. El rodatge, que ja està en marxa de fa temps, es fa a localitzacions com el Regne Unit, Alemanya i Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo, i s'inspira en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest paper el farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy. Un altre actiu de primer ordre que sortirà a la sèrie és Gillian Anderson, que hem vist a The X-Files, Sex Education o The Crown. L'any 78 ja es va fer una pel·lícula amb el mateix títol de la nova sèrie de Netflix, Los Niños del Brasil. En 10 anys a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals. Una de les primeres grans produccions va ser H, el 2019, de Netflix, justament. 2 anys després es gravava Les Leyes de la Frontera amb la distribuïdora Warner Bros, on es veuen molts espais de la ciutat, i el 2023 també ha destacat la gravació íntegra de la sèrie Tu també lo haries, de Disney. Celebrities que han passat per Manresa a gravar, des de Shakira fent un videoclip a Liam Neeson gravant una pel·lícula al Miami, una cafeteria històrica de la ciutat.

Doncs 7 minuts, arribarem a les 2 del migdia. Com sempre serà el torn per la informació esportiva a aquesta hora, en desconnexió per les 4 demarcacions. Això és el Catalunya al dia, el dia en què hem parlat del debat sobre si el papa ha de parlar més o menys en català, que de moment es limita, segons el guió que va oferir ahir el Vaticà, a dues frases en el moment culminant, que serà aquest acte de la Torre de Jesús, la inauguració de la Torre de Jesús, dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Per tant, som gairebé a tocar de temps pels esports al Catalunya al dia.

0: Esports. Doncs ara sí, esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Barcelona, Montserraia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb un moviment de mercat que li suposarà al Barça de futbol uns ingressos i una rebaixa de despesa important. Parlem del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco.
1: Sí, el Barça ingressarà 11 milions d'euros per aquest traspàs del davanter guineà de 23 anys. Després d'un any cedit, el club monegasc vol quedar-se amb Fati, que aquesta temporada ha marcat 12 gols en 30 partits. Però és que més d'aquest ingrés d'11 milions, l'operació li suposa al Barça que s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, el club blaugrana rebaixarà la massa salarial en 20 milions d'euros durant les dues pròximes temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. I des de Madrid, a la concentració de la selecció espanyola, el també jugador del Barça, Dani Olmo, parla del seu company Lamine Yamal i de si el veu a punt per al Mundial.
2: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: Estem ja a final de la temporada i a la majoria d'esports s'estan decidint ja els títols. En bàsquet, el Barça comença avui a jugar el play-off de quarts de final.
1: Amb el primer partit a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Sentim Toko Shengelia, l'epivot del Barça.
3: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
1: Demà serà el torn de la penya, que disputa novament el play-off de quarts de final amb un rival d'entitat, el Baskonia.
0: També avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
1: Es juga el tercer i definitiu partit de la final a la piscina Pere Serrat de Barcelona a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. La final està empatada a un triomf i amb la derrota al segon partit les andreuenques van perdre la imbatibilitat aquesta temporada. Sentim com ho afronten els dos tècnics, Javi Aznar del Sant Andreu i Dani Ballar del Mataró.
4: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
5: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i evidentment és un cop que et fa posar-te en alerta.
1: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre seria la tercera per al Mataró.
0: I ja és a les semifinals de Lliga el Barça de futbol sala, que jugarà contra l'Inter.
1: El triomf dels blaugranes ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas, amb remuntada inclosa, els ha classificat per a la semifinal. Ja havien guanyat el primer partit en una eliminatòria al millor de 3. Ahir van marcar dos gols Joao Víctor i també Pito, Antonio, Catela i Gauna. Sentim un dels golejadors blaugrana, Antonio Pérez.
6: A la segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a atacar contra remolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón, hemos estado a la altura.
1: L'Inter Movistar és el rival de Barça en semifinals després de superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió.
0: Més igualades estan les semifinals pel títol de la Lliga d'Hockey Patins. L'Igualada ha empatat després de guanyar a la pista del Barça.
1: Amb aquest 1-3 ahir al Palau Blaugrana, els de la Noia recuperen el factor pista en una eliminatòria més llarga, el millor de 5. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, ja pensa en el següent enfrontament.
7: Més o menys igual que aquest, el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
1: I acabem amb futbol. L'aspirant a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, és avui a Barcelona amb un acte amb socis i penyistes del Club Blanc per presentar el seu programa. L'Alacantí assegura que en mans de Florentino Pérez el Madrid està en venda.
8: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: Riquelme confirma que l'exjugador a Madrid, Raúl González, serà el seu director esportiu si surt elegit com a president i que en uns dies farà públic un jugador i l'entrenador.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. La Fundació Palau de Caldes d'Estrac al Maresme acaba d'inaugurar l'exposició Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. El pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana eren grans amics. Ho van ser fins 5 anys abans de la mort de Nonell. També van ser amics de gitanos i gitanes, com van plasmar un en les seves pintures, l'altre en els seus relats. La mostra és fruit d'un treball d'investigació i reuneix pintures, fotos, figurins de teatre, textos literaris i documents en gran part inèdits. Demà a les 7 de la tarda, el seu comissari, en Julià Guillamón, farà una visita guiada per aquesta exposició. Nonell, Vallmitjana i els Gitanos, a la Fundació Palau de Caldetes. Així acabem el Catalunya al dia d'aquest dimarts. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.
9: Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
11: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Trull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
12: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
9: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
13: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
14: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
9: Bé, de seguida hi tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
11: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
9: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
15: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
16: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
9: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
11: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
9: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
11: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
9: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
9: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
18: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
9: Quan fan 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
9: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
19: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions del Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
9: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
20: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58, a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
9: Bé, ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
9: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
22: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altra és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altra és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. Junts per Catalunya s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijó, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
23: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijó emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
24: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
23: Ara bé, Junts posa a Feijó una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
24: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
23: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijó accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
24: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
23: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijó a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
9: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijó, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
25: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijó l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijó ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
14: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
25: Davant l'empresariat català, Feijó ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
14: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible
2: quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
25: Feijó també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
2: No pretendo remover conciencia. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
25: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijó per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
3: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
2: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
25: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
9: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
4: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
5: Para ser líder de la descarbonització, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
6: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
4: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
9: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijó de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijó amb aquestes dues paraules.
7: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijó, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
19: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol, que està responent també a les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
9: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
16: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
0: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
9: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
0: El Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
24: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
1: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
0: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
16: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
0: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
9: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà admet que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
10: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català, més tenir aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
8: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
9: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
12: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que Lleó XIV puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
13: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
12: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
9: I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
12: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
11: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
9: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
15: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
17: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
18: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat en aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguin que perjudicar-nos tots.
20: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
15: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
9: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
22: Catalunya migdia.
26: Tota comunitat necessita un cor.
27: Un cor? Per què?
26: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
27: I reforçar la identitat?
26: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
27: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
28: Todos los días son una aventura nueva.
29: A la carrera siempre, que si falta un material.
30: Es un trabajo muy físico, muy duro.
31: Obra Mal lo que me aporta es soluciones, rapidez.
32: Calidad, precio...
33: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
34: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obra Mat.
35: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
36: Amics.
35: Rialles.
36: Llops.
35: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
37: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
38: Però tu en saps d'anar amb moto.
37: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
38: I què?
37: Que em vaig trencar una cama.
38: Apa!
37: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
39: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
40: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
41: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
9: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
0: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
1: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
0: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
2: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
0: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxader.
3: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
0: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
9: Per cert, que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
4: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
5: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
4: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
9: A la informació internacional, atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
6: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
7: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
8: Tenia la impressió que era un camp nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire a prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
9: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
10: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
11: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
10: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Avishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
11: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
10: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
9: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
6: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
6: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
9: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
13: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Íngrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
14: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
13: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
9: I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
15: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
16: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
17: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
15: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
16: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
15: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
9: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
18: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
9: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
19: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
9: Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
21: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
22: At times it was very hard because...
23: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
21: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
22: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
21: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada de dones considerades dèbils mentals o promíscues.
9: I ara, un joc. Django, reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
24: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'una esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
25: Jo, personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i a ser incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
26: Bueno, fue bastante duro, la verdad, en... Creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
24: L'èxit de la nova edició ha provocat que De Vir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de De Vir i arribarà a l'octubre.
9: Més coses? Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
0: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
9: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Ribà.
1: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
2: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
1: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
3: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
1: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
19: Catalunya migdia.
9: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
9: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
5: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
4: així
5: mental.
4: Arriba el Barça a bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
7: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga ACB. Per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I, per tant, avui a pista contrària el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem a Sito Alonso i a Xengeli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio, al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.

0: doncs que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
1: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: El futbol. La campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
3: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també panyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
4: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
3: Aquest vespre, Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i panyistes del Madrid a Sevilla, i de noms, hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions, i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
4: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
3: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
5: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fan solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
6: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
5: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
7: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo de comiat a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i a Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar en condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
8: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invictes.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina Waterpolo.
9: Catalunya migdia.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les

0: Activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
3: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
2: Tu creus? Jo pensava que era normal.
3: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
9: Amics.
8: Rialles.
9: Llocs.
8: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
13: Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
14: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada, o bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
15: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
14: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
16: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
14: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
13: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
17: Un playoff al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
18: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor la situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido y te quedas fuera.
17: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a un en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
9: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
17: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, sèrie que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el noi Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vilassana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
13: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
12: Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'exhauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sàmper, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
19: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
12: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
20: Creo que este tipo de partido también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
13: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
21: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira. Excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tracta d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
13: La Copa del Món de Rem a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
22: Van acabar en 11a posició per l'empostí Pau Sánchez. Va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
23: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que bueno, al final també va bé tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
22: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
13: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Ritme de Mambo. Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
17: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
13: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
17: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips i, per cert, quarta etapa avui en el Giro femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Bálsamo de l'equip Trek és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
13: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió Antena Digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB, amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
0: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que Junts per Catalunya repta Feijó a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, un guant que Feijó de moment no ha recollit. També us hem parlat de les gestions que està fent el govern per augmentar la presència del català als diferents actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya la setmana que ve. Això després de la polseguera que ha aixecat el fet que el guió inicial de l'Església, tota la missa de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, està en castellà. I hem sentit també les crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la política migratòria de la Unió Europea a l'estela del model italià de construir centres de deportació en tercers països, fora de la Unió Europea. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Natàlia Ramon?
2: Doncs ara anem cap a Madrid perquè el govern espanyol ha recomanat a Alberto Núñez Feijóo que, si vol favors de Junts, comenci per donar suport a la reforma del finançament autonòmic. La Moncloa diu que és un insult que el líder del PP recorri a Junts per fer fora Pedro Sánchez. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Les comunitats on governa el PP es despengen de la ronda de reunions que començaran els propers dies. Ja han dit el ministre d'Hisenda que ni els truqui per negociar el nou model de finançament i avui Arcadi Espanya s'hi ha tornat a retret a Feijóo que demani favors a Junts mentre boicoteja un nou finançament per a Catalunya.
24: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunes forces polítiques pues, deberían un poco estudiar y superar.
3: El govern espanyol posa la directa amb aquest tema, vol reunir el Consell de Política i Fiscal abans de vacances i intentar aprovar la nova llei del finançament tornant de l'estiu al Congrés dels Diputats.
2: I encara ens quedem al Consell de Ministres perquè en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents i el que més és més important són que les comunitats autònomes serà qui hauran d'aplicar tota aquesta llei. Elma Sainz, ministra portaveu.
25: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
2: I Brussel·les ha donat el vistiplau a les ajudes del govern espanyol als pagesos per l'encariment del combustible. Es tracta d'un règim d'ajudes de 54 milions d'euros per donar suport a empreses agrícoles afectades per l'augment dels preus del combustible. Tot això a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30 de juny. I un acord entre les parts redueix d'una desena a quatre els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas ha arribat a judici més de 14 anys després dels fets. Anem fins a Tortosa, Jordi Barranca.
4: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
5: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
4: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
2: I Catalunya s'ha dotat d'una nova estratègia nacional per protegir, impulsar i fer més accessible el seu llegat patrimonial. Es tracta del Pla d'Arqueologia i Paleontologia 2030, un full de ruta dissenyat per modernitzar el sector els propers 5 anys i que ha comptat amb la participació de prop de 500 professionals. El pla que avui ha presentat el Departament de Cultura aposta per la transformació digital del sector i la millora de les condicions laborals i formatives dels seus professionals. Un altre punt clau és l'equitat territorial. El pla assegura que les inversions arribin al món rural i hi ha contextos desafavorits per corregir desequilibris històrics. A més, es crearà un observatori per mesurar l'impacte real d'aquesta activitat a la societat.
0: Passen 5 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què està patint, la Neus Tomàs?
7: Però si no ho expliques tu, jo no ho explicaré.
0: No, està patint per si jo goso dir en antena que m'ha demanat disculpes per presentar-se a una tertúlia de Catalunya Ràdio amb un bolígraf de la competència.
6: Ostres.
7: Perquè no en tinc cap més, si no, no hauria tret aquest.
0: Volia de RAC1.
7: Primer, no, m'he deixat... Jo és que em ploma normalment, me l'he deixada. I dos, no tinc boli de Catalunya Ràdio.
0: No, escolta'm, això haurem de fer alguna solució ràpida.
8: Però... No tinc boli de Catalunya Ràdio. Com a excusa...
7: Ja.
0: Com a excusa... Perquè a més demostra una cosa, que si no se li regala el boli, comprar-se ella un boli... No.
6: Per afegir un context... Escolta,
8: sóc un gran recol·lector d'excuses de dones i t'he de dir que és de les pitjors que he sentit.
6: I té un ordinador amb el logotip del 3CAT davant amb el que podria prendre notes.
0: Per exemple,
7: no,
0: sí,
7: perquè
0: sí.
7: Jo sempre vaig amb llibre.
6: Una llibreta vermella, també.
7: Estava buscant i conscient de que estava fent soroll i clamant...
0: He vist que estava fent alguna cosa i me la miro, llavors em demana disculpes i llavors m'ensenya el bolígraf. I jo dic, ara ho diré, així, amb gestos. I llavors ara estava patint per si ho deia o no ho deia. No passa res.
7: Lo siento mucho.
0: No volverà a passar. No passa res.
8: Haurem de fer el programa amb el fantasma de Basté. Haurem de patir.
0: No, Neus Tomàs no vindrà més a les tertúlies i ja està, directament.
7: Seria improcedent, crec.
6: Ara, mira.
0: Què? Guita, algú estava sentint la ràdio, i apareix un bolígraf. Un bolígraf 3CAT, aquí el tens, veus? I de quatre colors, què et sembla?
7: L'he
0: tornat
7: o...?
0: Ja, per tu, regal, eh?
7: Moltes gràcies. Estimats ciutadans de Catalunya, que m'heu regalat el bolígraf.
0: Tots els tertulians vindran sense bolígraf, perquè Laura Marín Miguel...
6: Molt bé. Han trobat coses importants.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja ha arreglat aquest embolic, per tant, va, anem al primer tema. Que ens porta l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Tot bé,
9: mira,
0: tu?
9: Avui us vull parlar... Sí, vaig fent molta feina, però bé, bé.
0: Escolta'm, que duri, contenta. Que duri, sempre va bé que hi hagi feina.
9: Sí.
0: A veure, de què vols parlar?
9: Avui us vull parlar de futbol, que ja sabeu que és un tema que a mi m'interessa poc o gens,
0: sí, ja,
9: però
0: sí.
9: Vaja. Volia parlar d'aquestes coses, d'això del PSG, no?, que ha guanyat la Lliga de Campions i que ha deixat un balanç esgarripós als carrers de París. No? 2 morts, sembla que ja són, 890 detinguts, que sembla que són un 45% més que l'ocasió anterior, i 219 ferits, dels quals 8 estaven greus. Tot això malgrat el desplegament de 22.000 agents. Alguns diuen que molts d'aquests dels causants d'aquests aldarulls no són aficionats als futbols, no? Diguéssim que s'hi apunten, no?, que el futbol només és l'excusa, igual que ja abans han sigut excusa per la violència a França a Cap d'Any o el 14 de juliol. A mi tot plegat em porta 3 reflexions. La primera, que a França hi ha un descontent general, obvi, que s'expressa i explota, així que en veu l'ocasió. Un descontent que ja fa anys que dura i que va pitjor. Potser hauríem de pensar en aquella dita que diu que quan vegis la barba del veí pelar, posa la teva a remullar, eh? Perquè ens anem mirant de... doncs arribarà. Segona, que el futbol continua sent un propiciador d'explosions i de violència. No? Ja sabeu que jo sóc abolicionista del futbol, en el sentit de que crec que no ens convindria com a societat pensar per què necessitem el futbol i què és, que és com una mena de droga col·lectiva per vehicular frustració, ràbia i tota mena de porqueria. Tercer, que novament veiem que els protagonistes d'aquesta violència són tot homes. Bueno, no hi ha xifres, perquè clar, ningú desagrega les dades, no? Quan ens interessa desagreguem les dades amb homes i dones, quan no ens interessa parlem de persones, eh? Però pels vídeos que veig i pel que podem suposar, la immensíssima majoria de les persones vinculades a aquesta violència de París són homes. Crec que ja tenim massa coll avall que la violència gairebé sempre té gènere, que és un gènere masculí, i el periodisme ja ni en parla d'això, no? Vull dir, què nassos hem de fer amb la violència masculina? Perquè n'estem fins als nassos, no? I és una cosa que em sembla bastant irritant, no? Vull dir, que parlem d'això com si fos una cosa en general, quan al final és cosa de la meitat de la població. I això és el que de moment volia dir.
0: Doncs són les 3 reflexions de la Carlota Gurt, a veure... Està tothom mirant el Marcos i el Marcos diu que no, a veure, no sé...
6: És que feia... Marcos, estava en disposició com de respondre.
2: Feia cara de que
0: no podia respondre, però no...
6: Estava, no, a mi m'ha interessat, o la que hi estic bàsicament d'acord amb les tres, però la que m'ha interessat és aquesta mania de dir és que no els agrada el futbol. Sí, i no passa res, són gent violenta que els agrada el futbol i aprofiten el futbol, que és aquest element irracional de la societat en què molts, sense ser gent violenta, doncs insultem a la tele, diguem-ne. Jo normalment no vaig insultar a la tele, a vegades sí, però vull dir que normalment no ho faig en un partit de futbol, sí, doncs hi ha gent que té aquesta pulsió violenta, o homes, per certificar el que deia la Carlota, tot i que...
9: Que
6: tenen aquesta pulsió violenta, que la treuen amb el futbol i no passa res. Evidentment que passa. Hi ha un malestar a França, és evident, també és veritat, i això s'ha fet notar en les celebracions del PSG, però aquesta mania de dir no, és que no els agrada futbol, sí
7: els,
6: no passa
7: els
6: res.
7: Els que hi enteneu de futbol, que no és el meu cas, jo també estic a l'equip de la Carlota, jo l'altre dia vaig veure que comentaven a xarxes, i per tant la font és poc fidedigna segurament, bueno, deien això, no?, que a França quan hi ha futbol acostuma a haver-hi aldarulls, però no només pel futbol, que per tant no seria només per això, però deien una cosa que és el que us volia preguntar a vosaltres que hi enteneu, que parlaven també del PSG, de com el tipus d'afició del PSG i com desperta un odi o una reverència excessiva i que fa que també tregui, per entendre'ns, el millor i el pitjor de la gent que surt que va als camps de futbol. Però no ho sé, des de la meva ignorància, pregunto.
0: Té fama de ser de les aficions més conflictives i que, per exemple, en desplaçaments ha generat embolics en aquelles ciutats on hi ha anat. Com hi ha hagut altres èpoques en què, per exemple, els aficionats anglesos en generaven molts més dels que generen ara. Però sí que és veritat que l'afició del Paris Saint-Germain té aquesta fama, diguem-ne. Però estava pensant que això és un fet inherent a les celebracions de futbol. Ara, per exemple, hi ha molt d'embolic a Corunya, perquè aquest dijous juga un partit amistós la selecció espanyola. Juga un partit de preparació pel Mundial. I ara estan arreglant l'estadi Rei Azor, perquè el diumenge va ser el partit en què l'afició del Deportivo de la Coruña va celebrar l'ascens a primera divisió, que torna a primera després de no sé quants anys, i van fer destrosses a l'estadi de Riazor. Es van endur trossos de gespa, es van endur algunes butaques de Riazor, i llavors ara, a correcuita, en 3 dies, han d'intentar arreglar aquests desperfectes a la gespa o a les butaques, perquè dijous juga la selecció espanyola i si no ho arregla no podria jugar. Vull dir que això de generar desperfectes i allò, trencar coses per celebrar una victòria, cosa que a mi em costa d'entendre, però no és només del Paris Saint-Germain, diguem-ne, que hi ha altres aficions que també, quan celebren una cosa, xafen coses.
6: Diguem. I últimament no, però l'historial de càrregues policials per acabar celebracions del Barça era tradicional. Sí, i ara estava mirant, quan França va guanyar el Mundial del 2018, que és el més recent que han guanyat, hi va haver dos morts en les celebracions. Per tant, diguem-ne que aquí hi ha una tradició inherent de disturbis i alguna diguem-ne, butaca que es trenca, però França, quan guanyen seriosament, la cosa es complica encara més.
0: De fet, les protestes a França tenen un punt de violència. O sigui, sí, les armilles grogues, no, les armilles grogues era una vaga general, però escolta'm, allà hi havia autèntics piquets allò, amb una violència brutal.
8: És molt possible que gran part de la gent que participa en els actes violents a França no siguin ni aficionats del Paris Saint-Germain. És a dir, i que això... a mesura que el Paris Saint-Germain estigui guanyant títols, això es converteixi en una mena de tradició, diguem-ne, de pillatge. De que ara assaltarem en fi, les botigues de luxe, és a dir, i que tingui poc a veure amb el futbol i més, diguem-ne, amb altres explicacions sociològiques. I que el futbol aquí només sigui l'excusa.
6: O les dues. És a dir, pot ser gent que li agrada el futbol i que quan surt a celebrar i s'hi pot aprofitar per robar un pernil, ara penso en una manifestació que hi va haver aquí fa molts anys, doncs ho fa. Jo ara el que espero és que, ja que a França, diguem-ne, li han facilitat molt el passadís al Paris Saint-Germain perquè arribés en plena forma a les fases decisives de la Champions, i ara ja parlo estrictament de futbol, doncs de cara a l'any que ve, doncs home, li posen una mica més difícil, així aviam si no la guanya i la pot guanyar algú altre.
0: Molt bé. Bàsicament el Barça, però
6: La resta d'equips no m'interessa gaire.
0: Perquè el Maiol sí que és seguidor del futbol.
7: Sí.
0: Una mica. Bé, en tot cas, sí que aquesta...
6: Però no trenco coses ni com a molt insulto la tele.
0: Afortunadament. Sí que és veritat que les imatges de les celebracions, o sigui, era violència per violència. Sí. És a dir, veure un cotxe i aixafar-li un retrovisor perquè sí.
8: No era gent fugint de la policia, era gent anant a buscar la policia a fotre-se d'hòsties. O sigui, era molt brutal.
0: Sí, la veritat és que sí, aquestes imatges que no deixen de sorprendre, afortunadament aquí no en tenim d'aquesta magnitud, diguem-ne, toquem fusta, però sí que, evidentment, amb el Paris Saint-Germain últimament s'hi està produint, i amb aquests tres elements que deia la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
9: A vosaltres, bona tarda.
0: És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem amb aquestes paraules de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio, que han marcat la matinal política a Catalunya i a Espanya.
10: Catalunya migdia.
14: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
18: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
19: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
26: No en sabem gaire res, eh?
27: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
26: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
18: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
10: Catalunya migdia.
1: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les dones i els dies, romesco o fricandó.
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio.
13: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
17: Aquesta veu no és de ningú.
20: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
17: Quina història, mare de Déu.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor hora del dia.
21: Bravo per l'equip de la tarda.
17: És increïble.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Maiol Roger i el Marcos Lamelas, i com dèiem, amb aquesta proposta de moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo, que s'ha complicat encara més aquest matí. El PP està entre l'espasa i la paret. El secretari general de Junts, Jordi Turull, li ha proposat un repte al líder popular. Si vol negociar el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez, ho haurà de fer cara a cara amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo. Jordi Turull ho ha dit aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions. I en reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Aquestes paraules de Jordi Turull s'han produït just el dia en què Núñez Feijóo era precisament a Barcelona, al Cercle d'Economia.
24: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
0: En la seva intervenció davant del públic, el Cercle d'Economia no ha fet cap referència a aquesta oferta de Jordi Turull d'anar a Waterloo. Quan sortia davant dels periodistes i davant les insistents preguntes sobre si estava disposat a anar a Waterloo a veure's cara a cara amb Carles Puigdemont, com li demanava Jordi Turull, simplement i a correcuita, sense aturar-se pràcticament, només ha dit «vamos a hablar de coses sèries». Com volem dir que això no era una cosa seriosa. No sé com ho veieu tot plegat.
7: A mi m'ha semblat una jugada hàbil per part de Junts. No és el primer cop que ho diuen, però clar, en aquest context i tal com estan les coses, doncs és destacable, i per això hi havia tanta expectació allà al cercle per veure si Feijóo contestava. Aquí tothom intenta una mica que la pressió no els pugui, no? Té pressió el PSOE, per suposat, té pressió Feijóo, per suposat, i en tenen també els socis, no? En el cas de Junts, doncs, clar, donar per liquidada la legislatura, com fa el PNB, i alhora mantenir el govern, doncs és un equilibri que cada dia t'obliga, no?, a explicar una mica per què. Llavors, el fet de dir, escolta, doncs, si vols alguna cosa, vés a Waterloo i proposa-ho i ja veurem, no?, és una manera de dir-li que no... d'una manera...
0: Posar-li una condició...
7: És una condició força inassumible. També és veritat que se sàpigui, Pedro Sánchez no va arribar a anar a Waterloo i en canvi, va aconseguir el que volia, no? Però crec que avui el Feijóo hi ha hagut un moment, no?, en la seva intervenció que parlava, no?, al començament ha dit... hi ha un elefante, no?, l'elefant de l'habitació, que és la moció de censura i què passarà, no? Clar, hi ha un altre elefant que ell no vol veure i és Vox, i és el que el PNB en públic, però també pel que expliquen en privat a dirigents del PP, i en el cas de Junts és evident que també és el problema, no poden sumar-s'hi sí a Vox. No poden.
0: De fet, el que ho deies, Vox ha demanat al Partit Popular que no entretengui més el debat, que presenti ja la moció de censura, i Pepa Millán ha condemnat el PP abans d'hora dient que si s'asseu amb un colpista, referència a Carles Puigdemont, i és el que li demana Jordi Turull, ningú no entendrà a Núñez Feijóo.
2: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado y ahora resulta que se sientan o que pretenden sentarse con ellos.
0: No pretenden sentarse perquè de moment no té cap voluntat de sentar-se. És el que li demana Junts per Catalunya.
7: I en tot cas, si sentés seria perquè ja està decidit. No?
3: Però tindria bastanta gràcia que ho fes i que posés a Vox a l'espasa, entre l'espasa i la paret de o votar amb Junts i, per tant, avalar això, yeah, o votar Pedro Sánchez seria, i salvar-lo.
0: Entre el sanchismo i el golpismo.
3: Exacte. Bueno,
7: en el cas de Vox no sé si és tot el preferent, és tot el mateix. No?
3: A mi, al final, m'ha sorprès la sortida de Junts perquè quan, diguem-ne, esperàvem que diguessin, rebutgessin un cop més la moció de censura. És veritat que ahir Feijó fa aquest pas de dir-ne instrumental i llavors això canvia les coses, que sigui només per convocar eleccions. I és veritat que és una proposta inassumible pel Partit Popular, però que entra dins d'una certa lògica política que tu t'hagis de reunir amb la direcció d'un partit. I és inassumible, per tant, a Junts, diguem-ne, el manté amb la tranquil·litat de dir no farem aquest pas de votar amb Vox, que això seria, diguem-ne, impensable des del punt de vista del partit, però alhora també a tots aquells sectors que li demanen que s'allunyi una mica més de Sánchez, doncs els dona aquest pas per dir, escolta, jo ho he intentat, disculpeu, però aquest senyor del PP no vol. Feijó, vosaltres ho direu millor perquè els oients no ho saben, però la Neus i el Marcos van molt ben vestits avui, sempre van ben vestits, però avui especialment mudats, sí, perquè sí, han anat, sí, al cercle.
7: Jo, he de dir que el Marcos, com que freqüenta més sovint aquests,
3: sí, és
7: cercles...
3: Veritat, és veritat.
7: És més habitual Feijó, que vingui tan mudat.
3: He vist el Feijó, diguem-ne, mentre dinava un tàper a la meva cadira, potser per això m'ha decepcionat encara més del que m'esperava, perquè quan esperàvem que enviés un missatge una mica atractiu, una mica cridaner, una mica de dir, ostres, continuant el que va fer ahir, ha sigut una mica decepcionant. És evident que a Feijó no li interessa una moció de censura fracassada, perquè al final ell és pitjor parlamentari que Sánchez i en podria sortir perjudicat. Feijó només necessita anar deixant passar els titulars dia a dia sense sortir gaire fins que hi hagi les properes eleccions. És evident que a Vox li interessa deixar en evidència aquesta debilitat de Feijó i per això el pressiona. I que aquí tots estem fent aquest joc d'ai, ai, ai, si volem una moció de censura, quan en realitat ningú està gaire per la labor d'una moció de censura. Com a molt, això sí, que Sánchez convoqui eleccions.
4: Jo estic d'acord amb el Mayol en que ningú està per la moció de censura. El principal problema és que el propi Feijó i l'entorn de Feijó portaven dies jugant amb això, sobretot a Madrid, a la gallega, i l'important de l'aparició avui de Feijó al cercle bàsicament ha estat un que han surrat el tema de la moció de censura, no prendre dreceres, l'han surrat absolutament, per tant...
0: Ell no la pensa presentar, si no és que té garantit guanyar-la. I com que no el té garantit, no presentarà.
4: El missatge que ha enviat és que, un, no presentaré la moció de censura. No, en el fons ja no calia, quan ha dit parlem de coses serioses, no calia. Al final, el kit de Waterloo, que és la manera que té Junts de dir no poseu la pressió a mi, poseu-li al PP, és una mica absurd, perquè no desvelen cap misteri si expliquem que no hi ha cap via política entre el PP i Junts en aquest moment que estigui validada o per Puigdemont o per Feijó o per tots dos, que estigui activa ni amb Míriam Nogueras, ni amb Turull, ni amb ningú del partit. No hi ha contacte polític entre les dues formacions.
0: És que això és el que està pagant el PP, és que durant tota la legislatura ha estat incapaç de tenir un fil de comunicació amb Junts o amb el PNB, que tampoc no n'ha tingut.
4: Bona, però el del PNB és molt més sofisticat. I jo aquí, això que mateix que he dit per Junts, no ho diria pel PNB. Ho sento, és a dir... Llavors, en aquest moment, és a dir, les mocions de censura es parlen en reunions secretes. És a dir, no és fantàstic que vingui Turull a fer unes declaracions a Catalunya Ràdio i que em faci més, sisplau, però això no vol dir que això vagi a prosperar, al contrari, que ho faci, que els polítics es parlin a través dels mitjans de comunicació, vol dir que les coses no passaran. Independentment d'això, el que ha dit Feijó, bàsicament, el que s'ha dit als empresaris és no estic per pactes, no pactaré amb vosaltres, no us vull oferir res, i els empresaris, els que no els ha agradat el missatge clarament, però tampoc els ha agradat el to de el calendari juga al meu favor. Si les eleccions són del 2027 i estem a juny del 2026, vosaltres, el que ha vingut a dir-los als del cercle és vosaltres maneu molt, sou molt importants, però ja em vindreu a buscar.
7: Sí, els hi ha vingut a dir Seré president, us agradi o no.
4: Amb la vostra ajuda o sense, sí. Literal.
0: Per tant, si algun empresari pensava que avui Feijóo vindria a seduir-los, a fer-los ofertes o allò, no s'ha trobat
7: no,
0: això.
7: No, gens. De fet, ho comentàvem amb el Marcos abans d'entrar. A mi m'ha sorprès perquè els oients ho sàpiguin, ell ha fet una... Primer hi ha hagut la intervenció de la presidenta, no?, que ha fixat una mica la posició del cercle, ha tornat, com sempre, a demanar el finançament per Catalunya, però llavors ha fet aquesta cosa de com és que Europa, el Parlament Europeu, els dos grans partits, no?, la socialdemocràcia i el PP i els partits liberals, us podeu posar d'acord i, en canvi, aquí és impossible, no?, i llavors, després d'expressar, que això també ho ha fet la presidenta, no?, d'expressar la seva inquietud per l'escenari polític que hi ha actualment, no?, sobre la corrupció, i ha dit, escolta, amb coses com la transparència o el rendiment de comptes, també hauríeu de poder posar-vos d'acord, no? I ell, quan ha pujat, amb la sensació aquesta d'una mica de... no sé si enfadat... amb un to com...
4: Sobrat. Sí,
7: exacte, la paraula
4: no estava
7: sobrat.
4: Emprenyat.
7: Els ha dit, escolteu, a mi... Faig un reduccionisme, permeteu. Els ha vingut a dir, escolta, a mi no m'atabaleu amb això de posar-nos d'acord amb el PSOE, perquè això no passarà. I, a més, els ha posat l'exemple de vostès, si haguessin de posar-se d'acord o fer negocis amb una empresa que està en ruïna i amb gent delinquint i no sé què, oi que no s'hi atensarien? Doncs jo tampoc ho faré. I, a partir d'aquí, els ha anat dient... Els ha dit les coses que sempre els agrada escoltar al cercle, que és la baixada d'impostos, que això sempre els encanta. Amb el tema d'immigració, la música és la que volia escoltar al cercle, perquè era molt en la línia de les notes que ha fet al cercle, no?, d'un major control de l'immigració. Però després els ha dit, amb això del finançament us posaré a la cua, Catalunya. I a més, el que mirarem és que els ha vingut a dir el vostre govern gasta molt i, per tant, el que heu de fer és gastar menys i així tindreu més calés. No sé si ho explico
4: bé. Sí.
7: Llavors, clar, la sensació una mica de l'auditori és, home, perquè Feijóo, quan el van escollir líder del PP, en sectors empresarials també d'aquí, que a més ningunejaven molt a Casado, els hi va semblar bé, els hi va agradar, perquè tenien la imatge...
4: A Feijóo ja el convidaven com a president de Galícia, els agradava molt com a president de Galícia, hi havia una gran sintonia, i avui la sintonia era més igual. O sigui, més igual, demaneu el que vulgueu, el problema el tindreu vosaltres...
7: També és veritat que el cercle, per exemple, a Pedro Sánchez... l'han tractat prou bé,
4: molt bé.
7: I això el Feijóo també ho sap.
4: Però
7: jo
4: no
7: crec
4: era
7: que
4: una qüestió de Pedro...
7: L'any passat ja...
4: No era una qüestió de si estimes més a papa o a mama.
7: No, sí, aquests estimen...
4: Perquè
7: aquests estimen el seu.
4: El cercle volia tirar ponts cap al PP, clarament.
7: Sí.
4: No hi havia una intenció de buscar-li les pessigolles.
0: I no li han recollit el... Uau.
4: Bueno, ara... Hi ha una pel·li de John Travolta on li pregunta vostè qui és, i Travolta diu, jo sóc el que diu com estan les coses. Llavors, he tingut molt aquesta sensació de jo sóc el que diu com estan les coses, i que no us agradi això, m'és igual, perquè això passarà.
3: El tema, com deia la Neus, és veritat que el cercle ha tractat normalment bé Pedro Sánchez, però és que el cercle, tothom qui té una mica de poder, el tracten especialment bé perquè es dediquen a això, diguem-ne. Després
7: sí,
3: ja
7: també
3: podem
7: és veritat,
3: anar a la part procés i a la part de polític d'independent en aquell moment. Però...
4: Jo he vist a Casado sortint fugint a una furgoneta de la jornada del cercle.
3: A la gent que té poder,
7: No, però també és veritat que aquests dirigents polítics, o sigui, recorda quan hi va anar Pablo Iglesias, també quan estan en aquell escenari també intenten agradar al públic.
3: Sí, tenen un punt de seducció. Sí, és aquesta cosa mútua. On anava és, Feijóo quan parla al cercle no només parla a la gent que hi ha allà, sinó que parla a un tipus de votant català que existeix, que és el català moderat, que en un cert moment amb un PP moderat hi pot anar. Aleshores, Feijóo avui ha anat amb una actitud, ja no només el discurs, sinó l'actitud que vosaltres dèieu que era sobrat, bàsicament, que no sé si li interessa molt, ens ha dit que és veritat que va molt bé a les enquestes, però els polítics que... guanyen les eleccions un any vista, el dia de les eleccions a vegades pateixen una mica, i normalment el PP quan ha patit ha sigut perquè realment a Catalunya ha fet un resultat pèssim. Vull dir que no sé fins a quin punt aquesta estratègia d'anar tan de sobrat i de dir, bueno, això del finançament és que no ho heu de gastar tant i deixar només a despotricar de Sánchez, que òbviament tampoc té molts amants en un cert sector, en aquest sector de votants, li pot sortir tan bé i no fer ni el mínim gest que potser altres sectors no se'l creuen mai, però en aquests sectors del cercle sí que sempre és benvingut.
7: I a més és interessant, ho comentàvem també amb el Marcos, no? Perquè diu, en teoria, en principi, el debat havien de parlar, doncs, de política... No posar el perfil més estadista, perquè em sembla que seria exagerat, i més en aquest cas, però una mica parlar de cap a on ha d'anar Europa, sí. A més, les empreses aquí, des del propi conseller, fins a empreses estan molt interessades en tot el tema de la defensa, vull dir, li havien posat en safata com perquè s'elevés una mica, i només començar els he dit, escolta, jo fa 15 anys que vinc, sí, ha dit alguna cosa així com... ja sé que m'enganyeu o aquí enganyeu tothom, no?
4: No em deixaré enganyar. Ja sé que vostès són especialistes en portar a gent molt important en el moment més incòmode possible. O sigui, ha estat una descripció literal de molt bé com funciona el cercle d'economia. O sigui, a mi... Jo sé que a ells no els ha agradat, però a mi m'ha agradat molt, Feijóo. O sigui, ha dit moltes coses que potser fins i tot a mi m'hauria agradat dir i no...
0: I no has gosat mai.
4: No havia gosat mai i he pensat... Alberto, molt bé.
7: Però què és el que t'ha agradat? A mi m'agrada perquè ha donat titulars, però què t'ha agradat? Escolta,
3: és veritat que ha fugit de la impostura.
4: Escolta, sí. Havia 7 persones de l'IBEX 35 allà assegudes. 7.
7: Perdó, parèntesi, escolta, saps per què ho sap? Perquè s'ha posat al costat de l'escenari, que jo l'he vist, i estava allà mirant
4: qui entrava i sortia. Escolta'm, llavors, i l'actitud ha estat més igual... agraeixo els seus consells, però faré el que cregui convenient, ha dit literalment. O sigui, no he vingut aquí a escoltar, he vingut aquí a dir com està la situació, a dir que el que passarà, no faré de salvar... Clar, la presidenta del Cercle estava demanant pactes transversals amb el PSOE perquè no pugui la ultradreta. No. O sigui, no faré de salvavides del PSOE. No. O sigui, ha estat... No ha donat res. Si les municipals li van bé a Catalunya, algú començarà a inquietar-se, algú d'aquests senyors tan important del Cercle i que normalment marca molt la pauta. Estem parlant del lobby empresarial més important i més poderós d'Espanya, sense cap mena de dubte, i algú podria començar a pensar que...
7: Clar, però quan llavors... la presidenta li diu no es pot, se va revisant les notes, diu no es pot construir des de la confrontació permanent, i ell li ha vingut a dir que m'és igual, que continuaré confrontant i que guanyaré igualment, saps?
4: És que li donava igual tot. Li donava, jo poques vegades, bueno, no, en 30 anys...
7: Que igual és veritat que és
4: així.
7: Jo
4: fa 30 anys que segueixo el Cercle, les jornades del Cercle. No havia vist mai un polític espanyol tan sobrat com ha vingut avui Alberto Núñez Feijóo a dir que li importava tot tres i que d'alguna manera no ho ha dit així, però que el calendari estava jugant al seu favor i que ja us ho trobareu.
3: Demà Sánchez, no? Si no em falla...
4: Sí, Maya Sánchez.
0: En el mateix de jornades del Cercle d'Economia.
4: Sí, perquè el president sempre tanca.
0: Estic per convidar-vos a tots dos perquè ens feu la contracrònica, com heu fet avui, perquè realment heu fet una contracrònica molt suposa.
7: Jo com que m'has donat un boli, les teves ordres, ja ho saps.
0: Doncs bé, demà veurem com reben a Pedro Sánchez. Però en tot cas, aquesta ha estat la sensació que han tingut tant la Neus com el Marcos, que han estat presents en aquesta compareixença de Núñez Feijóo al Cercle d'Economia. Passen 5 minuts de 2:15, si no voleu afegir res més sobre la situació política, fem una pausa i de seguida anem sobre una altra polèmica que es va generar ahir quan es va saber el missal del Papa en la seva visita, sobretot a la Sagrada Família, amb una presència molt minsa del català i, de fet, en l'acte principal, que és la consagració de la Torre de Jesús, de la Basílica de la Sagrada Família, íntegrament en castellà. Avui hi ha hagut moltes reaccions a tot això.
5: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu i Esclat.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
11: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
15: Passen 9 minuts de 3:45, seguim al Catalunya migdia, el dia en què la Conferència Episcopal Espanyola no s'ha volgut pronunciar sobre aquesta absència que dèiem del català en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. S'ha limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua utilitza finalment el Papa Lleó XIV al moment de la veritat. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que està gestionant directament amb el Vaticà i d'acord amb l'Església Catalana que el pontífex parli en algun moment en català. Així ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
16: Tota l'organització dels actes litúrgics i les llengües que s'utilitzen no correspon al govern. En tot cas, sí que tant el govern com la Conferència Episcopal Tarraconense han traslladat la importància del català a Catalunya i haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió.
15: I és que són molts els que demanen que el guió d'aquesta visita papal es modifiqui per tal de donar-hi més presència al català. Per exemple, partits polítics, Jordi Turull de Junts o David Cid dels Comuns.
17: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
18: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
15: I també entitats com la Fundació Catalunya Religió, que creu que encara hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. El director de la Fundació, Jordi Llisterri, ho ha dit als matins de TV3.
19: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà canviat. Però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més, veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
15: Recordem que la benedicció és el que està íntegrament en castellà. A la missa de la Sagrada Família sí que hi ha algun, per exemple, la salutació, una de les lectures i en algun altre moment, doncs que sí que hi ha presència del català. Però és en la benedicció que al final acaba sent l'acte més multitudinari, més mediàtic i que segurament tindrà més repercussió a nivell internacional, perquè no deixa de ser doncs, la consagració d'una torre, d'un edifici com la Sagrada Família, que és icònic, doncs aquesta sí que ara mateix està íntegrament en castellà. Veurem si les gestions dels uns i dels altres aconsegueixen canviar alguna cosa. No sé com ho veieu tot plegat.
0: no agradarà la meva opinió. U, prou de fer el ridícul, sisplau. U, crec que, no sé, Sant Mateu, és que jo sóc de col·le religiós, però fa molt de temps que Déu, Nostre Senyor i jo vam trencar. Llavors,
7: a Déu
0: el que és de Déu i al César el que és del César. Crec que era Sant Mateu, però no es fèieu molt de la cita evangèlica en concret. Però, sisplau, separació d'Església-Estat. Sisplau, el que digui el papa no és responsabilitat del conseller de Política Lingüística. Sisplau, si algú té alguna protesta, que em vagi al Vaticà o que vagi a l'arxidiòcesi. O sigui, que, és a dir, la consellera Paneque no ha d'estar dir... És que, o sigui, cada cop que fem això, un, fem el ridícul, dos, acabem malament. No hem après res de Xixena. Quan fa gairebé 20 anys el Vaticà va dir que això era un tema d'art religiós. I nosaltres vam decidir que continuàvem pleitejant per la via civil perquè érem catalans i teníem la raó. No, era un tema d'art religiós, s'havia d'arreglar l'Església. No era tema nostre. No. I això és igual. És el que... Això, i entre nosaltres, pel futur del català, irrellevant. És a dir, no pot ser que no... No, ho sento. La benedicció papal del papa, és a dir, no arreglarà els problemes que té el català. És a dir, no podem tenir... És a dir,
10: ni
0: tenir,
10: Déu, quasi.
0: No, escolta, el govern té un acord amb Netflix. Té un acord amb Netflix. I Netflix ha fet la maleïda pel·lícula de les princeses K-pop, que està molt bé, però que he vist 18 vegades per culpa del meu fill, i aquesta pel·lícula no s'ha doblat al català. I tenim un acord. I aquí, no diem res, però si el papa no diu una frase més o no, el futur del català està en perill. Prou. Són debats que no ens fan cap mena de bé, que ens fem pitjor, ens perjudiquem, o sigui, i sobretot que intel·lectualment no dona el nivell. O sigui, no. Això és un tema religiós, que s'ho arregli l'Església, i en tot cas, pel futur del català, absolutament irrellevant. Ho sento. I sobretot, la Generalitat no té res a fer i els polítics que se n'apartin.
15: A veure...
0: Prou.
15: Veu pels altres.
10: No, sí, clar, després d'aquest monòleg...
15: Panegíric.
10: Després d'aquest monòleg... És com difícil...

0: Montjuïc, quan tenim la ciutat plena de banderoles, que suposa que hem pagat tots els contribuents de Barcelona, quan s'estan posant diners públics, que ni els que estan bé amb Déu ni els que no se'ls ha preguntat si els volen posar. Per tant, aquesta separació no és tan clara. Dos, ara jo no apel·laré com s'està fent a Gaudí, que no, que el van detenir perquè volia parlar català. En fi, crec que pot ser un argument, però seria un argument més. Però sí crec que aquesta benedicció que es veurà a tot el món, si es fa en català, doncs potser hi haurà gent que descobrirà que aquí es parla una llengua i, per tant, a mi personalment m'agradaria que la benedicció es fes en català. Tres, pel que expliquen els que estan seguint aquesta informació, que no és el meu cas, el que expliquen és que els bisbes catalans ja van intentar amb la conferència episcopal, que no és la més comprensiva normalment amb aquestes qüestions, que hi hagués més català, com quan hi va haver, quan va venir Benet XVI, que va parlar, pel que sembla, inicialment,
1: més del que està previst.
0: Més del que està previst, no? La conferència va decidir que no. I, per tant, si m'apures, el govern, que paga una part important d'aquesta festa multitudinària de la visita del papa, que és un cap d'estat i un cap religiós, però ja està, no? Em sembla bé que demani que es faci en català. Després faran el que voldran, evidentment, com ho fan amb tantes altres coses, com ho fan amb temes de finançament del Vaticà, com fan altres coses, però a mi no em sembla malament que el govern ho demani. La projecció d'aquesta imatge, que a més quedarà per la història de Catalunya, doncs estaria bé que fos en català. Si això és fer el ridícul, home, com a mínim intentar-ho, sabent el que dius tu, que acabaran fent el que vulguin.
1: I, de fet, una cosa que estava pensant, és a dir, de la mateixa manera que el papa entén que, com que ve a, des de la seva òptica, Espanya pot utilitzar el castellà, que ell el domina, afavorit que sigui, doncs si ve a un lloc on també hi ha una altra llengua, que és el català, també el pot utilitzar, perquè, si no, si és tan indiferent la llengua que utilitzi, escolta'm, que faci la benedicció en anglès, que és la seva llengua materna, o que la faci en llatí, que és la llengua oficial del Vaticà. Però oi que la canvien i canvien al castellà? Perquè des de la seva òptica, com que estem en Espanya, utilitzem el castellà. Doncs si canvies la teva llengua, que és o l'anglès o el llatí, i passes al castellà, doncs escolta'm, pots passar al català perfectament, perquè al final aquí hi ha la llengua catalana, que també és oficial i que, per tant, pot tenir servir com a reclam per tal que tothom entengui que hi ha una llengua que és tan útil com qualsevol altra per fer fins i tot una benedicció d'una torre d'un edifici.
2: I que de la mateixa
3: manera... És que la utilitat de la llengua no està en qüestió. Jo només dic que no és un tema polític. No és un tema per fer política ni perquè els polítics comencin a entrar en un debat polític.
2: Però els polítics fan...
3: És a dir, no és culpa de la Generalitat.
0: Però que, és a dir, que no és polític si tindrà Pedro Sánchez enganxat tota la visita?
3: Bueno, aquesta és una altra. Estic extremadament en contra de la participació del Papa en el Congrés,
2: Marcos,
3: per exemple. I que diguin que ho fa com a cap d'estat, sisplau. O sigui, és que
2: els
3: clar...
2: Els polítics fan política amb qualsevol cosa. Vull dir, això tampoc ara descobrirem. Vull dir, fan política amb el futbol, fan política amb qualsevol cosa que poden fer.
0: En teoria els paguem una mica per això.
2: Després, de la mateixa manera que s'ha elogiat el govern per la tasca que han fet per aconseguir que el Papa passi per Barcelona i faci tot plegat, també se'ls hi pot dir, ostres, doncs, en aquests missatges els hi podríeu haver dit que, en comptes de fer com Bruce Springsteen i dir bona nit Barcelona quan saluda, doncs als moments importants també fes alguna cosa en català, com per cert ho dèiem abans, va fer Benet XVI, que en el moment de dir aquest és l'altar de la Sagrada Família i el consagro, aquest precís moment petit el va fer en català. I és una polèmica extremadament absurda perquè, si a part de la lectura, si a part de la salutació, algun moment d'aquests, com bé diu la Neus, que són una mica lluminosos, una mica històrics...
1: Són quatre paràgrafs.
2: Exacte.
1: És que són quatre paràgrafs, perquè ahir, com que va passar el missal, es veu, són quatre paràgrafs que fa el papa en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. Doncs d'aquests quatre, algun podria ser en català.
2: Exactament.
1: Tant deu fossin els quatre,
2: Si tu en fas un o dos, a ningú li sorprendrà. A ningú sortirà, no hi haurà manifestacions al carrer, no baixaran els d'Artós a protestar i a cremar la Sagrada Família, ningú protestarà. En canvi, si ara el Vaticà cedeix i diu ostres, doncs ara sí que farem un paràgraf, o l'homilia la farem en català, ara ja seran les concessions del papa al nacionalisme, que és una polèmica que veiem des dels nostres ulls i que al Vaticà li és absolutament igual, sens dubte, però que, ostres, doncs aquí hi ha hagut alguna labor de lobby ben feta per part de la conferència episcopal, o mal feta per part dels bisbes catalans, o de la Generalitat, o de qui sigui, o poca vista per part del Vaticà, que amb un paràgraf més, ens haguéssim estalviat una polèmica absurda, segurament, com moltes de les polèmiques polítiques de cada dia, però ens haguéssim estalviat.
1: És que a banda dels polítics és evident que això ha generat un malestar en una part dels catòlics i dels feligrosos i dels cristians que volien sentir-ho en català. A tu no t'ho semblarà, perquè a tu no t'ha molestat, però, digue, no, molts que sí, molts feligresos que deuen passar un dia. La meva llengua...

0: i surt reflectida en un moment culminant de la visita del Papa.
1: Però és una, és un problema de tu amb la teva església i per tant i amb el teu líder religiós. Amb el teu líder, per tant, és a dir, jo crec que la classe política aquí...
2: Bueno, però seria així si els polítics, la classe política, com dius tu, o els governs, no haguessin intervingut en res en aquesta visita. Però és que no és així. És a dir, tu dius, anirà al Congrés. No, és que Pedro Sánchez ve a la Sagrada Família. És que el tindrà enganxat a mig viatge. I sí que és... I té un component també polític a la pròpia agenda que ha fet el Vaticà. És a dir, el fet d'anar a Canàries, que em sembla que és una de les coses més interessants que fa en aquest moment, venint, per exemple, d'on venim, de l'aprovació que hi va haver ahir d'aquesta regulació...
0: Ho tinc al guió, però queden 9 minuts per arribar a les 4, no sé si tindrem temps.
2: És igual, amb aquesta...
1: Estem parlant de grans temes.
0: Sí, home, sí.
2: No, vull dir que em sembla interessant, vull dir que no és una visita només religiosa, és evident.
0: Tot el que fa el Papa en aquesta visita té una lectura política. La visita a la presó, per exemple, també s'ha llegit de manera política. Hi ha un missatge aquí, i efectivament la visita a les Canàries...
2: O els barris que visita
0: a les Canàries és molt clara, en un moment en què les Canàries han viscut en primeríssima línia tota la crisi migratòria, vull dir, no és gratuït a les Canàries i no en una altra zona de l'Estat. Vull dir que jo crec que hi ha missatges polítics que es fan en tots els viatges que fa el Papa.
3: I a més imaginem que li pregunten a la consellera Paneca i diu, no, mira, és que no hi podem fer res, i això és un problema dels catòlics, que parli com vulgui. O imaginem que hagués fet tota la missa a Madrid en llatí. Quina polèmica hi hauria, no? Doncs, per tant, és normal... que hi hagi algú que digui, home, doncs algun paràgraf en català més podria fer, i més, ja et dic, quan Benet XVI el va fer, i a ningú li va importar que ho fes.
1: Em semblaria bé que ho fes. El que em sembla malament és aquesta responsabilitzar els polítics del que fa l'Església Catòlica o del que fa un líder religiós, o sigui, no.
3: No, més que responsabilitat. No, home, és evident que hi ha gent que dirà que és culpa del conseller de Política Lingüística, però més que responsabilitat és dir, doncs potser els que poden fer més que jo, diguem-ne, no? Ah. Qui pot fer alguna cosa? Doncs els bisbes catalans, la Conferència Episcopal, i segurament el govern té un accés al Vaticà més proper que nosaltres. I per tant, és allò de Jordi Pujol de dir, bueno, esperem que es vagin a manifestar davant de la plaça Sant Jaume, perquè aquí és on poden fer coses, encara que siguin els que menys en poden fer de tota la resta de poders.
2: I per com s'hi ha implicat el govern en aquesta visita? Perquè els hi cau més bé el Papa?
1: Perquè el president,
2: el president és catòlic i practicant, pel que sigui, s'hi han implicat. Perquè Pedro Sánchez, que sapiguem, no és d'anar a missa, com Salvador Illa, i en canvi també s'hi ha implicat pels seus motius. Potser que també tindrà els seus, i segurament són polítics, no són religiosos.
0: No, segur.
2: Però s'hi han implicat, vull dir, se l'han fet molt seva, aquesta visita, i per tant, seva i de tots, perquè la paguem entre tots. Llavors, home, a mi em sembla bé que ho demanin, la veritat, em sembla bé. I una cosa volia dir, quan has dit lo de Netflix... Ara em diràs, per què m'obres aquest meló?
0: D'aquí 7 minuts han de saludar el Garriga. Vull dir, a partir d'aquí, en 7 minuts
2: us queden. Estic molt d'acord amb el tema de les plataformes, perquè l'altre dia vaig intentar veure Rabalejar. Dic vaig intentar perquè a HBO està doblada al castellà i no tens l'opció de veure la versió original. O sigui, pots veure pel·lícules coreanes en versió original, si vols, i no pots veure a l'UQ parlant en català. Que ja sé que després es veurà el 3CAT, i per tant, benvinguda sigui el 3CAT, però clar, penso, ens omplim la boca de que s'ha de preservar el català, i resulta que tens una pel·lícula filmada a Barcelona, amb producció catalana, amb actors catalans, a HBO, i no la pots veure en català. A qui en corresponda.
3: Això és qüestió de la negociació dels drets.
2: A qui correspongui.
3: No, sí. És una cosa diferent de no veure les guerreres K-pop, has dit? És que no estic familiaritzat amb aquest tipus de material audiovisual.
2: No, però quan es parla de la importància del català, jo crec que en coses com aquestes te n'adones que queda molt per fer. Perquè, clar, si una pel·lícula com aquesta no la pots veure en versió original...
3: I un pot fer l'església perquè es necessita un miracle.
1: No!
0: 6 minuts per arribar a les 4. Serà molt breu, molt breument, però la Unió Europea efectivament ha ajudat ha donat llum verda perquè els estats membres puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha volgut implantar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació. Alemanya i els Països Baixos ja han mostrat interès per obrir aquesta mena de centres fora de la Unió Europea. Com a requisit, només es podran instal·lar en països segurs on es respectin els drets humans, diu la futura llei. En la primera llista de països suposadament segurs, la Unió Europea ja ha inclòs la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc o Egipte, que són dictadures. Tot això ha comportat crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans. Amnistia Internacional, per exemple, denuncia que la mesura afavorirà abusos. Olivia Sundberg, responsable de migracions d'Amnistia Internacional a Brussel·les, ho ha denunciat a 3CAT Info.
4: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes. Y, por supuesto, situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
0: Sundberg també alerta de l'enduriment que està suposant a la política migratòria europea enmig de la pressió dels partits de dreta i d'extrema dreta a tot el continent. No sé com veieu aquesta mesura, que quan es va començar a parlar fa alguns anys semblava un punt de ciència-ficció i ara, en canvi, ja hi ha països que ho defensen obertament i la Unió Europea també.
1: Bueno, a Itàlia ha estat un fracàs.
2: Sí.
1: A Itàlia ha estat un fracàs. Això, és a dir, a Itàlia, que era el gran pla Meloni, perquè l'ultradreta italiana no és com la nostra, és una ultradreta que pensa. És a dir, no, perdona, requeriria un debat més llarg, però ells quan arriben diuen tenim aquest pla per la migració, centres a Albània, país segur, on ens gastarem 35.000 euros per immigrant i li pagarem als albanesos perquè els tinguin allà. Evident, això no s'ha pogut fer. En la pràctica van construir el primer complex i pràcticament, si no m'equivoco, es van enviar a 4 o 5 persones que van haver de tornar perquè legalment, és a dir, la cobertura...
0: Es va trobar amb la confrontació de molts jutges italians que van derogar algunes de les mesures que feia.
1: A part de que és una barbaritat gastar-te aquesta quantitat de calés per enviar a gent a un limbo, a un lloc on literalment és difícil saber de com se surt d'allà, independentment dels tractes que rebin, que jo tinc seriosos dubtes que aquests tractes siguin mínimament dignes i que respectin els drets humans, però independentment d'això, el problema és com surts d'allà, com no converteixes en el personatge de la terminal.
2: Tu has dit la paraula, a mi em sona una barbaritat. És a dir, a vegades penso, d'aquí, no sé, 50 anys, no?, que diran els llibres d'història, els documentals, no?, perquè si això ho estigués proposant Trump, aquí hi hauria gent que es posaria les mans al cap, quina barbaritat, i en canvi hi ha gent que aquí ho pot estar defensant, fins i tot des de perspectives no necessàriament de l'extrema dreta, que jo crec que és el que mou aquest moviment, no? Espanta, la veritat, i que clar, que diguin no, però els que tenen famílies amb menors intentaran que no passi, no?
3: Intentaran, aquesta és la clau. No, és tristíssim i és una barbaritat, com bé dèieu, però al final és l'evolució de la Unió Europea, que fins i tot en aquella Unió Europea més woke de les canyetes de paper per fer la burla, ja les polítiques migratòries eren molt dures i de l'ala centre-dreta cap a l'extrema dreta. Ara que la Unió Europea ja està virant a la dreta extrema dreta en tot el seu conjunt, doncs és el pas natural, bàrbar, però natural.
1: Però, Mayol, ja és que no es tracta de ser woke o no ser woke, és qüestió de sentit comú.
3: No, em referia que quan la majoria de polítiques d'Europa anaven cap a un to progressista i en certes mesures socials, en polítiques migratòries no anaven en aquesta direcció.
1: Pensem a Espanya. Ens fan falta entre 250.000 i mig milió de vivendes de protecció oficial. Qui les construirà?
3: Sí.
1: Està molt bé fer l'informe Fènix. En molts sentits estic absolutament d'acord, però hi ha petits problemes com aquest. Li demanem a la vegada, ahir va passar al cercle, li demanaven a la vegada al Salvador Illa que tingués més control migratori i que desplegués les polítiques de vivenda. Jo pensava, alguna cosa no acaba de casa.
0: Bé, doncs veurem, però efectivament aquesta mesura es va aprovar ahir Hi ha alguns països de la Unió Europea que s'han mostrat de seguida molt interessats a fer-ho, d'altres que han dit que no ho pensen fer, com per exemple França o Espanya, que han dit que ni parlar-ne, en canvi d'altres han dit, bueno, escolta'm, mirem-nos a la lletra petita perquè a mi això em pot interessar. Una mena de subcontracte.
3: Deixa'm dir-te que m'ha escrit un oient dient que ahir va veure Rabalajar en català, només aquest, a HBO.
2: No.
3: Ahir, a mi és el que m'han escrit, no he tingut temps de comprovar-ho perquè no tinc HBO aquí al mòbil, però jo ahir la vaig veure en català.
0: Sí, Neus Tomàs és com la meva mare, que a vegades li costa
2: una mica en els menús trobar les llengües. No, perquè Neus Tomàs, perquè li ha passat el trajet del diari molt millor que jo.
0: Bé, no sé, escolta'm,
5: vull ara... Esperem que ara no escrigui dient que ha pogut veure les pujades cap a K-pop en català, perquè llavors estem acabats.
0: No, no, doncs escolta'm, igual que no el sabies trobar, ara us poso en contacte. A veure si us posen en solfa. Gràcies a tots tres, fins la pròxima. Arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a les dues, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Benvinguts al primer Vida i Miracles del mes de juny. El darrer dimarts, repassant les llistes britàniques i estatunidenques de 1986, dedicàvem els darrers 50 segons del programa a la sèrie televisiva Twilight Zone, estrenada en els Estats Units aquell any, coincidint amb una altra sèrie que es mantindria 7 anys en antena.

Amb aquesta sintonia s'iniciaven els 180 capítols de la sèrie Golden Girls, protagonitzada per quatre dones madures, quatre noies d'or, la Blanche Devereaux, la Rose, la Dorothy i la Sofia Petrillo, que guanyarien un Prime Time Emmy a la millor sèrie de comèdia i tres Globus d'Or. Les actrius que representaven les quatre noies d'or van ser la Beatrice Arthur, que morí en el 2019 amb 86 anys, la Betty White, que morí en el 2021 amb 99, en Mac Clanahan, que morí el 2010 amb 76, i la Estelle Getty, que amb 84 anys morí en el 2008. I a les llistes britàniques i estatunidenques arribaven la banda austríaca Opus amb aquest tema.

Life is Life és un tema de la banda austriaca Opus, publicat en el 1985, que seria número 1 a Alemanya, França, Espanya, Suècia i Àustria. En canvi, a les llistes britàniques només va arribar al 6è lloc de la classificació i al 32 de les americanes. En canvi, sí arribaria al primer lloc aquesta cançó de Stevie Wonder.

Part-Time Lover és una cançó del cantant i compositor estatunidenc de rhythm and blues Stevie Wonder. Va ser publicada en el seu àlbum In a Square Circle i arribaria al número 1 de les llistes del Billboard estatunidenc i al número 3 de les britàniques. Stevie Wonder fou un dels artistes que varen participar el 28 de gener de 1985 a la gravació del tema We Are the World.

Stevie Wonder, Kenny Rogers, Tina Turner, Michael Jackson, Dionne Warwick, Billy Joel, Bob Dylan, Kim Carnes, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel, Ray Charles, Lionel Richie i Willie Nelson són alguns dels cantants que varen participar a la gravació del tema We Are The World per ajudar l'hambruna d'Etiopia. La cançó escrita per Michael Jackson i Lionel Richie va ser produïda per Quincy Jones i va guanyar un Grammy a la cançó de l'any. Tots els beneficis de la cançó van superar els 80 milions de dòlars i la cançó va ser número 1 en 23 països. El 13 d'agost, en plena Calígula, la banda anglesa de Rhythm and Blues, Sade, publicava Smooth Operator.

Acabem d'escoltar Smooth Operator, una cançó interpretada per la banda anglesa Shady, publicada l'any 1985 en un disc titulat Diamond Life. En el mes de febrer del 85 arribaria al número 1 de les llistes estatunidenques. La banda es diu així perquè és així com es diu la seva vocalista, Shady Adu, d'origen nigerià. L'any 1986 es convertí en la primera artista nascuda a Nigèria en guanyar un Grammy quan va ser guanyadora del Premi Millor Artista Nobel. El seu èxit en la indústria musical fou reconegut amb el títol oficial de la Ordre de l'Imperi Britànic l'any 2002. I serà Sir Elton John el que tot seguit ens interpreti un tema que està dedicat a un guàrdia de la frontera de l'Alemanya de l'Est quan patrullava el mur de Berlín abans que fos enderrocat l'any 1989.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar a Sir Elton John, interpretant Nikita, una cançó que ens explica el seu enamorament per un guàrdia de la frontera alemanya de l'est, que patrulla el mur de Berlí 4 anys abans de ser enderrocat i que no el pot conèixer perquè no li és permès entrar a l'Alemanya de l'est. Malgrat el nom de Nikita, que pot referir-se a dones en altres idiomes, Nikita és un nom masculí en rus. George Michael li va fer els coros a Sir Elton John amb aquesta cançó i la cançó arribaria al 7è lloc del rànquing estatunidenc i al 3è de les llistes britàniques. I en el mes d'abril de 1985 es publicava un tema interpretat pel grup Katrina and the Waves titulat Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine, caminant sota el sol, és una cançó escrita per Kimberly Rew, un dels components del grup Katrina and the Waves, que són els intèrprets d'aquest tema publicat l'any 1985, que arribaria al número 4 de les llistes d'Austràlia, al número 1 dels Estats Units i al 8 del Regne Unit. És una cançó molt popular en els anuncis publicitaris i els anuncis arriben a pagar de 150.000 a 200.000 dòlars per any per utilitzar la cançó. Una cançó que ha aparegut en pel·lícules com American Psycho, Alta Fidelitat, El secret del meu èxit, protagonitzada per Michael J. Fox, Papa Canguro, protagonitzada per Eddie Murphy, Bean, protagonitzada per Rowan Atkinson, fent el paper que millor sap fer, el de Mr. Bean. Mira qui parla, protagonitzada per John Travolta i Kirstie Alley. I serà tot seguit Whitney Houston la que ens porti fins al capdamunt de les llistes estatunidenques i britàniques amb una cançó amb la que guanyaria el premi Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina.

Acabem d'escoltar Saving All Me, Love For You, interpretada per la cantant estatunidenca Whitney Houston en el seu àlbum d'estudi amb el que debutava discogràficament. Un àlbum titulat Whitney Houston, que va veure la llum per primera vegada el 13 d'agost del 1985. Seria la primera cançó que col·locava en el número 1 del rànquing estatunidenc, guanyant un Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina, allò que se'n diu arribar i moldre. Una Whitney Houston que morí l'11 de febrer del 2012 amb 48 anys, sola, nua i submergida dins d'una banyera. Whitney Houston va ser l'única cantant que hauria pogut robar-li el títol de reina del pop a Madonna.

versió de Marilyn Monroe de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend a la pel·lícula Els cavallers les prefereixen roses, filmada l'any 1953. Material Girl va ser número 1 a les llistes estatunidenques i a les espanyoles, i en el Regne Unit no va passar del tercer lloc. Una altra dona estatunidenca com Madonna i la Whitney Houston arribava a les llistes estatunidenques, però sense tenir la mateixa sort.

Spanish Heaven, la cançó que acabem d'escoltar interpretada per la cantant estatunidenca Laura Branigan, va ser publicada en el mes de juliol de 1985 i pertany al seu quart àlbum d'estudi Hold Me. I no va tenir la mateixa sort que les seves compatriotes Madonna i Whitney Houston. La posició més alta que va assolir va ser el lloc número 24 a les

L'any 1985 s'estrenava Mad Max més enllà de la cúpula del tro, coneguda com Mad Max 3, per simplificar les coses. Protagonitzada per Mel Gibson i Tina Turner, té aquesta pel·lícula una banda sonora escrita per Maurice Jarre, dues cançons interpretades per Tina Turner, One of the Living, que sona durant els crèdits inicials, i We Don't Need Another Hero, que acabem d'escoltar i que sona en els títols finals de la pel·lícula. Va ser número 1 al Canadà, número 2 als Estats Units i número 3 en el mercat britànic. Tina Turner guanyaria un Grammy a la millor interpretació vocal femenina de rock. I arribem ja al final del programa i per acomiadar-nos escoltarem un tema del denominat Italo Disco, gravat pel grup musical italià Baltimore.

Acabem d'escoltar el grup de música disco Baltimora interpretant el tema Tarzan Boy. Abans d'ahir, el dissabte passat, va morir amb 89 anys la directora, guionista i novel·lista Josefina Molina Reig, després de rebre el Premi Nacional de Cinematografia i un Goya d'Honor per treballs com Teresa de Jesús, protagonitzat per Concha Velasco, Vera, un cuento cruel, i Esquilache, una pel·lícula protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Ángela Molina, José Luis López Vázquez, Adolfo Marsillac, Concha Velasco i Alberto Closas, entre d'altres. Amb aquesta notícia posem punt i final a aquest primer Vida i Miracles de juny. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Bona nit, són les 9. L'Església catalana ultima un acord perquè el papa Lleó XIV finalment parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber Trescat Info, l'arcabisbat de Barcelona ha iniciat les gestions amb el Vaticà per incloure més presència de la llengua catalana en la celebració de la setmana que ve. Salvador Illa adverteix a Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Vox. El president de la Generalitat ho ha dit en un col·loqui al Cercle d'Economia, durant el qual s'ha enganxat amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, pel finançament autonòmic i també per la continuïtat de la legislatura espanyola. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar aquesta aposta del PP. Els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho avança aquesta emissora al Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama aquest col·lectiu. Israel continua bombardejant el sud del Líban, malgrat la nova ronda de converses a Washington entre diplomàtics israelians i libanesos i l'anunci de Donald Trump ahir que Hezbollah i Israel acceptaven deixar d'atacar-se mútuament. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que el líder suprem de l'Iran cada cop està més implicat en les negociacions amb Washington. I el violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys ha viatjat a Brussel·les. La Fundació Pau Casals l'ha cedit a un jove violoncel·lista per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i per impulsar el talent de les noves generacions.
2: Esports. Triomf del Barça de bàsquet a la pista del Lucam de Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugrana, per tant, dominen la sèrie al millor de 3 partits i dijous podrien classificar-se ja per les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També avui, Madrid-Tenerife ha començat a les 9 i demà Baskonia-Juventut. I a les 9 també ha començat el tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Si guanya el Sant Andreu serà el primer títol, en canvi, si guanya el Mataró seria el tercer de les maresmenques. I el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça a més es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: I pel que fa al temps, un cop marxin els ruixats de la tarda i del vespre, la nit quedarà serena. Demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus.
2: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis a Matller.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: L'Església catalana perfila un acord perquè el papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber Trescat Info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, el govern català i també personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que de moment el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament. El que sí que ja sabem és que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros pel cost de la visita de Lleó XIV a Espanya. La Conferència Episcopal Espanyola explica que els dos governs assumiran el 20% del pressupost total del viatge del pontífex, que és de 25 milions d'euros. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà espais i també serveis. D'aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un i mig que provindrà de la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries. Tot i això, Fernando Jiménez Barriocanal, coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
3: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
1: Segons els bisbes espanyols, el 45% dels recursos provenen d'empreses i de fundacions, un altre 30% arriba de les diòcesis i de les aportacions dels fidels i el 5% restant correspon a donacions directes vinculades a la visita. D'altra banda, víctimes d'abusos de l'Església han sol·licitat una trobada amb el Papa, però de moment no han rebut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que denuncia la manca d'informació sobre una possible reunió.
4: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Àlex Giral Robert.
5: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís.
6: Vamos a hablar de cosas serias.
5: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresariat català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
7: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoc a regalar-los.
5: Tot plegat hores després que el secretari general del Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
8: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
5: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
1: A tot això, Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
9: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
1: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i també l'endecari basc i Manol Pradales del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Salvador Illa li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè considera que és bona per tothom.
10: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
9: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
1: L'intercanvi de declaracions entre Turull i Feijóo sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, tanca del tot la porta al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
11: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: I pel que fa als comuns, David Cid qüestiona que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox una moció de censura contra l'executiu espanyol.
12: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Per la seva banda, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, no entén que el PP es plantegi buscar el suport de Junts.
13: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
1: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit.
0: 3CAT Info.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores pel col·lectiu. Segons us pot avançar aquesta emissora, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat avui en l'última reunió. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els metges ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i també una taula pròpia de negociacions amb el departament. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, avançava en declaració a 3CAT Info aquesta nova jornada de vaga.
14: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
1: La convocatòria per aquesta jornada de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. L'anunci d'aquesta nova mobilització es fa el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Pel sindicat, l'aprovació d'aquesta norma no suposa cap millora pel col·lectiu. I ara anem amb una altra protesta, en aquest cas en el sector educatiu. La vaga de docents convocada a Barcelona pels sindicats contraris al preacord ha tingut un seguiment del 12%, segons dades del govern. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Els manifestants han mostrat el seu rebuig al preacord i critiquen que els sindicats majoritaris hagin abandonat la negociació de manera abrupta. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
15: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous a les 12 del migdia. De moment hi han votat prop d'un 30% dels 90.000 docents que ho poden fer.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 2 minuts i serà 9:15 de la nit. Un desnonament a Mataró ha acabat aquest matí amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i, a més, afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'hospital. En té més detalls des de Mataró, la Marta Vallès.
16: Es tracta d'una família, matrimoni i 4 filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. Posteriorment van aconseguir un lloguer social amb el fons que es va quedar a l'habitatge Sòlvia, que després no es va renovar. Aquest matí un ampli dispositiu policial s'ha desplegat a l'avinguda Gatassa al barri de Cerdanyola de Mataró per efectuar el desallotjament. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra. Asseguren que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que 50 de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. 5 agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedres, llambordes i altres objectes. Entre els 3 adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró.
1: Pràcticament 9:45 de la nit.
0: El temps.
1: A Actualitzem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
17: Tarda de ruixats i de tempestes que hem tingut avui a bona part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb tempestes i calamarsades i pedregades, fins i tot és el cas d'aquell d'Atenes o també de Vic. Tot això amb unes precipitacions que en el cas de Sant Pol de Segúries s'han recollit 57 litres per metre quadrat, a Olot 32, a Camprodon 26 i Alpens 24 litres per metre quadrat. Unes pluges que encara ens acompanyaran durant les properes immediates hores fins a, com a màxim, primera hora de nit. Després tendiran pràcticament a dissipar-se i deixar una nit i matinada prou tranquil·la. I a la vegada, amb un dia, diríem, una mica més suau que no pas d'altres dies, la màxima més alta al voltant dels 34, no ha arribat, 33,5 en el cas de l'Aldea. O a l'Ametlla de Mar, 33 graus, 32 a Montmell, Artés i també a Ulldecona. Unes temperatures, diríem, que no tenen res a veure amb la calorada de fa uns dies. De cara a aquesta propera nit i matinada, no es descarta alguna feble precipitació cap a l'àrea de Barcelona i de Girona. Marxarà amb rapidesa perquè a primera hora del dia ja hauran marxat mar endins i el que tindrem ja és un bon sol que ens acompanyarà durant tota la jornada. Tant al matí com a la tarda, temps assolellat. No s'esperen ruixats de tarda al Pirineu. Potser creix algun núvol, però en principi no hi ha condicions com per deixar caure ruixats i tempestes. I el que sí que tindrem serà una davallada de les temperatures, sobretot les mínimes. De manera general, baixaran entre 4 i 6 graus les temperatures matinals. Això farà que faci una mica més de fresca a punts de l'interior, una mica més de fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Val a dir que aquests darrers dies Lleida es llevava cada dia amb una mínima al voltant dels 19 graus i s'espera una mínima al voltant dels 12 graus. Així doncs, la màniga serà pràcticament imprescindible. I això no només repercuteix en les mínimes, sinó també a les màximes, on a bona part del país les temperatures tendiran a quedar més curtes. Les més altes del dia, al voltant dels 30 a 32 graus, a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i de Ponent.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs el Catalunya Nit que s'està acabant de cuinar a la redacció de Catalunya Ràdio començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem què està preparant aquesta hora l'equip del programa.
0: La posta.
1: I com sempre tenim preparat a l'estudi de 3Cat Info, el Marc Güell, bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
20: Doncs mira, un dimarts molt marcat per la política perquè continua ressonant aquesta moció de censura que vol presentar el PP contra Pedro Sánchez, però li continuen faltant suports. Avui Junts, en concret Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio, ha respost Alberto Núñez Feijó que vagi a veure Carles Puigdemont si vol pactar una moció de censura, però de moment el líder del PP que ho esquiva n'ha parlat des de Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia. Per tant, ho ampliarem també tot i explicarem com ha anat aquesta jornada de declaracions i contradeclaracions a partir de les 10. Ampliarem avui també dues notícies d'aquesta tarda vespre. Hi ha hagut molt rebombori aquestes últimes hores i sembla finalment que l'Església Catalana ultima un acord perquè el Papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També explicarem com ha anat, com s'ha anat cuinant tot aquest canvi que hem anat explicant també aquest vespre. I explicarem també què ha de passar el 17 de juny, perquè els metges catalans tornaran a fer vaga d'aquí 15 dies. Per tant, metges de Catalunya denuncien que el govern no ha fet res per escoltar les seves reivindicacions, i tot això en un dia que el govern espanyol ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix precisament les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Doncs també sentirem què és el que en diuen els facultatius. I avui, Laia, atenció, queda una setmana per la selectivitat, no sé com la recordes tu.
1: Em queda molt lluny. No tinc cap trauma, t'he de dir, amb aquest tema.
20: Doncs bé, en parlarem avui amb la nova coordinadora de les proves d'accés a la universitat. I mira, precisament, escolta el que ens diu.
21: Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat. I és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant, va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis. Però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant als centres com al propi estudiantat.
20: Per tant...
1: No sé si això calma molts estudiants, però almenys saben que aquest any no hi ha novetats.
20: No hi ha novetats destacables, ho explica la Rosa Pàmies Vilà, és la nova coordinadora d'aquestes proves. Un canvi, això sí que arriba després de la polèmica que hi va haver l'any passat sobre la penalització de les faltes d'ortografia. Aquest any sembla que els criteris seran una mica més clars. Parlarem de tot això amb ella, però també de com pot afectar la visita del Papa a Catalunya a nivell de mobilitat, o com detectaran si algun alumne fa ús d'algun dispositiu tecnològic o de la intel·ligència artificial. En fi, molts temes sobre la taula, i que interessarà especialment aquests 46.000 estudiants que dimarts de la setmana que ve comencen aquests 3 dies de selectivitat.
1: Perfecte, Marc, us escoltem a partir de les 10. Gràcies.
20: Bona nit.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 10 de la nit. Obrim crònica internacional. Israel continua amb l'ofensiva militar al Líban, malgrat l'anunci d'ahir de Donald Trump que l'exèrcit israelià i Hezbollah havien acceptat deixar d'atacar-se mútuament. Els bombardejos israelians se centren al sud del país àrab i la milícia xiïta libanesa respon amb atacs contra les tropes israelianes que són en territori libanès. Tot plegat passa mentre a Washington hi ha una nova ronda de converses entre diplomàtics libanesos i israelians. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, assegura que Trump va donar suport a la idea que si Hezbollah torna a atacar territori israelià, ells bombardejaran Beirut.
2: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Aquestes declaracions es produeixen després que el mitjà digital Axios revelés que la conversa d'ahir entre Trump i Netanyahu va ser tensa i que el mandatari de la Casa Blanca va qualificar el primer ministre israelià de boig i d'ingrat per haver atacat el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran al final del conflicte a l'Orient Mitjà. I a tot plegat, aquesta tarda el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha dit al Congrés que l'ayatolà Mojtaba Khamenei cada vegada està més implicat en les negociacions de pau.
3: No l'hem sentit ni vist en públic, però dit això, crec que hi ha indicis que d'alguna manera cada cop s'està involucrant més, si bé totes les seves comunicacions s'han fet per escrit a través d'intermediaris.
1: Rubio ha assegurat en la seva compareixença que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz. I continuem encara en l'àmbit internacional, perquè el president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
22: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: El d'aquesta nit passada ha estat un dels atacs més greus en el que va d'any, amb un balanç de 22 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força, i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i una setantena de míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa pel Kremlin. Fa dos mesos que els soldats russos retrocedeixen i que són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Per això alguns experts posen molt en dubte una victòria de Putin. Moscou, Cristina Solias.
23: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
24: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
23: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
24: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
23: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que la Fundació Pau Casals ha cedit a un jove violoncialista italià el mític cello Gofriller, que Casals va tocar durant més de 60 anys. Amb aquest gest volen preservar el llegat del geni català i també impulsar el talent de les noves generacions. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica. Bruno Fortea.
4: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
5: I really feel the weight and the responsibility.
6: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
5: Of course, lighter and lighter.
6: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
4: S'endú prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A canvi, Ettore Pagano vindrà aquest estiu a Catalunya. Tocarà el 21 de juliol al Vendrell, la Vila de Casals, i l'endemà al Palau de la Música.
5: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore.
6: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
5: Of Pau Casals.
4: Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
7: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos, justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
4: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
1: Esports. Ricard Isidro, bona nit.
3: Bona nit, Laia. Comencem a Esport en Joc, a la Lliga Femenina de Waterpolo. Aquesta nit es decidirà el títol. S'estan enfrontant el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf a la piscina Pere Serrat. I tenim el David Ubach. David, bona nit.
8: Bona nit. Ara mateix el campió de Lliga seria el Mataró, però guanyat un gol, l'equip del Maresme únicament 5-6 dins de l'últim minut del segon quart d'aquest tercer definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Recupera possessió més del Sant Andreu, que té atac per mirar d'empatar en els últims 30 segons d'aquest segon quart. El Mataró s'ha arribat a situar 2 gols amunt amb el 4-6 després de l'empat a 3 al final del primer quart. L'únic equip s'ha arribat a escapar de 2 gols, però ara el Sant Andreu, que ha retirat distàncies amb el 5-6 i opció ara mateix d'atac, però aturat per Mariona Tarré, la portera del Mataró, els últims 13 segons. Atac que ha desaprofitat el Sant Andreu per tornar a equilibrar el marcador. Ara, doncs, 7 segons perquè s'acabi el segon quart amb el resultat de Sant Andreu 5, Mataró 6 en aquest últim partit, el tercer de la final de la Lliga Femenina. S'acaba ara mateix el segon quart i, per tant, arribem al descans amb aquest avantatge mínim del Mataró per 5-6 a la Pere Serrat de Sant Andreu, a mig un gran ambient.
3: Moltes gràcies, David.
0: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
3: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València l'últim partit de la fase regular.
25: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
3: Ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits i que passa al Palau, un partit que jugarà dijous. Un triomf suposaria passar a les semifinals, fet que valora el base del Barça, Juan i Marcos.
26: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que sería en una semi en el hipotético caso de la victoria.
3: Les declaracions de Xavi Pasqual i de Juan y Marcos són al canal Esport 3. I a la Lliga CB també tenim en joc ara el Madrid-Tenerife, també quarts de final de l'ACB, domina el Madrid 40-31 a l'equador del segon quart. Demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
27: Hem fet plans de partit, jo n'hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
3: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en hoquei patins, el Noia Freixenet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029... El Vila-sana, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces, de 24 anys, arriba procedent del Benfica. Anteriorment també va jugar amb el Gijón, amb el que va guanyar dues Champions.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que finalment el Papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana, que estarien perfilant un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez, tal com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Salvador Illa adverteix Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura amb el suport de Vox. I des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que l'ocupació a Catalunya bat un nou rècord i ja frega els 4 milions. Són dades del Ministeri de Treball que també apunten que el mes de maig ha tancat amb uns 300.000 parats, el valor més baix dels últims 18 anys. I un altre rècord, entre el gener i l'abril, Catalunya ha rebut el nombre més alt de turistes de l'última dècada. 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. De seguida ho expliquem, com també explicarem que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència recomana una reducció anual de les tarifes aeroportuàries d'un 0,59% fins l'any 2031. Aena, recordem, plantejava un increment de les tarifes de gairebé el 4%. I ho hem sabut també fa pocs minuts, ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i de la crònica cultural del país. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs mira, que ara mateix tenim el descans del tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Domina l'equip maresmenc per 5-6. I en bàsquet, triomf del Barça a la pista de l'Ucan de Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugrana, per tant, dominen la sèrie el millor de 3 partits i dijous podrien classificar-se per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També avui, Madrid-Tenerife des de les 9 i demà Bascònia Joventut.
0: I pel que fa al temps, un cop hagin marxant els ruixats del vespre, la nit quedarà serena, demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit. 3CAT Info. 3CAT Info. I com diem, l'Església Catalana perfila un acord perquè el Papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, el govern català i també personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que de moment el nou guió formal encara no està tancat i que, per tant, els detalls es faran públics pròximament.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Àlex Giral Robert.
3: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís.
4: Vamos a hablar de cosas serias.
3: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de la jornada anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresariat català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
6: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions.
3: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: A tot això, Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
7: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
0: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i també amb el endecari basc i Manol Pradales del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Salvador Illa li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè considera que és bona per tothom.
8: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
7: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
0: I el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a relocalitzar la capacitat productiva de les empreses. Hereu ha participat també a la reunió del Cercle d'Economia que debat sobre l'autonomia estratègica d'Europa. Barcelona, Xavi Cusó i Rafael de Ribot.
9: El ministre Hereu demana que Europa defineixi una àrea confiable on es fabriquin els productes que es consideren estratègics.
10: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
9: Pel ministre, això no representa renunciar a un model comercial obert. Hereu ha aprofitat la seva intervenció a la reunió del Cercle d'Economia per demanar suports suficients per aprovar al Congrés la llei d'indústria.
10: Aprovecho también este foro para pedir que haya inteligencia colectiva también en el mundo político para hacer un gran acuerdo y aprovechar y aprobar un instrumento para tener la ley de industria que necesita nuestro país en el siglo XXI. Porque para sustituir a una magnífica ley que solo tiene un defecto, que es de 1992.
9: El ministre també ha defensat la inversió en defensa com una oportunitat i ha dit que Espanya està en condicions de liderar sectors industrials a Europa.
2: 3CAT Info.
0: Les organitzacions pro-drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
11: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya, el govern actual, ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
13: Nach Jahren der Unordnung Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
12: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
0: Hi ha polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia, on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre, acusant-lo d'insults racistes, i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares.
14: La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
14: Abans de la publicació de les imatges, el primer ministre Keir Starmer havia condemnat aquest cas horrible i impactant i demanava una investigació. El cas també ha obert el debat de si s'ha de revisar la norma que permet portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara a Catalunya hi ha 307.000 parats enregistrats, que és el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita, i si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: I Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada i també és l'any que han gastat més. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser d'uns 1.200 euros, això és un 13% més que fa un any. L'augment de despesa va anar acompanyat, a més, d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. Destaca l'afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i també els nord-americans. I la Comissió dels Mercats i la Competència, l'organisme que supervisa el mercat espanyol, recomana reduir cada any les tarifes aeroportuàries un 0,59% fins al 2031. Aena demanava apujar les tarifes d'ús de les seves instal·lacions a gairebé un 4%. Per la seva banda, les aerolínies volien una rebaixa de prop del 5%, però de totes maneres celebren aquesta proposta. Segons la comissió, amb aquesta rebaixa, els aeroports poden seguir sent competitius sense posar en perill la seva sostenibilitat. La tarifa proposada es basa en la revisió a l'alça del 2,2% de les previsions de trànsit aeri a Espanya. Això faria que els aeroports espanyols gestionats per Aena poguessin fregar els 370 milions de passatgers d'aquí a 5 anys, unes xifres que el gestor preveu inferiors. El Consell de Ministres ha d'abordar les noves tarifes abans del 30 de setembre, si bé acostuma a seguir les indicacions d'aquesta comissió.
2: El temps.
0: 3:15 de la nit. Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
20: El temps de cara a les properes hores venen dominades per una dissipació d'aquestes tempestes tan intenses que ens han acompanyat durant les darreres hores. Unes pluges que han descarregat amb ganes a punts de les comarques de Girona i nord de Barcelona, descarregant fins a 57 litres per metre quadrat a Sant Pol de Segúries, 32 a Olot, i després també destaquem la presència de la calamarsa i la pedra al caix de Calldetenes o també de la mateixa ciutat de Vic. Aquestes precipitacions, aquestes tempestes que ens han acompanyat, ens poden encara acompanyar alguna horeta més fins a primera hora de la nit. Amb la retirada del sol, això farà que l'energia baixi i no permetrà que aquestes nuvolades continuïn. De fet, s'espera que aquesta matinada sigui serena arreu del país. I avui hem tingut també unes temperatures una miqueta més baixes que dies enrere. Tot just han arribat als 33,5 en el cas de l'Aldea, 33 graus a l'Ametlla de Mar, unes temperatures molt més normalitzades que no la calorada que teníem a finals del mes de maig. I de cara a demà, un dimecres estable de cap a cap. De bon matí, possiblement, amb alguna boirina al sector de les comarques de Girona, també cap a Osona, fruit de la mateixa pluja d'avui, i destaquem que de matinada no descartem la possibilitat d'alguna feble precipitació, algun plogim, alguna pluja feble a l'àrea de Barcelona i de Girona. Ràpidament marxarà, i el que tindrem aquest dimecres és un bon sol tot el dia. I diem tot el dia perquè fins i tot durant la tarda de nuvolades no n'esperem, almenys de nuvolades que puguin deixar ruixats de tarda, perquè en principi no se n'esperen. I el que sí que tindrem aquest dimecres és una davallada clara de les temperatures, i ho notarem al matí, perquè les temperatures matinals, les mínimes, baixaran entre 4 a 6 graus localment, per sota fins i tot d'aquesta xifra. I destaquem que si aquests darrers dies a Lleida arribaven a les mínimes al voltant dels 18-19 graus, demà no baixarà el termòmetre, estarà a l'entorn dels 12, de tal manera que caldrà una màniga cap a les comarques de l'interior i fins i tot una màquina, una màniga una mica gruixuda cap a les valls del Pirineu. Pel que fa a les màximes, també es quedaran una mica més curtes. Amb prou feines, les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus al sud del país.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i també un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
21: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i també per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural.

0: Gresoli, que ara busca finançament. Reus, Manel Sastre.
1: Serà al Parc de Gandhi, al costat de la plaça La Sardana, al barri Maremoles. Aquesta rèplica de la capella de l'Assumpta, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Gresol i que està beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que pot costar, sobretot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont de la Fundació Gresol.
2: Creiem que el projecte realment apassionant és una assignatura pendent que té Reus i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil, com històricament sempre ha demostrat Reus.
1: El projecte, que no té terminis d'execució, vol ser una de les accions destacades de l'any Gaudí a Reus i pretén corregir l'absència històrica d'una obra del geni a la seva ciutat natal. Tindrà la consideració d'escultura singular, no serà espai de culte, tindrà 30 metres d'altura i una planta de 10 per 10 metres.
0: I arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats a sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre ells Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. Anthropic ha creat un grup d'empreses, entre les quals hi ha Microsoft, Nvidia i Amazon, per desenvolupar un programa que s'ha aprovat als Estats Units i a la Gran Bretanya i que ara es podrà fer servir també a Europa i que persegueix protegir la infraestructura digital global i avançar-se a possibles ciberatacs. El potencial de Mythos per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i ha limitat la seva distribució. Han localitzat el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Els descendents del tapir, més petit que un bou, però amb trompa, viuen ara només a Centroamèrica i a Àsia. Girona, Fèlix Martín.
3: Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
4: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir pràcticament en el món són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenten el Camp dels Ninots. De fet, el Camp dels Ninots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important d'Europa.
3: Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions al jaciment del Cap dels Ninots a Caldes de Malavella va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18.
0: 8 minuts i seran les 10 de la nit. Ara hem de passar per Manresa. Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i també Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nati Adell.
5: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys. A Manresa, com a plató de cinema, hi han passat 500 projectes audiovisuals.
0: I de seguida els esports, però tenim temps abans per explicar-vos que el músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament d'acord amb el mateix Savall i també amb la fundació que porta el seu nom, corresponsal a la noia Montse Gené Ribó.
6: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
7: Auditori que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important segurament que ha tingut i que tindrà la ciutat.

0: Igualada. El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
1: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
0: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
5: Ricard Isidro, bona nit.
6: Bona nit, Laia. Comencem a l'esport en joc. Pendents de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, que s'estan disputant el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la final. Anem ràpidament cap a la piscina Pere Serrat. David Ubach, bona nit.
7: Bona nit. 4 minuts i mig, una mica menys, perquè ja hi hagi campió de Lliga i ara... Doncs la copa que té color maresmenc, el Mataró torna a agafar una renda de 3 gols de diferència gràcies al tercer gol que marca Martina Claveria en aquest partit, una de les internacionals del Mataró. Segona vegada que les maresmenques s'avancen de 3 gols. La primera ha estat tot just al final del tercer quart amb el 6-9 i ara doncs tenim un marcador que és de 7-10. En aquest tercer definitiu partit de la final, el Mataró doncs, que agafa una renda que és molt i molt important quan queda ja doncs, tot just 4 minuts una mica més perquè s'acabi aquest partit. La final se li posa coll amunt a les locals que van guanyar el primer partit. Van veure com dissabte el Mataró igualava l'eliminatòria i ara té aquest 7-10 a favor a 4-20 perquè s'acabi aquest enfrontament.
6: Moltes gràcies, David. Aquests instants finals d'aquest partit entre el Sant Andreu i el Mataró els podeu veure pel canal Esport 3.
4: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
6: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UQAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular.
8: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
6: Ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie el millor de 3 partits i que dijous passa al Palau. Un triomf suposaria passar a les semifinals. A la Lliga CB tenim el descans del partit entre el Madrid i el Tenerife, 50-48, 2 punts per sobre el conjunt blanc, com diem, el descans, també primer partit dels quarts de final. I demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
9: Fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
6: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys vistaire d'equips NBA.
4: 3Cat Info.
6: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà més la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Afegir que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid s'estarà en venda.
10: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
6: En clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Mitchell Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades. D'altra banda, en motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona a Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, parla de l'impacte econòmic.
5: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això, doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
4: 3CAT Info.

0: El pla de Feijóo per fer fora del govern Pedro Sánchez via moció de censura s'ha complicat encara més avui a Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, li ha respost que si volen parlar seriosament d'alguna cosa, ho han de fer a Waterloo, amb Carles Puigdemont. El líder del PP, a la sortida de la reunió del Cercle d'Economia, ha dit això.
1: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: No considera que sigui una proposta seriosa. Davant dels empresaris catalans, s'ha entès més la seva idea.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El PSOE el que troba una broma és que el Partit Popular busqui el compromís de partits nacionalistes.
3: El Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: Demà tota l'atenció estarà posada en Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per intervenir a les jornades del Cercle.
4: Catalunya nit.
5: I els metges augmenten la pressió perquè el govern s'avingui a negociar millores laborals i anuncien una nova jornada de vaga. Ens ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
6: Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
0: I mentrestant, els sindicats minoritaris de docents... continuen amb les protestes. Els sindicats majoritaris opten, però, per donar llum verda al preacord amb Educació. Al voltant del 30% del professorat ja ha votat.
5: I avui queda exactament una setmana per a la selectivitat i a partir de les 11 entrevistarem la nova responsable d'aquestes proves, Rosa Pàmies Vilà. Per primera vegada s'utilitzaran detectors per localitzar si algun estudiant té un aparell connectat a internet mentre fa les proves.
0: Els estudiants de determinades ciutats hauran de tenir en compte els problemes de mobilitat perquè la selectivitat coincideix amb la visita del Papa. Sobre aquesta qüestió, avui hem pogut saber que Lleó 14 podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de la polèmica generada pel poc ús del català, s'estan ultimant els equilibris en l'ús de les diverses llengües. Explicarem què és el que sabem a aquesta hora.
5: El concurs de violoncel Queen Elizabeth de Brussel·les ha tingut un premi molt especial, tocar el cello de Pau Casals.
7: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gottfriedler de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
5: Doncs qui tindrà l'honor de donar-li vida als pròxims 4 anys és un jove talent italià, Ettore Pagano.
8: I really feel the weight and the responsibility.
9: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
8: Of course, lighter and lighter.
9: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
8: Respect.
0: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum.

0: Partit Popular no s'ha pres seriosament el desafiament de Junts d'anar a parlar de la moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. El número 2 del Juntaires, Jordi Turull, ha dit aquí al matí de Catalunya Ràdio que el seu partit està obert a escoltar la proposta dels populars si accepten reunir-se amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Alberto Núñez Feijóo, que ha estat avui a Barcelona, ha menystingut aquesta possibilitat. Àlex Giral Robert.
1: Sí, el líder del PP s'ha limitat a respondre això quan la premsa li ha preguntat per l'oferiment de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades anuals del Cercle d'Economia, i és que davant dels empresaris catalans el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la condició de veure's presencialment amb Puigdemont per abordar una possible moció de censura, que en canvi sí que ha defensat des del faristol. Ha assegurat a Junts i al PNB, sense citar-los, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha reiterat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol. Fins ara, trobar-se amb Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que els populars sempre s'han negat a creuar.
4: El govern espanyol ha carregat de ple avui contra aquesta proposta de moció de censura instrumental de Feijóo. L'acusen de cinisme, de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats governades pel PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb Junts i el PNB. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez. Tampoc ho ha fet el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
6: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
7: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre Arcadi Espanya aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: L'executiu vol reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances, aprovar la nova llei després de l'estiu i votar-la posteriorment al Congrés. Una negociació que comença amb mal peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez.
0: L'intercanvi de declaracions d'avui entre Junts i el Partit Popular també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox, la ultradreta, però amb arguments contraris. Joan Vilaplana, bona nit.
8: Bona nit. Comencem pels republicans. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la formació tanca la porta del tot al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
8: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el Partit Popular i amb Vox.
10: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
8: Els ultradretans són imprescindibles perquè una moció de censura a Pedro Sánchez liderada pel PP pugui prosperar. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars, però pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Puigdemont.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
4: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i també el Lehendakari Basc. Albert Prat, bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3, enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda, del PP, estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lendakari Manol Pradales, del PNB, ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
15: Pero hay que mirar más allá. ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
12: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya. Illa li ha contestat que no es farà enrere.
14: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
13: Yo anuncio que Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
12: I tal com ha anunciat avui el PP, el dirigent gallec ha confirmat a Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per començar a parlar d'aquest nou model de finançament.
4: Gràcies, Albert. Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijó també era un dels convidats a les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat massa bé.
16: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
17: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
0: Doncs bé, sobre el paper i la figura d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, i posem ara la mirada d'una persona que ha seguit a les reunions del Cercle des de fa molt temps, l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
18: Alberto Núñez Feijóo no s'ha equivocat avui al discurs que ha fet a Barcelona, però si hem de ser justos, cal dir que tampoc ha aprofitat l'ocasió. És la quarta vegada que assisteix a les jornades del Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. L'he vist de prop tots aquests anys. L'expectativa que crea és una bona radiografia de la situació política d'Espanya. L'any 2023, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que van tacar de blau al mapa del país, tothom volia parlar amb Feijóo. Els burgesos barcelonins el van aplaudir molt i ell va fer una intervenció que portava al límit dels populars la distinció entre nacionalitats i regions de la Constitució. Fora d'aquí, a Madrid, no va agradar i ell va entendre el missatge. No repetiria. Els dos anys següents, la derrota de juliol del 23 va pesar massa al seu plantejament, massa amargat encara, massa ferit per una investidura de Sánchez que li ha costat molt de pair, incapaç d'entendre que bona part de l'audiència a les jornades del Cercle són aquí els seus interlocutors naturals. Es va equivocar. Però avui, en bona mesura, ha estat diferent. Més que empresaris, l'esperaven els periodistes de política pendents de la notícia, i diria que no n'hi ha hagut. Ha estat un discurs dur, duríssim, contra Pedro Sánchez, sense concessions a l'audiència, que revelen la situació crítica del govern progressista, però a la vegada ell s'ha revelat de nou incapaç de presentar-se com un líder il·lusionant. D'alguna manera, Sánchez també viu d'aquesta manca d'atractiu d'Alberto Núñez Feijóo.
4: Doncs bé, a les jornades del Cercle s'ha parlat molt en clau de política espanyola, ja us ho hem explicat, però també s'ha parlat en clau europea. De fet, les jornades d'aquest any conviden a reflexionar sobre l'autonomia estratègica d'Europa, que el Cercle es pregunta si és un mite o una realitat. Rafael de Ribot, bona nit.
19: Bona nit.
4: Han arribat a alguna conclusió?
19: Doncs, Agnès, escoltant els ponents que han intervingut a les diferents taules, podríem dir, podríem concloure que és un mite que voldrien convertir en una realitat. El president de CaixaBank, Tomás Muñesa, ho resumia així.
20: La realidad europea es que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace dos años ya, y hace dos años el informe Draghi hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado dos años, no hemos hecho nada. O muy poco.
19: I d'aquest poc que s'ha fet, no sempre, doncs alguns consideren que vagi en la bona direcció. Almenys això és el que han denunciat avui mateix, també en aquestes jornades, els presidents de Repsol i de Naturgy, Antoni Brufau i Francisco Reynés, que han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries.
21: Para ser líder de la descarbonización los demás te tienen que seguir, si no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
22: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
19: En la seva intervenció, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sí que ha defensat la descarbonització i també ho ha fet per guanyar autonomia estratègica. I precisament per aquest motiu ha fet una crida a les empreses perquè relocalitzin la seva producció.
23: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido l'autonomia estratègica.
19: I el que no és un mite, és una realitat, és que Europa està perdent la cursa de la intel·ligència artificial. Francesc Guim és el CEO d'OpenShip.
24: Es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
19: Això són algunes de les idees que s'han compartit avui. Demà el protagonisme en aquestes taules d'anàlisi serà per la biotecnologia, un camp en què Catalunya ja té un gran protagonisme, i per la indústria militar i de defensa, en què es confia guanyar pes industrial i recuperar pes econòmic.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze, el papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, segons fonts eclesiàstiques. L'Església catalana perfila un acord perquè el papa faça servir tant la llengua catalana com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ahir ho explicàvem aquí, s'havia publicat el missal oficial de la visita del papa a l'estat espanyol i estava previst que la benedicció d'aquesta Torre de Jesús fos íntegrament en castellà, però aquí al programa ja vam explicar també que des d'alguns sectors del catolicisme aquesta decisió havia generat malestar aquí a Catalunya. Quines novetats hi ha hagut aquest vespre?
1: Sí, ahir explicàvem que segons el missal oficial difós pel Vaticà, el català seria inexistent en aquest acte principal de la visita del papa a Catalunya, la benedicció de la torre, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Això ara podria canviar. Fonts de l'Església catalana asseguren que l'arquebisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Ovella, ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana. Les mateixes fonts asseguren que, de moment, el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat.
0: Per tant, hem d'entendre que amb aquest gir de guió es vol donar resposta a les crítiques, eh?
1: Sí, diverses entitats religioses i del món cultural havien lamentat durant el dia la reducció de la presència del català en comparació a la visita de Benet XVI l'any 2010. El bisbe de Girona, per exemple, Fra Octavi Vilà, ha reconegut en públic que li hauria agradat que la nostra llengua hi tingués més pes.
2: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: El govern i el Parlament també han mogut fitxa i ja han traslladat la petició a l'Església perquè el papa parli més en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I de fet, en les últimes hores, el president Salvador Illa s'ha implicat en aquestes trucades per reivindicar la importància del català i des de l'oposició, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que el català no sigui residual a la celebració.
3: Gràcies, Cèlia. Mentrestant, i en paral·lel a la polèmica per la llengua, avui s'ha sabut què costarà i qui pagarà la visita del papa. Cèlia, dèiem que la Conferència Episcopal ha explicat que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per aquest viatge, cosa que suposa un 20% del cost total.
1: Sí, perquè la despesa global és de 25 milions d'euros. D'aquests, gairebé 5 milions que pagaran Catalunya i les Canàries, Catalunya se n'emportarà almenys un i mig, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó el que cedirà seran espais i serveis. Tot això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part d'aquesta visita papal la finançaran patrocinadors privats i donatius.
4: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
3: Aprofitant el viatge de Lleó XIV a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el papa.
1: Sí, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
5: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà ja a posteriori.
3: Gràcies, Cèlia.

0: 8 minuts i mig i arribarem a 2:15. Ho hem sabut aquesta tarda. Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, la nova jornada de mobilització serà d'aquí 2 setmanes, en concret el dimecres 17 de juny. El col·lectiu assegura que, tot i que serà la 12a vaga que fan, el govern encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reclamacions. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament que sigui al marge de la resta de professionals sanitaris. Una reivindicació que fa mesos que arrosseguen. Aquesta serà, com deies, la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en la setmana de vaga també que els principals sindicats espanyols en l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament avui, el Consell de Ministres ha decidit tirar pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix les guàrdies de 24 hores. El text, però, no compta amb l'aval dels sindicats, que no hi estan del tot d'acord, no per aquest aspecte, sinó per d'altres. Xavier Llaunart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explica tant de declaracions a Catalunya Ràdio que la convocatòria de vaga no és, però, una reacció a aquesta aprovació d'avui del Consell de Ministres.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel, a més, a la campanya que aquest mateix sindicat, Metges de Catalunya, ha posat en marxa per reduir les hores extres que han de fer els metges. En un comunicat, el Departament de Salut assegura que Catalunya és de les comunitats que més esforços ha fet fins ara per millorar les condicions dels facultatius i demana al sindicat que s'assumi a un grup de treball per abordar la reorganització del sistema.
3: I pel que fa a les reclamacions laborals del sector educatiu, els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui ha estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Maria Costa.
4: La vaga l'han convocat els sindicats.
3: Sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió amb la Maria Costa. En tot cas, podem continuar amb política, sí,
0: amb altres qüestions. Per sort tenim aquí en guàrdia el Joan Vilaplana. Benvingut de nou, Joan.
5: Bona nit.
0: A veure, som ara mateix a un any de les eleccions municipals i els alcaldes del PSC es plantegen com evitar que els casos judicials que esquitxen el PSOE i que van apareixent als mitjans de comunicació de manera constant els afectin electoralment. Com viuen els alcaldes socialistes catalans tot això que està passant al PSOE?
6: Doncs mira, diversos batlles del PSC consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tot i això, demanen prudència i creuen que el temps els juga a favor. Coincideixen que per retenir les alcaldies han de fer valer les polítiques públiques fetes en els seus municipis. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Per cert, recordem que la mateixa Lluïsa Moret deia ahir que el PSC ja ha lliurat tota la documentació sobre la campanya electoral de fa 2 anys, que va dur Salvador Illa a la presidència. Els l'havia reclamat l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire.
0: Gràcies, Joan. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació internacional que avui arriba també amb titulars importants. Fins ara.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Sí a tot.
17: Sí a tot.
18: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
5: a Catalunya Ràdio. Postdates.
8: Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mas Cravioto.
5: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Dos minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i també les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a Catalunya Ràdio, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
3: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
2: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
4: Bona nit. A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
4: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.

0: En punt 2:15 de la nit, els equips de rescat d'Ucraïna continuen buscant supervivents entre la runa després d'un dels atacs russos més greu dels últims mesos. Almenys 23 persones han mort i 130 han quedat ferides, un balanç especialment sagnant a Dnipro i Kiev. El president Zelensky ha demanat més sistemes de defensa aèria. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. Putin ha complert l'amenaça d'escalada després de 10 dies acumulats volant arsenal. Aquesta matinada ha llançat 656 drons i 73 míssils amb l'objectiu de desbordar les defenses aèries. Ucraïna ha creat un escut que neutralitza el 90% dels drons, però pateix molt amb els míssils. Té poques bateries Patriot que li dona Occident i avui una trentena de míssils russos han tocat el seu objectiu. Per això Zelensky demana a Europa que els en proveeixi, ja que no descarta que Rússia reprengui els atacs en les properes hores.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Zelensky ha tornat a demanar a la ciutadania que baixi als refugis. Aquesta passada nit, les andanes del metro de la capital s'han tornat a omplir com feia temps que no es veia. Putin busca sembrar el terror entre la població, esgotant-la física i psicològicament, ara que no pot avançar al camp de batalla.
0: I més enllà dels bombardejos indiscriminats com el d'avui, la situació a la línia del front és ara molt complicada per al Kremlin. I els analistes amb qui has parlat, Cristina, preveuen que Vladimir Putin haurà de rebaixar els objectius d'aquesta guerra.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Avichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
3: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Avichev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
3: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
4: Israel ha continuat atacant avui el Líban, l'endemà que Donald Trump anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar a Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. Bé, la conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les negociacions amb l'Iran amb l'escalada militar al Líban. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit, sí. De fet, el mateix Netanyahu va dir ahir mateix que l'operació militar al sud del Líban continuava com estava previst, malgrat l'anunci de Trump. Això ho va dir just després de que aparegués el missatge de Trump a la seva xarxa social. Avui, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, ells bombardejaran Beirut.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
5: El conflicte del Líban és una part de la guerra a tot l'Orient Mitjà, però recordem que hi ha l'apartat de l'Iran. Les negociacions sembla que continuen. El president nord-americà ha tornat a negar avui que s'hagin suspès. Insisteix que els contactes són a diari, pràcticament. Al Congrés, el secretari d'Estat, Marco Rubio, defensa les negociacions amb Iran perquè diu que estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a posar-hi data sobre un possible acord.
7: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
5: Rubio nega que els Estats Units hagin ofert a l'Iran aixecar-los les sancions a canvi de reobrir l'estret d'Hormuz. De fet, fa poca estona el Departament del Tresor ha anunciat noves sancions a l'Iran, de manera que això no està sobre la taula.
4: Gràcies, Ignasi.

0: depths of the ocean. Deep waters in motion, the tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me. Picking all of my poisons, abandoning my emotions.
1: I atenció a aquesta història perquè creixi moltíssim la indignació al Regne Unit per l'assassinat d'un noi universitari blanc fa mig any. La policia el va detenir, tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, que era un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia i són unes imatges que estan circulant molt per diferents xarxes. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
3: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
2: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. D'una banda, molts demanen revisar la norma que deixa portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga. Sentim la ministra de l'Interior britànica, Savannah Mahmood.
4: Portar un ganivet amb finalitats religioses és una cosa. Utilitzar-lo, com va passar tràgicament en aquest cas, és un altre de ben diferent. És un acte vil.
2: De l'altre, tiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
5: We need a change in culture.
6: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
5: As black lives.
2: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre Keir Starmer ha reclamat a la classe política que no promogui la divisió en la societat.

0: El turisme bat un nou rècord a Catalunya.
1: Entre el gener i l'abril ha rebut el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, gairebé 5.400.000 persones. 40.000 turistes més que fa un any. També és l'any on s'han rascat més la butxaca, amb una despesa mitjana de 1.200 euros per persona, un 13% més que l'any passat. Entre les nacionalitats destaca l'afluència de francesos, italians, anglesos i nord-americans. Catalunya ha concentrat un de cada 5 visitants que han entrat a Espanya.
2: I en part per això, l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
1: Sí, perquè el maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
3: Sí, segueix creixent la nostra economia, sí, seguim aproximant persones al mercat de treball i sí, aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril. Ara hi ha 307.000 parats a Catalunya, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
0: Han detingut un home per assassinar la seva parella a Callosa de Segura, al País Valencià.
1: La Guàrdia Civil ho investiga com un crim masclista. La víctima tenia 48 anys i hauria mort escanyada a casa seva. L'home, que ha confessat el crim davant dels agents, tenia denúncies per maltractaments d'altres parelles, però no de la víctima. Desenes de persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci per la víctima.
2: A Lleida han arrestat 4 joves per atacar amb destrals i pals veïns del barri de la Bordeta.
1: L'enfrontament ha passat quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que li havien ocupat l'habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels 4 nois que anaven armats amb destrals, pals i armes blanques. Els detinguts són 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys, hi ha 2 persones ferides lleus.
0: Les abundants pluges de la primavera i també les altes temperatures de finals de maig multiplicaran la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies.
1: Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'atrauen l'expansió.
2: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país.
1: Va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera. A l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
5: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: La seva trajectòria destaca també per la col·laboració en mitjans com El Periódico i per la publicació d'una 70ena de llibres de cultura catalana.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros que, segons les organitzacions agràries, arriben tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
8: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
9: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
2: I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
11: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
10: El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer.
0: Doncs ara sí que us podem explicar, falten 17 minuts per arribar a les 11, que els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dèiem que avui ha estat el torn de Barcelona, on segons dades del govern el seguiment ha estat del 12%. Maria.
12: La vaga l'han convocat els sindicats CGT, Intersindical i COS. A primera hora els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que segons la Guàrdia Urbana ha reunit un miler de persones. Ingrid Chavarri és una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
12: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada una història maquíssima, un concurs de música sobre violoncels, que un dels premis era poder tocar els pròxims 4 anys el violoncel que feia servir Pau Casals. De seguida ho expliquem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
14: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes. Silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que illumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
14: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Així sona el mític cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, per això hi connectem ara en directe i ha anat el nostre corresponsal, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat aquest acte? Explica'ns això.
1: Doncs mira, a mi m'ha servit per constatar que, més enllà de Catalunya, Pau Casals també és una figura universal. Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, aquest noi.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: Respect.
1: Se l'endú prestat perquè ha guanyat el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play. Maybe a Casals encore.
3: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
2: Of Pau Casals.
1: Pel director general de la Fundació Pau Casals, el Jordi Pardo, aquesta iniciativa serveix per homenatjar la memòria de Casals.
4: Bueno, aquest era el desig del mestre. Sí, el mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
1: I diu que un violoncel no pot quedar-se en una vitrina a casa d'utilitzar. El vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que aquest cello, en concret, conserva una sonoritat única.
5: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I ara volen que aquest potencial, doncs, el pugui treure una altra persona, una altra jove violoncel·lista. I això, que aquest cello, conegut com a Gofrillar, Manel, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys, 3 segles. Per tant, sí que el va tractar bé, Casals, sí.
0: Ostres, sí, quina pressió per aquest pobre jove. Bueno, pobre no, que...

0: Queda més nerviós, per aquest pobre jove, descuidar-te el que et caigui, en fi.
1: A més, m'ha dit que pesava molt.
0: O sigui, sí? Que...
1: Sí, doncs... sí, m'ha dit. Diu, l'he sentit molt pesat.
0: No, segur que té experiència, encara que sigui jove, en cuidar-lo. Moltíssimes gràcies, Bruno. Ha estat,
1: farà molt bé.
0: I tant, una història molt bonica. Gràcies i bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula, Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora ha admès a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. I ha pogut parlar Montse Camps.
1: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
2: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments, perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
2: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent, clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
1: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
3: I en temps de cultura, el comentari i la mirada d'una enamorada de les paraules, la nostra col·laboradora Blanca Llum Vidal.
4: Hi ha interjeccions que evoquen remors i murmuris, brunzits i cruixits i tota mena de fresses i sons, de senyals més aguts o més greus, melòdics i acústics, endreçats o caòtics i tan antics com la pols, la fotosíntesi, la placenta i els virus. Un concert d'existència que brama i renilla, que escataina i que lladra, que parrupa i miola, i que refila i que rauca, i que a vegades se sent molt de lluny i seguit, com un vapor que tremola, com un silenci que vibra, com un forat fet d'espasmes, de turbulències i cops. Hi ha interjeccions com ara rum-rum, que tenen el do de reunir per tornar-se coral i un concert col·lectiu. Allunyada del jo que fa solos i que només parla d'ell, de l'altaveu d'un mateix i del micro privat i del vis egocèntric, Laia Malo ha convertit un rum-rum en una declaració de principis. Allò que importa, em sembla llegir en el llibre que ha publicat enguany als Jardins de Samarcanda de Cafè Central, és intentar pressentir l'avalot que som tots barrejats en el món. La sirena i la pedra, la carronya i la planta, l'humà i el mosquit, la flor aventurera i el peix, la vaca i l'animal extingit. Es tracta, per tant, d'una polifonia política que s'atreveix a assumir que ni tan sols l'erotisme és propietat de la bèstia que destrueix el planeta i que té fe en el desig i en la bossa de plàstic que travessa oceans i que ofega granotes. Sóc una flor, ve la bellot, embronzit libidinós em penetra i vibra. Mal que els fills no seran seus, és nostra la música. Amb un gest gairebé sediciós, la filiació és desplaçada, del neguit per l'empremta genètica fins a la bellesa ecològica. Amb només un poema s'aconsegueix desactivar la mirada que s'embarranca dins d'ella, l'antropocèntrica, l'obsedida en la identitat solitària que el capitalisme promou. I així fa un altre. Nosaltres, en xarxa i des de sota, marquem el pols comú, la bioelectricitat que viva i enraona. El plural que aquí parla no és mamífer ni homínid, sinó el producte de la simbiosi entre un fong i un cianobacteri o una alga. Que es tracti d'una associació d'organismes que es beneficien recíprocament i que sigui aquesta relació natural la que marca el pols comú, o els tentacles i arrels d'una assemblea

0: i d'un grup, em sembla, de nou, una fugida de l'individualisme més cruel i més cru, que migparteix el present, i una defensa de la dependència més fonda, més solidària i més lliure.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: 4 minuts i mig, arribarem a les 11. Ricard Isidro, bona nit.
3: Bona nit.
2: Anem amb els àudios dels esports. El Barça de bàsquet canvia de cara.
4: A final del partit, molt bon Barça el que hem vist avui, 23 punts de diferència en el pitjor moment. Ha sortit la millor versió.
3: Victòria important del Barça a la pista de Lugam de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Primer, perquè afavorirà la derrota contra el València el cap de setmana, i segon, perquè ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits que dijous passa al Palau. Per tant, un triomf suposaria passar a les semifinals. Demà serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. I un punt d'última hora, el Madrid ha perdut 97-98 contra el Tenerife, també primer partit de play-off de quarts de final.
5: Doncs resultat sorprenent. I el Barça de futbol, una sortida anunciada que vol dir entrada de diners.
6: Ansu Fati, la juga cap a Suárez, xuta Ansu Fati!
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, el més important, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del davanter de 23 anys, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Per cert, un Ansu Fati d'aquí potser d'aquí uns anys. Parlem a la secció de cultura, ja que el 19 de juny publicarà el seu primer single, que portarà per títol Sea
5: què
3: Como
5: Sea. Ara? Què dius ara?
2: Sí que és una sorpresa, eh?
5: Però forta, eh?
3: No ho esperava, bé? Esport sí, i cultura. No.
5: Hosti, que bo. O sigui, és, canta, li agrada.
2: Es veu.
5: Agrada,
2: no?
3: Haurem d'esperar aquest dia.
2: A veure. Que es pronunciï, no? A sentir-la.
3: És instrumentista, no ho sé.
2: Potser és autotune tot. És no sé, també. No. Hi ha molts èxits amb autotune, però...
5: Però mira que ara m'has deixat aquí amb les ganes, eh?
3: Estarem pendents
2: aquest dia. Sea Como Sea, comença a rimar.
5: Ja ens ho portaràs. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: quin gir que ha fet de cop la cançó. Ara sí que ho veiem clar.
1: Ha trigat uns quants segons, eh, sí, a sortir, però fresca.
0: I tant fresqueta, fresqueta. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Xambau que es diu Fresca. Doncs sí, demà tindrem sobretot fresca matinal, però també es notarà al migdia. Avui les temperatures, doncs els valors més alts han quedat encara als 34 graus a l'Aldea. Hi han hagut ruixats, tempestes, calamarsada, pedregada. Per tant, avui hem tingut una tarda en moviment cap al nord i nord-est, fins i tot amb algun registre que ha superat aquests 50 litres per metre quadrat. I tot això ens portarà aquesta refrescada matinal que es notarà a tot arreu, es notarà més cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, cap a les valls del Pirineu, amb valors per sota dels 10 graus en alguns casos, també cap a Ponent, 10, 11, 12 graus com a molt. On menys es notarà aquesta refrescada, doncs, és a la costa i sobretot a la costa central. Encara l'estat de Barcelona, doncs, pot quedar aquesta mínima entorn als 19 o 20 graus. També es notarà una mica aquesta fresca, al migdia ja no parlaríem de fresca, però aquesta baixada de les temperatures també al migdia. Això sí, en un dia molt estable, no tindrà res a veure amb avui, tindrem sol, de matinada pot caure alguna gota cap a la costa central, aquesta propera nit i matinada, d'aquí unes quantes hores, però després, tant al matí com la tarda, tindrem estabilitat, alguna nuvolada, i això sí, aquestes temperatures que quedaran un pèl més baixes.
0: Doncs de tot el que hem explicat avui, per a algunes persones els acabes de donar la millor notícia del dia.
1: Home, que baixi una mica la temperatura. Sí, ja està bé, que refresqui. Exacte. Sí, perquè hi haurà temps de calorades. Ja està bé.
0: Apa, arribaran. A gaudir-ho.
1: Bona nit, Gemma.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 2 de juny del 2026. Primer consell. Si encara no han vist o no han pogut veure l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, que la Comissió de Corpus ha muntat al Mercat Vell, els horaris de visita s'han ampliat i la poden visitar cada dia entre les 5 de la tarda i 8:45. I podem afegir que des d'avui fins al 13 de juny al pati de la biblioteca poden veure la mostra dels magnífics dibuixos originals que l'artista sitgetana Pilar Mena ha fet pel cartell i el programa de Corpus. Per tant, tenen programa doble totes les tardes si volen acostar-se al Corpus d'abans i a les il·lustracions magnífiques de Pilar Mena pel programa d'enguany. Segon consell. L'Ajuntament ja ha donat més detalls de l'obra que Adif executarà a partir del dimarts 16 de juny al pont de la via del carrer Sant Honorat, el popularment conegut com a Pont dels Ocells. I el primer que cal saber és que, a partir del proper dilluns 8 de juny, dilluns que ve, quedarà inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat. Per tant, el segon consell és que si vostès són dels que aparquen en aquesta zona, comencin a cercar un pàrquing alternatiu perquè n'hi ha per 3-4 mesos d'obres. En uns moments ho comentem tot, avui que sabem també que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha adjudicat el contracte per a la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara i la construcció d'un pavelló annex, un contracte per 3 milions d'euros, un pas més, doncs, per al projecte que ha de resoldre les il·lusions de la jove de Sitges i del Club Rítmica Sitges Garraf. Avui que es presenta la 15a edició de la Gay Pride, que se celebrarà del 10 al 14 de juny i que arrencarà amb el pregó del Maclari i tancarà la popularíssima desfilada de diumenge. En paral·lel, Ajuntament i entitats de la vila impulsen una àmplia programació d'actes durant tot el mes de juny, la majoria d'ells a l'espai Joan Tarrida, convertit en centre d'una programació d'activitats culturals de la qual també en parlarem. I d'aquí uns minuts, en aquest estudi, la delegada de l'alcaldia Garraf, Cristina Ronda, i el representant de l'associació de veïns, Jorge Jung, amb dos cansats de pols, sorolls i molèsties de les pedreres de Vallcarca, la Falconera i les Cueves. No només són ells dos, evidentment. El passat dijous, els veïns del nucli de Garraf varen dir, en veu alta i clara, que no hi ha compensació possible a tants anys de malestar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que s'ha fet clar a les 5:48, el sol ha sortit a les 6:21, el sol es pondrà a les 9:20 i es farà fosc a les 9:53. El dia s'allargarà 1 minut i 10 segons. Pels qui vulguin fer comptes, encara l'estem estirant el dia, eh? L'estirarem fins al 21 de juny. El 21 de juny afegirem un segon més al dia i a partir del 22 de juny, a partir del 22, traurem 2 segons a la llum del sol. Per tant, de moment encara estem estirant aquest dia. Avui que tindrem 1 minut i 10 segons més de llum solar, per tant, arribarem a les 14 hores, gairebé a les 15 hores, 14:58 de llum solar i 9 hores i 1 minut de foscor. Vinga, informació d'agenda per avui. A partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Roig i Reventós descobrim la Pedra Seca amb Sergi Sancho de l'Associació per la Pedra Seca del Garraf. Avui a partir de 6:15 de la tarda aquesta xerrada sobre la Pedra Seca. A 7:15 de la tarda en vàrem parlar amb ell. Avui presenta el seu poemari Estricta Litúrgia l'Anton Ferrer Baig. Com ens diu la nota de premsa de la Biblioteca, el llibre desplega una poètica en què litúrgia, vida quotidiana i amor fan emergir la connexió entre transcendència i alegria vital. El simple gest de substituir una bombeta fosa per un led de baix consum esdevé el símptoma d'un canvi d'era en què deixem enrere per sempre el foc ancestral, un foc que ens proporcionava aliment i era alhora sagrat i procaç. Llibre, poemari, que es presentarà aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rossinyol, el poemari que va mereixer en el seu moment el quart premi de poesia Marià Manent l'any passat. El presentarà el propi autor, Anton Ferrer Baig, acompanyat de Lídia Gázquez, avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Com els comentàvem, a les 5 de la tarda està prevista la presentació de la Sitges Gay Pride. La setmana que ve, a partir del dia 10 i fins al dia 14 de maig, ja en parlarem amb més detall. I aleshores, recordar que la comissió de Festa Major, per tots aquells i aquelles que tinguin, que conservin cartells de Festa Major a casa seva, potser hi ha la probabilitat que en tinguin algun. La comissió de Festa Major cerca persones que tinguin a casa seva cartells de festes majors dels anys 90. Originals, eh? Cartells de festes majors dels anys 90. Qui en tingui a casa seva, que enviï un missatge a través del perfil Instagram de la comissió de Festa Major, o es posi en contacte directament amb la comissió de Festa Major a través de correu electrònic. Això per un costat. Per un altre, durant aquests dies i fins al 22 de juliol està obert el termini per sol·licitar els ajuts per al lleure d'estiu. El tràmit es pot fer telemàticament i poden optar aquests ajuts la població infantil i la joventut del municipi en edats compreses entre els 3 i els 18 anys. L'import màxim de l'ajuda serà de 700 euros per família. 700 euros per família, recordem, són els ajuts per al lleure d'estiu. El període de sol·licitud fins al 22 de juliol. Poden trobar tota la informació a l'Ajuntament de Sitges, al web de l'Ajuntament, a www.sitges.cat. Però recordar que aquests ajuts són per les activitats esportives, culturals, musicals i artístiques per aquest estiu del 2026. Però cal fer la sol·licitud de manera telemàtica i, com els comentàvem, un màxim de 700 euros per família. Important també. I com els comentàvem, per altra banda, també és important el que us dèiem a l'inici del programa. Durant tota aquesta setmana, primer no estava previst, però s'hi ha afegit aquest nou horari, l'exposició dels 75 anys de Catifes de Flors del Corpus està oberta cada dia a partir de les 5 de la tarda i fins 8:45. Cada dia a partir de les 5 i fins 8:45. Per tant, en principi estava prevista només obrir el cap de setmana i la comissió de Corpus ha cregut convenient ampliar l'horari de l'exposició a partir de les 5 de la tarda i fins a 8:45 cada dia. Per tant, poden visitar-la avui, demà, passat demà, divendres. I en, diguem-ne, com a complement a aquesta exposició, segur que els podrà interessar també al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, poden veure a partir d'avui a la tarda l'exposició de dibuixos que ha fet Pilar Mena per al programa del Corpus d'aquest 2026. Dibuixos de Pilar Mena al pati de la biblioteca. I ja tindrem oportunitat de parlar de moltes més activitats d'agenda d'aquesta setmana, entre les quals la inauguració també de la reforma a les dependències de la Creu Roja, de la finalització del tapa-tapa, totes aquestes qüestions que les anirem comentant. Els dèiem al principi del programa, important, veïns del carrer Sant Honorat i sobretot tots aquells que utilitzin el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat, el pàrquing que està situat en el revolt del carrer. Adif començarà la reparació del Pont dels Ocells el dimarts 16 de juny. Dimarts 16 de juny. No és una obra menor perquè s'han d'aixecar les vies del Pont dels Ocells perquè s'ha d'impermeabilitzar el pont. Per tant, això no és una obra menor perquè el trànsit per allà haurà de ser només amb una única via. Per tant, és una obra prou important. Primera consideració. A partir de dilluns que ve, 8 de juny, quedarà inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat perquè allà s'hi hauran de situar la maquinària per fer l'obra del pont. A partir del dilluns, dia 8 de juny. El conjunt de l'obra consisteix en la impermeabilització de la base de les vies, que és el sostre del pont, i per fer-ho possible cal retirar tot el material de sobre del pont, com graves, travesses i les vies del ferrocarril. Per mantenir la circulació de la línia, s'inhabilitarà la via del costat de mar i es mantindrà la via del costat de muntanya. Això suposa que només hi haurà una sola via de circulació ferroviària. L'obra suposarà afectacions en la mobilitat de la zona i molèsties a causa del soroll, ja que la segona fase de l'actuació comprèn tant treballs en horari diurn com nocturn, per aprofitar les franges sense pas de trens, entre les 2 i les 5 de la matinada. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència, perquè encara que sigui estiu i sigui, òbviament, temps de finestres obertes, hi haurà obres a la nit per impermeabilitzar el Pont dels Ocells. s'ha de fer, perquè òbviament si no es compromet l'estructura del pont i òbviament això seria pitjor. Aleshores, pel que fa referència al trànsit dels vehicles, com els comentàvem, l'aparcament del carrer Sant Honorat quedarà inutilitzat i també el carrer de Sant Honorat s'hi muntarà una bastida i només es podrà circular en sentit baixada. En sentit baixada, és a dir, només es podrà entrar a Sitges pel carrer Sant Honorat i no sortir. Sant Honorat cap amunt, no. Sant Honorat cap avall, sí. Només es podrà circular en sentit baixada i exclusivament turismes i motocicletes, de manera que estarà prohibit el pas dels camions i els autobusos. Com a conseqüència, es modificarà també el recorregut del bus urbà a partir del dia 16 de juny. Es crearan dues parades noves, en fi, ja els ho comentarem, però per no atabalar-los ara. Per tant, a partir del dilluns que ve, inutilitzat el pàrquing del carrer Sant Honorat, arran d'aquestes obres que començaran el 16 de juny, s'instal·larà una bastida que inutilitzarà el carril de pujada del carrer Sant Honorat i, per tant, pel carrer Sant Honorat només es podrà baixar, no es podrà pujar, i després hi haurà canvi també en el trajecte de les línies d'autobusos arran d'aquesta obra. Vinga, fiquem-hi una mica de bones notícies. Serà bona notícia, la del pont dels ocells, però en qualsevol cas, diguem-ne de moment, moltes molèsties en els propers 3 mesos. Això en principi hauria d'estar acabat, o bastant acabat, o molt acabat, abans no comenci el curs escolar. La Junta de Govern Local, celebrada ahir, va aprovar els 3 milions d'euros del contracte d'adjudicació de la construcció i de la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara i el pavelló annex. Recordin, la Masia de Santa Bàrbara, que està feta literalment una ruïna, i la construcció del pavelló annex, que ha de servir pels assajos de la Jove de Sitges com a local social de la Jove de Sitges i també pels assajos del Club Rítmica Sitges Garraf. Per tant, la Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació d'aquesta obra, aquests 3 milions d'euros, i en conseqüència les obres fan un pas més per poder realitzar-se i el calendari tira endavant. I abans no n'apuntem una de musical, Renfe ha registrat prop d'un miler de denúncies per grafits a trens l'any 2025 i ha destinat 7 milions i mig d'euros per netejar-los. Aquesta és una informació que publiquen molts mitjans, ho llegim de l'Es Diari. 970 actes vandàlics en els trens de Rodalies l'any passat. I això vol dir que els operatius de Renfe van netejar 55.100 metres quadrats de superfície de tren, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7 milions i mig d'euros. La part negativa. La part positiva és que, segons també informa Nació Digital aquestes darreres hores, Rodalies ha incorporat un producte de neteja, que es veu que és una cosa sèria, que neteja 4 vegades més de pressa els grafits que els productes actuals. És a dir, es tirava un producte, havien d'esperar una hora aproximadament i aleshores començar a fregar, i es veu que en aquest producte tires el producte i al cap d'un quart d'hora ja pots començar a fregar i gairebé desapareix del tot el grafiti. Per tant, aquest producte del qual no se n'especifica més, d'aquest producte X que utilitza, en aquest cas, Renfe per netejar els trens de Rodalies. Els punts més conflictius són les estacions de França. L'estació de Vilanova i la Geltrú sembla que també és un bon punt pels grafiters, i la xarxa de Rodalies no té massa estacions on es puguin netejar els trens. La més propera a nosaltres, l'estació de Vilanova i la Geltrú, que té un servei per netejar els trens, i a l'estació de França. Però, esclar, hi ha tanta feina a fer, que no es dona l'abast. Sàpiguen, però, que Rodalies també ha incorporat un nou producte de neteja per grafitis. Potser també podríem preguntar si és aplicable a d'altres superfícies, més enllà a la superfície metàl·lica d'un tren de Rodalies, perquè potser encara en podem treure algun profit.
2: I em van dir, bé, després d'aquests concerts potser que hi tornem una miqueta, no? Vam dir, doncs... Ja només per vosaltres veure les cares i tot ja val la pena. I suposo que també veuen les nostres, que també per nosaltres les nostres cares val la pena. Moltes gràcies, Sitges, moltes gràcies.
1: És la veu d'en Pemi Fortuny, del líder de Lacs en Busto, l'any passat, el mes d'agost, en el Corun, el concert que la banda va fer al festival Jardins de Terramar, un concert que poden trobar íntegrament al web, a l'app de la xarxa Plus. Allà poden trobar aquest concert que va realitzar l'equip tècnic de Canal Blau i, com els dèiem, està penjat a l'app de la xarxa Plus, a l'aplicatiu de la xarxa Plus. El cas és que aquest concert del festival Jardins de Terramar ha estat el concert que ha escollit la banda per presentar-lo en un doble vinil, en una edició limitada que sortirà a la venda a partir del 10 de juliol, però que ja es pot adquirir en prevenda al web de Lacs en Busto. Només cal que vagin al cercador, posin Lacs en Busto, i els sortirà, òbviament, la pàgina oficial del grup i la botiga en la qual es pot adquirir ja en prevenda aquest doble vinil d'edició limitada, que incorpora tot el concert que van celebrar al festival Jardins de Terramar. El preu, 49 euros. Comença d'un mateix, tornem a les arrels del sol.

9 i 18 minuts, l'Axan Busto, al concert del Festival Jardins de Terramar, que sortirà en vinil el proper 10 de juliol. Dos vinils, edició numerada, qui sigui fan de l'Axan Busto, 49 euros, els dos vinils, només surten en vinil. No sortirà a plataforma ni sortirà en cap altre mitjà que no sigui vinil. Per tant, des del Festival Jardins de Terramar, doncs un testimoni històric, perquè la banda ha decidit que aquest concert del Festival Jardins de Terramar fos el concert per editar en vinil. En uns moments, una situació d'aquelles de la qual n'hem parlat en més d'una ocasió, però que el dijous passat, diguem-ne, que va portar els veïns de Garraf a una situació, diguem-ne, bastant intensa, en una trobada amb els representants de les Pedreres.

0: més d'una ocasió n'havíem parlat. Bé, i bàsicament el debat, si volen dir-ho d'aquesta manera, s'estableix entre unes empreses que volen continuar l'explotació d'unes pedreres, explotació autoritzada des de l'any 1969, o sigui que en farà 60, i un veïnat que ja en té prou, diguem-ne, de pols, de molèsties, de sorolls, de tot plegat. Què ofereixen les empreses de les pedreres? Doncs, com poden vostès suposar, si jo sóc l'empresa d'una pedrera que m'interessa continuar un negoci, doncs els haig de dir als veïns que, mira, tindreu unes contraprestacions i entre les empreses que gestionem les pedreres, doncs us podem oferir que si això, que si allò, que si tal. I els veïns, com que suposo que ja estan curats d'espans, els veïns han dit que no una vegada, dues vegades i tres, allò del gat que amb aigua tèbia en té prou, el gat escaldat. Bé, doncs gats escaldats. Cristina Ronda, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: La delegada de l'alcaldia al nucli de Garraf, Jorge Jung, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: El representant de l'Associació de Veïns del Garraf. Amb Jorge Jung ja havíem parlat en més d'una ocasió.
2: Sí.
0: De pols, de sorolls...
2: Sí.
0: I de tot el que forma part d'aquesta història, que és una història molt llarga, en la qual el nucli de Garraf hi ha viscut, no direm que tota la vida, òbviament, però bona part de la seva vida recent. El recordem, tres pedreres, bàsicament. La pedrera de Vallcarca, la més gran de totes tres, aquesta pedrera que ara és de Portland Valderribas, que és una empresa que forma part del conglomerat de Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa de Carlos Slim, que és l'empresa que vol fer el projecte de Vallcarca. La pedrera de la Falconera, que és una pedrera que explota ciments molins. I la pedrera de les Cueves, que era la pedrera que explotava abans la Farge i que ara explota una empresa suïssa, que és Holcim o Holcim. Bé, el passat dijous, Cristina, els representants de les pedreres, de les empreses que gestionen les pedreres, van presentar als veïns del Garraf, diríem que un pla per poder ampliar la concessió d'aquestes tres explotacions, no?
1: Sí.
0: Vostès tenien, no sé si dir, alguna idea prèvia sobre com es podria desenvolupar aquest acte, sobre què els presentarien des de les pedreres?
1: Havien escoltat alguna cosa, perquè aquesta exposició que ens van fer a nosaltres la van fer prèviament a l'Ajuntament de Sitges,
0: als portaveus dels grups polítics municipals,
1: sí, exactament, també al Parc Natural també van fer, i després a la Generalitat també l'han fet, i nosaltres hem sigut els últims, perquè la alcaldessa de Sitges va dir: escolta, veniu a nosaltres, però el poble és l'afectat, no? Tenim que parlar amb ells, perquè si això, ells són els primers que tenen que saber què voleu fer i a veure què diuen, no? I llavors es va muntar aquesta reunió,
0: sí,
1: i la vam fer al Club Nàutic de Garraf.
0: Una reunió multitudinària.
1: Multitudinària, perquè van assistir més de 100 persones, una cosa que no és molt,
0: no és habitual,
1: no molt comú, perquè a les reunions no va molta gent, no?
0: Un indicatiu de fins a quin punt preocupa aquest assumpte, eh?
1: Exactament, és que és molt important per nosaltres, perquè tu deies que des de l'any 1960, però la pedrera aquesta, la primera pedrera que es va formar, que Garraf és per
0: sí,
1: això
0: sí,
1: existeix,
0: sí,
1: al poble, va ser del 1901.
0: Ah, exacte.
1: Llavors, jo crec que ja tenim prou. Sí,
0: sí. La fàbrica de ciment era de l'any 1903, per tant, òbviament, ha anat lligada amb la producció de ciment, no? La pedrera.
1: I jo crec que tenim 125 anys de pedreres a Garraf, i jo crec que ja és el moment de que es canviï el lloc per fer tota aquesta extracció.
0: Abans d'aquesta reunió, Cristina, els veïns suposo que ja us havien manifestat que diguessin el que diguessin.
1: Bueno, és que al poble de Garraf ja tenim molt clar des de fa moltíssims anys de que ja teníem que haver finalitzat a l'any 60, després de totes aquestes concessions que van fer de pròrrogues i tot això, però ja estàvem al 2029, que era que acabava
0: la data,
1: això, no? Llavors, era l'esperança que teníem la gent de Garraf de que això acabaria aquesta data, no?
0: Hi havia alguna qüestió en la presentació d'aquesta memòria que els, no sé si dir, que els donés una mica d'esperança o no? No va haver res en l'exposició del que...
1: Res.
0: Res.
1: D'esperança, perquè era per continuar i per 30 anys més, No sé, que hi ha una pròrroga de 5 anys...
0: Sí,
1: o... no,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Llavors...
0: Ni aquesta, no sé si dir, ni aquesta idea d'un pla de compensacions...
1: Sí,
0: no,
1: bueno,
0: no.
1: Van fer, sí, que...
0: No.
1: És que...
0: No. Que ens deixarem,
1: ho teníem molt clar, eh?
0: Ho teníem molt clar des de bon principi.
1: Sigui el que sigui que oferessin, no.
0: D'acord.
1: El no és no.
0: Jorge, amb vostè havíem parlat molt, una miqueta més a prop del micro, sisplau, de, sobretot... els mesuradors de la pols, de la quantitat de pols que hi havia allà, de les queixes dels veïns. Va haver un moment especialment complex aquests darrers temps, que va ser els anys de la sequera, ara no el recordem, però clar, sense caure una gota d'aigua amb tota aquella polseguera allà, els veïns encara ho heu passat més malament del que ja ho passàveu, eh?
2: Exacto. Nosotros, como asociación de vecinos, ya desde la constitución de la asociación, estamos dentro de... con una actividad intensa en contra de las canteras, especialmente por la contaminación del polvo, por las voladuras que hacen y por las vibraciones que sufrimos. Hace muchísimos años venimos peleando por un control exhaustivo de la emisión de polvos y la inmisión de polvos. La emisión de polvos es lo que la cantera está emitiendo y la inmisión es lo que nosotros respiramos. A todas luces, cualquiera que pase por la cantera y ve la nube de polvo que está arriba de la cantera, se da cuenta que eso sano no es y que no está de acuerdo a la normativa. La normativa dice que tiene que haber un montón de controles de polvo y no los hay. La misma Generalitat tiene unas instrucciones técnicas de la calidad del aire en las cuales hay 20 medidas que pueden tomar las canteras para evitar el polvo, como ser regar los caminos, que si lo hacen, poner filtros, hacer cerramientos, poner unas faldas cuando se cargan los camiones, regar los acopios de materiales. Todo eso es deficiente e insuficiente. Las canteras han tenido más de 40 años desde que se firmaron los últimos convenios de 1990 y 95 para poder ponerse a tono con la previsión de polvo y no lo han hecho. Entonces, nuestra queja fundamental es... Si las canteras vienen ahora a hacernos una propuesta de lo mismo que han hecho los últimos 40 años, alegando que van a ser responsables con el medio ambiente y con los vecinos, que van a abrir un buzón de quejas para recibir las denuncias de los vecinos y que nos van a dar una contraprestación económica de 400.000 euros al año para el pueblo de Garraf y para el entorno natural, pues le decimos que no. Porque eso mismo se ha pactado ya en 1990 en adelante.
0: Per tant, bàsicament, vostès malfien dels compromisos d'una empresa que no ha complert els compromisos.
2: Exactament. Entonces,
0: per tant, ja arribaven a la reunió, suposo Jorge, amb aquella, no sé si dir, amb aquella receptivitat de dir, bé, a veure què ens expliquen avui. Que no ens hagin explicat abans.
2: Exactament.
0: Veníeu ja amb una malfiança davant del que us explicarien, suposo, no?
2: Claro. Fíjate que ellos dicen, vamos a tener una responsabilidad y vamos a tomar todas las medidas necesarias.
0: Sí, sí, sí.
2: Hombre, habéis tenido 40 años, ¿por qué estáis esperando los últimos dos o tres?
0: No han complert en res.
2: Bueno,
0: ¿o han complert en molt poc?
2: Los últimos tres años, después de una gran cantidad de denuncias que que presentamos en Fiscalía, en la Generalitat, en Cualitat de Medio Ambiente del Aire y con el Ayuntamiento de Sitges, los últimos tres años han mejorado, pero no lo suficiente. O sea, cualquier día, en cualquier hora,
0: sí,
2: que las canteras estén funcionando, hay polvo. Y todas las semanas hay voladuras y nuestras casas tiemblan y nosotros respiramos la nube de polvo que está llegando. El medidor de polvo, pues la mitad y más del tiempo no funciona, que se ha puesto en el centro del pueblo. Se ha puesto en un lugar de inmisión a espaldas de un edificio, con lo cual la calidad del aire que está midiendo ya está protegida y no asume el suficiente polvo.
0: Está condicionada para aquest edifici, ¿no?
2: Exactamente. Uh-huh. Y en las canteras, yo dudo mucho que haya un control de emisión porque tú puedes ver las nubes de polvo arriba de todas las infraestructuras.
0: Cristina, ¿hi ha hagut possibilitat d'interlocutar amb les empreses? O això ha estat difícil, la comunicació en determinats...
1: No, bueno, hem pogut, jo des de que estic en el càrrec...
0: Sí, sí, sí.
1: hem tingut conversacions amb, quan hi ha problemes i això, sí que podem parlar amb ells, però és el seu treball. Llavors sí que diuen, hi ha una, ha hagut una explosió més fort de la que tenim
0: de
1: normalment,
0: que
1: habituen, sí. I bueno, s'excusen, no passarà més, però està allà, eh? I la veritat, el que deia Jorge, que està millor que abans, perquè abans era un horror, abans era horrorós, Garraf era pols sempre, sempre, i explosions contínuament i sense cap mesura, com hi ha ara, no? Però sí que tenim una relació de poder parlar amb els gerents de les canteres, però això tampoc...
0: Tampoc va més enllà, estrictament.
1: No, més enllà de la que... Dir, pues mira, tindré en compte la propera vegada,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què,
0: sí, sí.
1: Però com... no soluciona gran cosa.
0: Jorge.
2: Fíjate que el primer punto de ellos en la exposición que hicieron ante el pueblo de Garraf era la responsabilidad de la empresa, que ya hemos dicho que dejaba mucho que desear. El segundo punto era una bústia de contacto o de quejas para presentarlo. Nosotros hemos presentado más de 700 denuncias. Más de 700 denuncias. Esa bolsa que ves aquí representa el 10% de todas las quejas que hemos presentado nosotros. Y ninguna ha concluido de forma enteramente satisfactoria para el pueblo. Y la tercera propuesta, que era la contraprestación económica,
0: sí,
2: 400.000 euros.
0: Diguem-ne aquest fons de compensació.
2: Sí, claro, esto ya existe y no se repercute en el pueblo de Garraf. Por un lado, las canteras tenían que dar un porcentaje de la producción que está bien, perfectamente estipulada dentro de los convenios que se han firmado entre la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Sitges y las canteras. Y luego se han firmado otros convenios secundarios entre, por ejemplo, las dos canteras que están alrededor de Garraf. Uno daba unos 20.000 euros aproximadamente para distintas actividades sociales y otro daba la recaudación del parking. Esto representa aproximadamente 90.000 euros al año. Si lo multiplicamos por 20 años, aquí hay 1.800.000 euros de dinero que directo para el pueblo. Pues yo ya quisiera saber dónde está ese dinero. Pues tendríamos que tener las calles de oro y deberíamos tener la mejor jardinería y las mejores calles. Y sin embargo, ese dinero no ha repercutido. Que vengan ahora a prometernos lo que nos han prometido hace 40 años, pues para nosotros es todo mentira. Hay algo que no está bien.
0: ¿Cómo veu viure aquella reunió? I ho dic perquè en els testimonis que ens han explicat com va anar, va ser una reunió intensa aquella,
2: Exacto. Bueno,
0: intensa, contundent, amb molta vehemència per part dels veïns.
2: Sí, con el gremi de áridos, con la consultora que hizo el informe y con las mismas canteras que estaban ahí presentes, dijimos, aquí nosotros no dijimos nada de lo que no hayamos dicho en los últimos 20 años. Porque hay una divergencia entre lo que ellos piensan que están haciendo y lo que nosotros percibimos. Entonces, si aquí yo tengo mi coche y tengo que pasar la ITV, no voy por el centro de Barcelona contaminando con aire, con aceite, ni dejando líquido de freno en la calle, porque voy funcionando correctamente. Pues las canteras tienen también una ITV, ¿sí?, que se llaman todas las medidas que dictan la administración. Pues bueno, evidentemente nosotros percibimos que nada de eso se está cumpliendo y que nos están contaminando y que nos están causando graves daños. Este enfrentamiento es el que hace, si tú estás en una cantera, en el Parque Natural de Garraf, y produces de forma eficiente y sin polvo, pues no habría nada que decir. Pero es que tres veces por semana sentimos los bombazos. Todos los días vemos el polvo. Entonces, ¿qué nos vienen a explicar? ¿Qué nos van a decir? ¿Que van a ser más buenos de lo que han sido hasta ahora? Pues no lo creemos.
0: Dues derivades a partir d'aquí, totes dues importants. Primer, veïns, i suposo que la delegada de l'alcaldia, com han viscut el suport de l'Ajuntament en tot aquest procés? Com l'heu viscut? Hi ha hagut un suport de l'Ajuntament, hi ha hagut un posicionament, l'alcaldessa també va manifestar en aquesta reunió que per part del govern es vol portar una moció en el ple de juny per que tot acabi l'any 2029 i que, per tant, no es pugui materialitzar una pròrroga d'aquesta concessió. Com heu viscut el suport de l'Ajuntament? O què demanaríeu més a l'Ajuntament si haguéssiu de demanar alguna cosa?
1: Bueno, no sé, la veritat és que sí, bueno, ells, l'Ajuntament és el que ha promogut aquesta reunió i fer tot això. Jo el que demanaria a l'Ajuntament és que en qüestió dels diners, que hi ha uns convenis firmats per part de les canteres, sí, amb l'Ajuntament, sí, de Sitges, doncs aquest import, que són quantitats petites, però que són és diner, doncs que fossin més ràpid i més transparent en donar-nos informació d'aquest import i en què es pot materialitzar.
0: Perquè, Cristina, el conveni assenyala específicament que els diners de les canteres vagin al nucli de Garraf, vagin per millores al nucli de Garraf?
1: Sí. Per sí, tant, aquests convenis sí, sí, aquests sí, convenis sí, són per activitats socials, socials i constructives i del poble, i quan es firmen aquests convenis, doncs llavors es determina per part de l'empresa, que és l'empresa de la Pedrera,
0: sí,
1: doncs coses que nosaltres ja les diem que volem que es faci, llavors ja determinen amb aquest conveni que obres o que coses que demanem.
0: D'acord, el pressupost per cadascuna de les sol·licituds que pugui fer, no?
1: I el que passa vosaltres... que de vegades no s'arriba a fer.
0: D'acord, per tant, el que vosaltres voldríeu és que el que fa referència a aquesta part de contraprestació econòmica de l'actual conveni, sí, fos molt més transparent a l'hora de la gestió.
1: Exactament.
0: On van aquests diners, quan, com, de quina manera, no?
1: Exactament.
0: D'acord.
2: Nosotros tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Sitges porque los últimos tres años ha habido un control un poquito más exigente a las canteras, lo hemos notado. Como siempre pensamos que se puede hacer más, pero en principio a la alcaldesa le tenemos que agradecer las gestiones que estuvieron haciendo. En la reunión ellos ya han manifestado que se van a oponer a la continuidad de las canteras. De la misma manera, Parques Naturales ya tiene un mandato dentro de su convenio, dentro de su plan de parques naturales, están prohibidas las actividades extractivas. Eso ya desde 1986 que se hizo el plan. Uh-huh. En el 1995 se hizo un convenio porque, claro, como las canteras ya estaban adentro de
0: la delimitación del parque,
2: bueno, mira, sí, vamos sí, a regularizar esta situación. Yo te permito seguir durante 40 años a cambio de que en el 2029, de forma improrrogable, de acuerdo a lo que dice en el artículo 60.1, dice, las canteras tienen...
0: Moment, atenció, en el conveni l'article 60 diu que és improrrogable aquesta concessió?
2: Improrrogable, exactament.
0: Per tant, diguem-ne, si algú volgués continuar amb aquesta concessió, s'hauria d'establir un nou contracte de concessió.
2: Exactament.
0: Perquè s'entén que aquest finalitza el 2029 i no hi ha possibilitat de prorrogar la concessió.
2: En el 2029 ellos tienen que finalizar las canteras, uh-huh, tienen que restaurarlas y devolver el terreno a la Diputación. O sea, son tres cosas sí, que sí, están perfectamente definidas, no hay nada que inventarse, ya está claramente definido
0: sí, sí,
2: en las normas.
0: Tanca, restaures i torna a l'àmbit públic el terreny que s'ha explotat durant tots aquests anys. I ara aquí ve la segona derivada, que a veure quina opinió en tenen tant la Cristina com en Jorge. Els àrids són un sector estratègic. I com a sector estratègic, doncs és evident que el posicionament dels veïns de Garraf, vostè ja l'han escoltat, o de l'Ajuntament també, falta el de la resta de formacions polítiques, però bueno, el cas és que la decisió final sobre això suposo que està en despatxos en àmbits superiors, no? Fins a quin punt això que es vol aquí pot, en algun moment donat, no tenir-se en compte, perquè els àrids són un sector estratègic i, per tant, per Catalunya, un sector estratègic com és el de la fabricació de ciment per les vivendes, tal, tal. Us fa patir això?
1: Com?
0: Us fa patir això?
1: Que bueno, cal sí, que, això ens fa patir molt.
0: Que la decisió final
1: la decisió
0: depengui.
1: La té la Generalitat i bueno, el que van exposar amb l'informe aquest Cerdà que van traspassar a la reunió, de que això, que Catalunya necessita, i aquest material d'aquestes pedreres és un material de molta qualitat i que és molt difícil de trobar en altres llocs. No?
0: La virtut i la penitència del Garraf, eh? Que aquesta pedra que hi ha aquí es veu que és una pedra excel·lent, excel·lent. I que no explotar aquestes tres canteres suposaria haver d'extreure-ho d'altres canteres a Catalunya amb la conseqüent despesa energètica i tots els factors tot de sostenibilitat, que... tot això. No?
1: Aquesta és la pel·lícula que s'han
0: muntat. Sí, sí. Us la veu creure?
1: No.
2: Esto es una falacia. Esto es un este relato de no hay alternativa es una falacia. Es un argumento que parece verdadero, pero que es falso. ¿Sí? Hay otras canteras en Cataluña. Hay 40 canteras en Cataluña. Hay muchísimas canteras que están cerca de Barcelona, que tienen el mismo coste energético de extracción, que el mismo coste de transporte para llevarlos a los centros de producción. Es mentira que la única piedra sea la de Garraf, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, oigan, Cataluña es muy grande, los lugares hay muy grandes, se pueden llevar las canteras a otro lado. Ya lo dice la ley, las normas, que vosotros en 2029 tenéis que terminar. Os podéis ir a otro lado. Hace 120 años que estáis sacando piedras aquí. Hace 40 años que sabéis que os vais a ir de aquí. Hace 40 años que ya tenías que tener una alternativa a todo esto. Y ahora nos vienen a contar esta película.
0: Torno a la pregunta de la Cristina. Creieu que pel fet de ser un sector estratègic, la decisió final sobre això queda bastant lluny del que es pugui decidir aquí?
2: Pues yo espero que nosotros tenemos reuniones con el Parlamento de Cataluña mañana y el jueves con prácticamente todos los grupos parlamentarios.
0: D'acord. Y esperemos. ¿Es una reunión que ha solicitado directamente la Asociación de Veïns?
2: Exactamente, sí. La hemos gestionado con todos los grupos políticos, con ayuda de los regidores de Sitges, que hemos pedido su participación. Ellos han colaborado para organizar estas reuniones. Y a ellos les vamos a decir que sería una vergüenza que esto se extendiera en el tiempo, que el relato de que esto es la única alternativa es mentira.
0: Quin feedback han rebut el govern, com els dèiem, l'alcaldessa es va posicionar en aquesta reunió, els altres grups polítics de l'Ajuntament, de la Corporació, hi ha hagut algun feedback sobre aquest posicionament veïnal i sobre com ho veuen la resta de grups polítics?
1: Bueno, no he tingut converses amb ells, únicament la regidora de Medi Ambient,
0: Carme Gasulla,
1: sí que va vindre a la reunió, i la manifestació d'ella és la que més ens ajuda en aquest procés de reclamació.
0: Per tant, en aquesta línia.
1: Exactament. I llavors la recolza d'ella sempre ha sigut a favor de nosaltres, no? Però del resto, yo no he parlat amb ningú y no li puc dir.
0: D'acord. Jorge.
2: Claro, aquí nosotros hemos hablado con todos los grupos de Sitges para retener las reuniones en el Parlamento y además con los otros partidos que no tienen una representación parlamentaria. En principio, todos están de acuerdo en que no tienen que continuar las canteras. Esto se va a quedar de forma manifiesta en la votación del Pleno, en la moción que va a presentar la alcaldesa Aurora Carbonell, que ya ella misma ha manifestado que está en contra. ¿Y para qué puede servir esto? Pues, hombre, si el Ayuntamiento de Sitges te dice que no, si el Parque Natural te dice que no, si los vecinos te dicen que no, si no habéis tenido una responsabilidad medioambiental, si tenemos 700 quejas metidas, todo eso no sirve para legislar en contra, pues tendríamos un problema muy grande. Entonces, nosotros ya hemos presentado instancias ante la Generalitat, ante la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento, en el Síndic de Greuges, en las comisiones de medio ambiente de Europa, para personarlos en cualquier proceso de unos nuevos permisos de las canteras.
0: D'acord. Sí, és a dir, que teniu previst que en el pitjor dels casos aquí pugui haver una, no sé si dir, una estratègia europea en el cas que es plantegi que la concessió es pugui renovar d'alguna manera.
2: Exactamente, porque si en el 2029 no paran la producción, es una infracción. Si en el 2029 no restauran las canteras, es una infracción a lo ya pactado. Y si en el 2029 no le devuelven los terrenos a la Diputación de Barcelona, pues eso ya sería una prevaricación. Y eso nosotros lo vamos a denunciar.
0: 9:43. per acabar, quan va acabar la reunió, algú us va dir alguna cosa, Cristina? Algú us va dir, escolta'm, com ha anat això? Els de les empreses us van comentar alguna cosa? No, o tothom va sortir,
1: amb
0: la cara llarga, eh?
1: Sí, exactament. L'únic que es va quedar a parlar és la persona que venia en representació de l'Institut Cerdà,
0: sí,
1: que casualment ell té una vivenda al costat d'una pedrera.
0: Vaja.
1: I es va dir, bueno, qualsevol cosa que necessitéssim,
0: sí,
1: que
0: sí, sí,
1: es dirien. Clar, ell és una persona que ha fet un informe, perquè és el seu treball, no? Però que comprenia tota la nostra problemàtica. No?
0: Us ho pregunto perquè sí, en el rerefons, darrere les bambalines, algú dels experts i de les persones que venien a presentar aquest projecte us van dir en veu baixa o en veu més alta, home, també us entenem que després de tants anys algú va deixar anar aquesta reflexió també?
1: No,
0: no, eh?
1: No.
0: No.
1: Ningú.
0: Ningú.
1: Ningú. No. Se'n van anar sense dir ni
0: res.
1: Res.
0: Ho dic per allò de la mínima empatia, m'ha dit, bueno, escolta, també entenem que vosaltres prengueu aquest posició. Res, res, en absolut.
2: No.
1: Només aquest senyor.
0: Només aquest senyor, de l'Institut Cerdà.
1: Sí.
2: Tu penses que...
1: És molt amable, eh?
0: No, està clar. I és molt eloqüent, diguem-ne, sí. Aquesta imatge també és molt gràfica, no? També és molt gràfica.
2: Tu piensa que en Garraf ahora, en el pueblo de Garraf, ya hay pronosticada la construcción de 150 viviendas nuevas. ¿Sí? Esos ya están en los planes y están por desarrollarse en los próximos años. Hay casas que ya están proyectadas a 150 metros de las canteras, a 150 metros de la trituradora, de la carga de camiones, de donde están los bombazos. El área de extracción, como ellos van comiendo la montaña, sí, se van cada vez más hacia el lado de Garraf y hacia el otro lado de Can Llussà.
0: Ara, perdoneu-me, Jorge, els que fan la promoció d'aquestes cases ja ho saben, això. Aquí la vendran, una casa que sortís per la finestra i vegis allà la màquina.
1: No. De moment no han començat.
0: Pregunto, eh? O algú està pensant literalment que el 2029 això pararà i per tant tindràs un paisatge reconstruït, o si no, qui és el maco que ven una casa a 100 metres d'una explotació d'una cantera, no?
2: Bueno, lo que pasa que eso es justamente lo que nosotros estamos viendo como un fraude, porque si nosotros tantos años que estuvimos luchando no hemos conseguido nada, la última esperanza que nos quedaba es que en el 2029 se acababa la actividad, y cuando nos dicen que en el 2029 van a volver, sí, con la actividad, van a volver a romper las casas, que yo tenía pensado construir un edificio con 150 viviendas y que no iba a tener más polvo, y lo voy a tener, hay unos daños y perjuicios brutales. Una casa que sufre 3 bombazos por semana y que tiembla, y ellos dicen que está dentro de la normativa, bueno, ya es otro debate, pero que tiembla, o sea, algún daño estructural tiene que tener. Una persona que está respirando polvo PM10 y PM2,5 a lo largo de 120 años, algún daño tiene que haber. El medio ambiente, todos los árboles alrededor de la cantera están degradados y muertos. Todo el litoral del agua que está rodea a Garraf está muerto, porque cae, cuando llueve, cae toda el agua de lluvia y va hacia el mar, haciendo unas manchas de aproximadamente 1 kilómetro alrededor de las playas de Garraf, de marrón, que esos son, por un lado, es tierra natural, y por otro, son algunos compuestos ya terminados que afectan a la vida y la diversidad. Con lo cual, en 2029 era nuestra última esperanza, y ahora nos encontramos con un balde de agua fría.
0: La continúen tenint, suposo, no?
2: ¿Cómo?
0: La continúen tenint, l'esperança, en el 2029.
2: Sí, nosotros la mantenemos.
1: La esperanza no se pierde.
2: Y a raíz de eso es que empezamos ya, hasta ahora, esperamos a ver cuál era la oferta. La oferta es la misma que teníamos, que no nos sirve. Y ahora nos quedan instancias, denuncias, campañas de medios y acciones de protestas constantes.
0: Doncs, òbviament, en continuarem parlant. De moment, la situació està aquí, en espera que els veïns de Garraf vagin a veure els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a veure què respira per un costat el Parlament de Catalunya i aquesta moció que es presentarà al ple del mes de juny. Cristina Ronda, Jorge Jun, gràcies. Fins a propera, i esperava unes notícies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

Bé, doncs a veure què passa. Veu que va ser un final d'aquests bons de festa, eh? Bueno, això és el que hi ha. Com els comentàvem, dues estratègies. Per un costat, la moció a l'Ajuntament de Sitges, i per un altre costat, aquestes converses amb els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. Repetim, els àrids són un sector estratègic a l'economia catalana i, per tant, aquí hi ha coses que van més enllà dels despatxos de Sitges i les Rodalies. I hi ha part del joc que juga més amunt. Després del repàs habitual als titulars dels diaris, la tertúlia dels dimarts, la penúltima tertúlia ja dels dimarts, l'Helena Ferrer, la Vinyet Ferrer, Josep Maria Matas i la Loreto Mirall. Després, en conversa, Francesc Molero i la seva novel·la Despertar el Cadí. Després de perdre el pare i la parella en un tràgic accident, la Tona, una dona mallorquina d'alta posició social, veu com el món ideal s'enfonsa i aquest fet la porta a donar un gir radical a la seva vida, i l'oportunitat de refer la seva vida la troba al Cadí, un petit poble del Pirineu on es trasllada per cercar un nou inici regentant un hotel rural. Aquest és el sentit d'aquesta novel·la Despertar el Cadí, que es va presentar fa uns quants dies, però com que no donem l'abast amb tantes coses, avui saludarem en Francesc Molero. I acabarem el programa, com sempre, en Joan Totosaus conversant amb la Marta Sánchez,

1904, coincidint amb la Diada de Corpus, s'estrenava un tabernacle de bronze, fabricat a instàncies del rector Josep Bricoller. I un 2 de juny del 1990 es presentava el primer número de la Revista de Sitges, editada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, una revista que va tenir una vida tampoc molt, molt extensa, però el primer número de la qual es va presentar tal dia com avui del 1990. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, bé, amb un clàssic de Ray Charles que tal dia com avui es va convertir en número 1 a la llista dels discos més venuts.

Per cert, que aquest 2026 farà 50 anys del Festival de Jazz, en el qual va ser convidat Ray Charles, 26 de juliol del 1976. Tantes vegades que n'havíem parlat amb en Josep Vedell d'aquesta història tan maca que va posar Sitges al món. Bé, doncs, aquest any farà 50 anys d'aquell Festival de Jazz de Ray Charles. Avui que fa any, juntes de juny del 1953, de la coronació d'Isabel II a Westminster. 14 mesos de preparatius per la coronació de la joveníssima Isabel II. Churchill no volia càmeres de televisió i la reina va refusar els seus consells i va voler que la BBC fes la transmissió de la coronació. Ella només tenia 25 anys, però ja tenia caràcter. 8.000 convidats a la coronació de la reina Isabel II a Westminster, tal dia com avui del 1953. Tal dia com avui del 1989 s'estrenava una pel·liculassa. Els qui no l'hagin vist, els que siguin joves, aneu-la a buscar, que és una pel·lícula carregada de valors, és una pel·lícula sensacional. S'estrenava El Club de los Poetas Muertos, dirigida per Peter Weir, amb aquella frase històrica de Robin Williams, «Oh, capitán, mi capitán». Bé, doncs, aquesta enorme pel·lícula s'estrenava tal dia com avui del 1989. Tal dia com avui de l'any 1921, es feia la botadura del primer submarí fabricat a Espanya, el B-1, a Cartagena. Va costar de fer 3.800.000 pessetes, 1921. I tal dia com avui, de l'any 1955, s'inaugurava al Cosmòdrom la versió russa de Cabo Cañaveral, el Cosmòdrom de Baikonur, la més antiga i gran base espacial del món sota el control de Rússia. D'allà va sortir l'Sputnik el 1957, d'allà va sortir el primer vol orbital de Yuri Gagarin o el primer vol de la primera dona a l'espai, Valentina Tereshkova, el juny del 1963. En dèiem, hem dit la base soviètica, però no, eh? No estava estrictament, estava a 2.500 quilòmetres de Moscou, però sota el control de Rússia. El Cosmòdrom de Baikonur s'inaugurava tal dia com avui del 1955.

Aquest blues orquestrat tan sensacional amb aquesta forma de cantar, I Can't Stop Loving You, Ray Charles, 2 de juny del 1962. I per tancar, ve doncs un dels molts clàssics que estan inclosos en un LP que va sortir a la venda tal dia com avui de l'any 1987. Han passat gairebé 40 anys, 40 anys d'aquest gran LP que porta el nom de la cantant, Whitney, el segon àlbum de Whitney Houston.

0: Faríem broma amb la frase feta, però aquí pren tot el sentit. Sempre imitada, mai igualada. Whitney Houston, un dels seus LPs més clàssics, probablement el segon. Aquest Whitney, que té un bon grapat de cançons que varen convertir-se en número 1 i que varen resultar icòniques. Estem a finals dels 80, aquest so també, aquestes balades, que poden resultar un palet ensucrades pel gust actual, però que per descomptat aguanten molt bé el pas del temps, produïdes per una de les empreses discogràfiques que més diners va fer amb Whitney Houston, Arista. 9:57, les nostres efemèrides tornaran demà a aquesta mateixa hora. Avui que és Sant Marcel·lí, també Sant Paulí, Sant Germà, Sant Erasme, Sant Biblis, Sant Nicolau i Sant Dictí. El cineasta Dani de la Orden, 37 anys, celebra avui, l'home de casa en flames, 37 anys, celebra avui, l'actor Pepe Villuela, ara ho dic bé, en fa 63, l'actriu Ann Gabarain en fa 63 també, la cantant i actriu Agbac Fina en fa 38 i l'actor Dominic Cooper, 48 anys, celebra avui. Han de baixar una miqueta les temperatures. Bé, el que passa és que han baixat les temperatures i com que continuem estant alts d'humitat, estem a 24 graus, eh? Per tant, de baixar, almenys aquí a la costa, poc. I amb un 77% d'humitat. I això és el que, com diu molt sovint la gent que ve a Sitges, això és el que ens mata. Doncs sí, la humitat. Un 77% d'humitat, la previsió, però, què diu? Temperatures una miqueta cap avall, el dijous és probable que plogui, la sort nostra és que Corpus ja no és dijous, i el diumenge farà bon temps. O sigui que qui patirà d'aquella manera és la gent de Berga, perquè, òbviament, dijous de Patum, demà comença la Patum a Berga, dijous, dia complica tot pel que fa al temps, el divendres anirà millorant. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid, fins i tot en alguns municipis, i sobretot una pujada de temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí, i atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades que podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu, i atenció perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental, i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 2 minuts del matí és dimarts. Saben que també estem en una setmana del tot singular. Estan votant els mestres fins dijous. Depèn del resultat d'aquesta votació, divendres hi haurà vaga, hi haurà més jornades de vagues o no. I en el cas que hi siguin, a veure com es resol aquest assumpte, perquè el curs acaba. Arribarà el curs que ve i a veure com es resol tot això. Després tindríem, com ja vàrem comentar amb en Joan la setmana passada, allò que es veia venir i que els diaris comenten, perquè hi va ser el primer dia de vaga d'hores extres dels metges catalans. Per tant, a partir d'aquí posarem l'altre col·lectiu que probablement entrarà en conflicte d'aquí ben poc, que són els metges, que diuen que bona part de l'assistència a la gent es fa a través de les hores extres, perquè no hi ha més per on agafar-ho. O sigui que ja ens hi posarem en algun moment. El cas és que la setmana que arriba, més que bé, la selectivitat. Ve el papa i arriba la selectivitat. El papa que ha estat notícia ahir, ve el papa. El papa a la conferència episcopal, ve qui ho hagi decidit, perquè tot això ja ho saben, que, com a vegades diuen també els devots, la culpa és fosca i no la vol ningú. El cas és que la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que és el moment culminant, el moment més viral, el moment més universal de la celebració del centenari de Gaudí, de la benedicció de la Sagrada Família, es farà en castellà. Està clar, com diu Antoni Bassas en el seu article de l'Ara, si Gaudí aixequés el cap, agafa el papa i se l'endú a un apartat i li diu quatre coses. Precisament per això, Antoni Bassas recull el que va passar un 11 de setembre del 1924, quan Antoni Gaudí entrava a l'església de Sant Just i Pastor a oir la missa en memòria dels caiguts pel setge de Barcelona. Gaudí entrava a la parròquia, com els dèiem, a l'església de Sant Just i Pastor, i ho recollien les cròniques de l'època. La policia li va dir: la seva professió l'obliga vostè a parlar en castellà. I ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució, i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. I la policia li va contestar que això, de moment, encara no ens hi hem trobat. No dic que no pugui passar, però almenys la crònica de l'època diu que la policia li va contestar a Gaudí: si vostè no fos tan vell, li trencaria la cara. Poca vergonya, porc. Això suposadament és el que li va dir la policia Gaudí. Del policia, evidentment, no se n'ha fet història. Pobre home. En canvi, Gaudí ha passat a la història, tot i que, com saben vostès, va viure com un ermità, el va atropellar un tramvia, la Sagrada Família la tenia al cap, però vés a saber què en pensaria ara de com ha quedat, i segurament, si hagués tingut la desena part dels diners que ha arribat a facturar tot allò que ha fet, doncs ja n'haguessin parlat. El que sí tenia Gaudí era un caràcter d'aquells potent, I això Gaudí arriba a trobar-se la policia Antoni Gaudí i Enric Morera, i el policia marxa corrents. Si us arriba a trobar els dos, que pas que em va trobar un de sol i ja gran. Aquesta han estat... Parlant de la policia. Un policia.
1: I de trencacares.
0: Un policia. Aquest policia de València, que va empènyer, és una empenta. Aleshores, ho podem intitular de moltes maneres, és una empenta que, com que va tenir conseqüències, vostès la poden intitular d'agressió. El que està clar és que és una empenta intencionada, no va ser una empenta.
1: És que una empenta intencionada és una agressió.
0: Doncs vinga, ja t'ho hem de tenir. Empenta intencionada igual agressió. Un policia que va agredir per l'esquena a una manifestant a València, a una manifestant, a una professora, a una
1: jubilada.
0: Docent, jubilada. La vaga indefinida de docents al País Valencià va encarar la seva quarta setmana. Bé, aleshores, afortunadament, com que ara, per bé i per mal, tot es filma.
1: Hi ha quatre imatges diferents de la mateixa agressió. Quatre que circulen.
0: Aleshores, L'agressió ja ha merescut molt debat, però és que també ha merescut debat el sindicat Unió Federal de la Policia, que va justificar l'actuació dels cossos de seguretat. Diu que respon a una actuació policial per evitar que es tallin els carrers, s'ha d'actuar amb rapidesa, amb la mínima força, però amb decisió. Afirmen una publicació a X, i que en tot cas és un jutge qui ha de depurar responsabilitats, i que tothom ja sap que quan estàs al carrer en una circumstància d'aquestes et poden fer fora del carrer. Fora del carrer no la van arribar a fer, però sí que li van trencar la cara, literalment, perquè va caure aquesta senyora amb el cap a terra.
1: Un dels principis de l'actuació policial és la proporcionalitat. I en aquest cas...
0: Proporcional no ho sembla.
1: No sembla proporcional. Primera. Segona, el que ha de prendre la decisió no és un jutge. De moment, la tramitació és interna i, per tant, s'ha de fer a través de la via administrativa. No cal que arribi un jutge. Arribarà un jutge si s'admet a tràmit la denúncia que ha presentat la persona agredida.
0: Aleshores, com que la imatge és tan gràfica i eloqüent, s'ha obert un expedient disciplinari, perquè, és clar.
1: Per això no ho decideix un jutge. L'expedient disciplinari no el decideix un jutge.
0: Diguem-ne que des de la pròpia policia, des del propi cos, hem d'entendre que s'ha sentit tan interpel·lat que, clar, no podies fer cap altra cosa que obrir un expedient disciplinari. Si això pot derivar en algun altre assumpte, o si a més d'un expedient disciplinari
1: aquí
0: hi hauria d'haver una sanció directa,
1: és a dir,
0: alguna cosa d'així, bueno, en fi.
1: Aquí hi ha dues vies. Per una banda, la via interna, que és la de l'expedient disciplinari, i per una altra banda, la via de la denúncia que la persona agredida té dret a fer i que, si es tramita, aleshores derivarà en un cas d'un judici per una lesió o el que sigui. O sigui, tampoc és una cosa molt greu, però clar, no deixa de ser un funcionari públic.
0: I després tindríem aquest assumpte d'aquesta nena de 10 anys, aproximadament, a Badalona, ferida. Primer es parlava d'una circumstància d'un dany col·lateral a partir d'una situació que res tenia a veure amb la menor, i ara es comença a apuntar la possibilitat que el pistoler de Sant Roc disparés a les menors, o almenys això és el que diu La Vanguardia a les seves pàgines interiors, en l'article de Maica Navarro i Fidi Zadó. Els testimonis diuen que el pistoler de Sant Roc va disparar a les menors. Els Mossos reforcen la vigilància al barri badaloní per temor de represàlies. La policia no descarta que l'home disparés a una paret i una bala rebotada ferís a la menor, però, com els dèiem, hi ha testimonis als quals també els dona versemblança els cossos policials que apunten a això. I el món de la droga en el rerefons de tot aquest assumpte. En fi, vinga.

0: Aleshores, tindríem després tota aquesta part de judicis i en Pedro Sánchez pel mig i tot això, però una derivada que ahir també va aparèixer, la de Feijó proposant a PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida.
1: Efectivament, Alberto Núñez Feijó va oferir a Junts i a PNB una, doncs això, una moció de censura instrumental en el sentit de buscar una convocatòria electoral sense el suport de Vox. Això és el que va oferir i ha tingut resposta aquest matí per part de Junts aquesta oferta, i és que si volen doncs parlar del cas, el que ha de fer Feijó és anar a Waterloo a parlar amb Puigdemont. Aquesta ha estat la resposta. Per altra banda, clar, té un...
0: Sí, no, esclar, home, esclar. Això és com deia aquell, vés a parlar molt de dalt de tot.
1: Ja està, i ell et dirà a veure el què.
0: Bé, o sigui que una condició que no és una condició menor, clar. Aquesta, No és una condició menor. Bé, però, diguem-ne, la primera d'avui és aquesta, més enllà de tota la polseguera en Villarejo que torna a aparèixer i els testimonis de Villarejo i tot això.
1: Sí, clar, Villarejo ahir va declarar com a encausat en el judici de la Kitchen, desmarcant-se de la línia de la resta, com ja és habitual en Villarejo. A mi em crida molt l'atenció perquè ha estat condemnat no sé quantes vegades i de moment continua circulant, és a dir, munt i avall.
0: Jo sempre penso en la vida d'aquestes persones. Sí. Quina vida, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, de què et parles, si parles de les coses mundanes, o tot el dia estàs en que si la cinta aquella me la vaig deixar allà.
1: La jutgessa, que ha estat ferma amb tot, va ser bastant condescendent, perquè dic, utilitza la mateixa beligerància.
0: Amb ell també.
1: Amb ell, però...
0: Potser deu interessar que parli d'una manera molt, no sé, molt laxa. Bé, el cas és que una dosi més de Villarejo,
1: que Fernández Díaz sol hablaba con vírgenes, bueno,
0: exacte,
1: coses aquelles.
0: A Colòmbia, estant d'eleccions, apareix...
1: Sí.
0: Així,
1: sí.
0: El candidat ultradretà Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, a Colòmbia, que, perquè vegin també que el món va d'aquesta manera, els candidats parlen al públic darrere, no allò d'una mica de danyó, no, darrere d'una vitrina de vidre.
1: Correcte, sí.
0: Com aquell
1: sí.
0: que anava a la caixa fa anys enrere.
1: És que em porten uns quants d'assassinats ja.
0: Doncs darrere d'una vitrina de vidre. Això segurament és una de les coses que crida més l'atenció.
1: Compte. És que avui la Vanguardia en fa titular, però la cosa va més enllà. La Vanguardia diu que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran, però aquest titular
0: es veu que va trucar a Netanyahu i li va dir de tot.
1: Ah, exacte. Diguem, està caducat aquest titular perquè sí. Trump...
0: tan amics que eren.
1: Qualifica a Trump a Netanyahu de, ho dic del castellà, jodidamente loco.
0: Oh, i agafant el castellà, si vostès volen la frase feta, per fer ironia, le dijo la sartén al cazo. Que està jodidamente loco.
1: Què està passant? Que Netanyahu té la seva pròpia agenda, ha decidit bombardejar Beirut, i Iran ha dit que ells no negocien res mentre estiguin bombardejant Beirut, i que, a més, s'estan plantejant tancar Bab el-Mandeb, que és l'accés al Mar Roig.
0: Netanyahu també fa valer la frase feta, de l'enemic refia-te'n sempre.
1: Ah, sí?
0: Perquè no ha fet res més que el que he fet des del primer dia. Són els altres els que han anat durant toms, però Benjamin Netanyahu no ha fet altra cosa que el que he fet des del primer dia.
1: Necessita vendre
0: una victòria, una resolució.
1: Una resolució, exacte. Ja, després la vestirà de victòria,
0: sí.
1: Però d'entrada necessita vendre una resolució. I Iran no té cap presa.
0: Iran, que estan com estan,
1: Sí, però ja...
0: En aquesta vida no tenir pressa és una gran cosa. I saber resistir, també, com els romans. Bé. I en matèria esportiva...
2: En matèria esportiva, començo per mercat futbolístic, ara que abans no comenci el Mundial, això serà un... Vaja... anava a dir un constant, però bé, la bona notícia en clau Barça és que el Mònaco farà efectiva la clàusula de compra per Ansu Fati, per tant es veu que pagarà uns 11 milions d'euros al Barça, i això doncs al Barça li va molt bé perquè allibera massa salarial de cara a aconseguir ja aquesta famosa regla del 1-1. Ansu Fati seria un dels primers noms que deixa el mercat en clau Barça. Es veu que el Barça hauria fet ja o hauria presentat una primera oferta per Julián Álvarez a l'Atlético de Madrid. L'Atlético ha dit que nanai, que el davanter argentí no està en venda. Això va per llarg, però els que hi entenen diuen que Julián Álvarez acabarà jugant al Barça perquè el jugador vol jugar al Barça sí o sí.
1: Però pinta cas, culabrot, eh?
2: Sí, pinta culabrot, perquè evidentment que l'Atlético jugarà les seves cartes i el Barça, clar, tampoc està disposat a pagar més de 120, diria jo. I és una quantitat bastant important. En fi, que tenim per dies. En clau eleccions Real Madrid, més enllà de tot el soroll de Florentino Pérez, es veu que Enrique Riquelme, l'altre candidat, ha anunciat a Raúl González com a director esportiu, si ell, evidentment, surt com a president. Per tant, una de les llegendes, diguem-ho així. Ara que aquests dies escolto molt la paraula llegenda quan ens referim a segons quins esportistes, doncs Raúl González seria el director esportiu, repeteixo, si Enrique Riquelme accedeix a la presidència del Madrid. Avui arrenquen els play-off de la Lliga Endesa de Bàsquet, dos partits, el UCAM Murcia-Barça a partir de les 7 i el Real Madrid, la Laguna Tenerife a partir de les 9. Parlem també de tennis. A Roland Garros, avui Rafa Hoder juga contra Zverev als quarts de final, partit que s'ha programat entre les 3 i quarts de 4. Per tant, no sé quin temps fa a París avui, però vaja, és una hora difícil per jugar un partit de tennis, en el cas que faci un bon sol i una alta temperatura.
0: A París tot està sent molt difícil últimament.
2: Sí, està clar. I parlo també del que ha estat una multa, perquè el torneig Roland Garros ha imposat el que diuen una multa històrica a un tenista de Paraguai que es diu Daniel Vallejo per unes declaracions. Va jugar un partit contra el francès Kuan, i quan va acabar el partit, que va perdre per cert, va dir que aquell partit l'hauria d'haver dirigit un home i no una dona. Hauria d'haver arbitrat un home i no una dona, perquè es veu que l'ambient estava una miqueta caldejat, que el públic diu, va parlar de público pesado.
0: I suposadament la dona no va saber imposar l'autoritat.
2: Ah, aquí està. I Roland Garros, a través de la seva presidenta, Amélie Mauresmo, una extenista francesa, va dir, ah sí?
0: Doncs vinga.
2: Multa que te crio, $65,000.
0: Veuràs tu si hi haurà autoritat o no. Ui, com es diu aquest jugador?
2: Daniel Vallejo.
0: Vallejo?
2: Sí, sí. Daniel Vallejo, si és paraguaià.
0: I jugava contra un jugador
2: francès
0: de cognom Quan.
2: Quan, sí.
0: Que vas al DNI, Quan. I problemes, tots els que vulguis, eh? Ai, senyor.
2: Sí, sí. Com està el món?
0: Està fatal.
2: Està fatal, ja.
0: La gent que es discuteix a tota hora. Bueno, això. Au. Pitu, gràcies.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 21 minuts. Ara que estàvem parlant de la gent que té oïda. Sí. Encara te'l saps, l'himne del Congrés Eucarístic? Hombre, veus?
1: Però l'has de cantar en castellà.
0: Però l'has de cantar...
1: Està pensat
2: calla,
1: en castellà.
2: Clar, perquè ara el papa tot ho farà en castellà.
1: Oh!
0: Què tens, Loreto? Què tens? Què et passa?
1: El pobre Gaudí...
3: El pobre Gaudí...
1: El pobre Gaudí...
4: Que el van fotre a la presó per parlar en català.
0: No, no, la presó no ho va posar ningú. No. Tampoc no, diem el sí, que no és. No, no, no. No.
4: Diuen que sí.
0: No, home, no. Si al final tothom haurà anat a la presó.
4: Sí.
0: No,
4: tant,
0: no, no, no.
4: Tant,
0: no. Gaudí a la presó no hi va posar els peus. No cal.
1: Però
0: tampoc
1: un home... Que
0: sí, home, sí.
1: Que vinguin a Catalunya i... Quina poca sensibilitat.
3: I que ben no beneeix en català.
1: Quan l'Església Catalana, amb les grans èpoques de persecució, era la que no feia cas i anava continuant conservant el català a partir de les lletres de nova planta i tot això va ser...
0: Escolta'm, i quan vagi a Montserrat, què farà?
3: Sí, a Montserrat té pitjor, eh?
2: Tot en castellà.
3: No, vols dir?
1: Jo crec no, li diran en anglès. Li parlaran en anglès.
0: Sí, és veritat, això, que van al rei no va passar.
1: Li parlaran en anglès.
3: Sí, també és veritat.
0: Amb llatí.
3: Llatí.
0: Sempre queda el llatí. Llatí.
3: Sempre queda el llatí.
2: Però és el que deien l'altre dia. Aquest home parla el castellà perfecte.
3: Home,
2: parla
3: l'italià
2: perfecte. I parla llatí. Tu creus que no pot beneir la creu de la seva família en català?
0: No, poder-lo, i esclar
2: que
0: pot.
2: Que la pot beneir, que no li costaria gens.
3: Però diu que ho han organitzat tot des de Madrid.
2: Llavors no es queixem de que aquí ho faim bilingüe, perquè això ja deu ser una...
3: Sí, diu que ho han organitzat tot des d'allà.
2: Ja deu ser una
1: tallada. Haurem d'empassar un gripau que no vegis.
0: De tota manera, tampoc li veig massa el sentit, perquè tu pots ser la conferència episcopal, però el papa és el papa.
3: Exacte, de fer el que vulgui.
0: Vull dir, no sé.
3: Vols dir que no ho farà? Jo crec que sí.
0: No, jo crec que no. Però vull dir que...
1: No, ell va molt lligat...
4: Deu estar molt pactat.
1: Sí. Vaig llegir... on va arribar la notícia, no pot ser com el papa Francesc, que era més sense conciliador, i li van dir, oh, els catalans, que després va dir coses a favor. Diu, home, haurien de ser més solidaris. Dic que aquest senyor va molt equivocat.
4: L'enganya.
1: La solidaritat aquí a Catalunya la tenim molt estesa. Si no, mira el programa de TV3. Que no hi ha a Espanya cap comunitat que sigui capaç de recollir per solidaritat com
0: no,
1: es
0: no,
1: recull.
0: Ja. Com
1: és solidaris en som el que no ens dona la gana de ser injustament tractats pels impostos i impostos que ens toquen i que està de dret de llei que ens toquen i que ens els han de donar i que no ens els
3: donin. No
1: això no ser insolidaris.
0: Bé, ho veuràs igualment,
3: no?
1: Home, clar, no aniré allà ni a pagar res ni això.
2: No, jo també
1: però
2: faré
1: escolta,
2: un pas.
1: I tant, que me'l penso escoltar.
2: Jo sí que me'l penso
1: escoltar. I tant, que me'l penso escoltar.
3: Jo també.
1: A veure, és una persona que té un càrrec de molta responsabilitat i que tot el que digui, sigui amb l'idioma que vulgui, m'interessa.
3: Clar, i tant, i tant.
1: La seva línia, i m'interessa, perquè de moment ha demostrat que és valent,
3: De moment, sí.
1: I que això que va als Agustins sí. Ja és la tercera vegada que hi va amb els Agustins de Barcelona. Ara hi va com a sant pare.
0: Allà que n'havien parlat tant amb en Déu l'Ofeu.
2: Jo l'havia anat a veure allà.
0: Perquè ara farà 25 anys, perquè això va ser el 2000 o el 2001, que hi va haver aquella tancada als Agustins.
3: Els Agustins, sí.
4: Els Agustins.
2: Sí, el vaig anar a veure. I allà hi ha Santa Rita.
3: Santa Rita.
2: I allà hi vaig anar el dia de Santa Rita, també.
0: Sí, per tant...
2: I allà sí, és un mosaic de gent, allò. És un altre món, aquella. O sigui, que jo crec que fa molt bé d'anar allà,
1: Però és que ja és la tercera vegada que hi va, que ja té per costum, perquè ell és Agustí.
3: I a Montserrat també hi ha anat.
1: Clar.
3: A Montserrat també hi ha anat. I no va dir res a ningú.
1: Però com a papa?
3: No.
1: Ah, com a bisbe. És que cada moment hi ha de bisbes per allà i també n'hi ha de bisbes.
3: Però ell no va dir res, no va avisar ningú ni
1: asseguts allà.
3: I allà al Perú va fer una església i li va posar el nom de la Mare de Montserrat. Vull dir que té una devoció a la Mare de Montserrat. Per això et dic que Montserrat no sé el que farà.
2: Bueno, ell diu...
0: Home, cantar el Virolai, segur.
3: Cantar el Virolai.
0: O escoltar-ho, com a mínim.
2: Es veu que al començament sí que començarà dient unes paraules en català i després...
0: Hem de suposar que més enllà del bon dia dirà alguna cosa més.
3: I en el nom del pare i del fill.
0: De l'esperit.
2: Però jo veig que és una tendència a l'Església, aquesta de...
3: Una tendència general.
2: General, bueno, sí.
1: Si fos l'Església...
0: El què, la de l'ús del castellà?
2: De l'ús del castellà, sí.
1: Ens apreten, sí. Bueno, no, no, farem.
3: Aquí diguem més que
0: dimecres,
3: sí, no, eh?
0: Dimecres, sí.
3: Dimecres va acabar. Sí.
0: Dimecres. Sí, sí, el dia 10, que és el dia del centenari de la mort de Gaudí.
3: El dia del centenari, exacte. Sí, sí. Sí, sí.
1: Veritablement, pot s'ho pensar. Jo crec que en Gaudí no...
0: No, si fos viu...
1: No, no s'ho pensaria que arribar tan amunt.
3: No, no.
0: Més aviat que l'hagin fet arribar d'aquesta manera.
1: Bueno, tampoc s'ho pensava que ell tindria tanta preeminència, tanta fama, que la seva obra... hagi cridat tant l'atenció.
0: No.
1: Ell tampoc no tenia...
0: I que l'haguéssim recuperat gràcies als japonesos, perquè si no hagués estat pocs japonesos, que els 80 i els 90 van començar a venir...
3: A venir, sí, sí.
1: A veure
3: sí.
1: aquest tipus d'arquitectura, aquest sí, tipus sí, d'estètica...
3: Sí, sí. Allà es deuen fer molts, molts diners cada dia, Molts.
1: Perquè... Però jo me'n recordo l'any 70...
0: Hi ha la vora, si no recordo malament, d'uns 5 milions de visites l'any.
3: Imagina't, com es multiplica... A uns 60 i pico d'euros que val.
0: No sé què val, perquè hi ha moltes entrades.
3: Hi ha molt tipus d'entrades.
0: Molt tipus d'entrades. Si puges sí. a les torres, si no hi puges, tal.
3: Si vols la senzilleta, ja va
1: aixecar. Som catalans. Per favor.
3: Escolta, a veure, no cal anar més lluny, a Montserrat igual,
2: Home.
3: Allà, és una màquina de fer diners,
2: És una màquina de
1: Mira, estic renyidíssima, jo.
3: Allò és
0: està renyidíssima.
1: Sí, amb els del pàrquing.
3: Home, els del pàrquing de Montserrat.
1: No m'hi parlo.
4: Però deixes pel camí o què?
1: Això és el que voldria.
0: Que el deixes pel
3: camí. No puc. Això és el que fem tots, el deixem allà.
2: Jo pujo amb l'aeri, sempre.
3: Ah, no, jo no
4: te'n diré. Però allò...
3: I pugem amb l'aeri, sí.
1: No, però espera, per dues persones. Dues persones, aeri o...
3: Sí, però clar, si vas tot una cosa...
1: Em costa més de 20 euros. Deixar clar. El cotxe a baix i pujar amb aeris i coses així. Llavors, clar, deixo 20 euros perquè tinc la desgràcia de tenir una furgoneta i una família numerosa.
4: Ja està.
3: Que això hauria de ser més barat.
4: I feliç, Loreto, i feliç.
1: Jo feliç, però em fan ràbia els 20 euros.
3: Els 20 euros no li...
4: No agraden, no agraden.
1: Els tinc atrevessats.
4: No agraden.
1: Els tinc atrevessats.
3: Els tens atrevessats. No posis
4: cap. Jo vaig tenir la sort que en Subirachs em va ensenyar la Sagrada Família, ell in person.
3: Oh, quina
4: no. Li vam anar a demanar una cosa que al final no has pogut ser. I ell ens va acompanyar i ens va ensenyar
0: la façana de la Passió, tot el...
4: Per dintre.
3: Sí, guapo. I explicat per ell,
2: m'agrada, aquella d'en
1: Sobirà. M'assec al davant i la miro, i cada dia hi trobo una cosa diferent,
3: sí,
1: un missatge diferent.
3: I si t'ho expliquen,
1: és una passada. I el profeta que hi ha de ser, i la persona que...
0: Amb les discutides que hi va haver per aquella façana.
1: Sí, perquè discuteixin.
0: Després hi ha les portes, que també fan goig de veure aquelles portes amb tots els missatges.
3: Que maca, aquelles portes.
0: Aquelles portes...
3: L'altre dia sentia l'explicació...
2: No, hi ha molts detalls.
3: De la Trinitat, de quan entres a la nau principal...
2: Ah, sí, jo també ho vaig sentir.
3: Sí, com tota la simbologia de la Trinitat.
2: La simbologia de la
1: Trinitat. A veure, Gaudí no hi era quan fem tot això.
4: Que ja no me'n recordo.
1: Però que li van captar l'espiritualitat i la profunditat tant de l'Antic Testament com del Nou Testament com el missatge cristià, s'ha de felicitar perquè és un missatge
3: és clar,
1: de pedra i
0: pensen que encara en queda una de façana.
3: Sí, sí,
0: la principal,
3: perquè han de tirar tota la manzana de cases.
0: La de la Glòria,
1: a veure com se'ls va ocórrer fer aquelles cases sabent que hi havia aquest projecte.
3: Perquè es pensaven que no ho farien.
0: Tenien dret a pensar-s'ho, perquè ell anava a velocitat.
3: Deurien dir això quedarà així.
0: Això quedarà així.
3: Això no s'acabarà. Ara què, la tira...
0: Bé, la intenció és que... La intenció és acabar-ho. La intenció és acabar-ho, em sembla que el 2032 una cosa així.
3: Home, però...
0: La velocitat a la qual ha anat això,
3: sí.
0: Tenint en compte la magnitud, perquè em vas
1: a
0: parar.
1: I ara no deixeu anar amb temes molt tristos.
0: Quotidians.
1: D'escombrar.
0: Vinga.
1: Digues. He mirat i remirat el pleno de l'altre dia, el que van dir els veïns de l'Artur Carbó.
0: Sí. Que va dir la Conxita.
1: Sí, la Conxita és la persona més pacífica de la Terra. Diu, però és que quan és una cosa és injusta no puc callar. I quan té solució,
0: mira que et donaré, menys. Et deixaré una frase d'una amiga que va dir, perdonin, però és que ho va dir així. L'Ajuntament és una màquina de fer enfadar.
3: Doncs sí.
0: Aleshores, Això que ha dit ara mateix la Loreto,
3: sí,
0: una persona pacífica, perquè tots en coneixem de persones pacífiques, arriba un moment que s'ha d'expressar d'una forma que ella mateixa no voldria, però que sap que si no fa això,
1: que
0: es va expressar perfectament,
1: perfectament. No va faltar en un moment cap respecte a ningú.
0: Però aquesta indignació de dir, bé, escolteu,
1: i a més hi ha solució. Ahir m'ho vaig anar a mirar, 30 passes d'un grup a l'altre de brosses. De moment, només que les treguin, tenen el lloc on guardar-les, si és que no volen posar-les al Salvador Mirabent. Però al Salvador Mirabent hi ha pàrquings, i això ocuparia un pàrquing i mig, i més endarrere que un cotxe o un camió, com ahir vaig veure,
3: ja,
1: aparcat.
3: Ja van donar aquesta solució a les
0: noies. Sí, sí, hi havia hagut,
1: Ja, però... que els apot, que els dono suport i que tenen raó i que hi ha solució. Per què la regidora s'hi va posar tant d'esquena?
0: Bé, perquè els tècnics diuen que no.
1: Però quins? Perquè els tècnics també ho veurien de dir que no amb el lloc on han deixat aquest grup. Si són honrats, allà tampoc s'hi pot posar.
0: És, com ho diríem, això? Si vostès ho escolten de casa seva, és un centre més d'una contradicció. La més flagrant des de qui observa. Per exemple, la bateria de contenidors a l'Ave Maria. Mm. El dia que es va col·locar, òbviament, es feia valer l'argument dels tècnics.
3: Naturalment.
0: D'acord. Vale. En el dia del ple municipal, l'alcaldessa va dir que es va anar a parlar amb l'Ave Maria, i l'Ave Maria què va dir? Que com que l'Ave Maria és una residència de persones amb una discapacitat important... qualsevol soroll, conflicte vinculat amb els contenidors, els afecta enormement. És clar, a casa un pot pensar, home, però si fa 30 anys que l'Ave Maria és allà, i que aquests residents fa 30 anys que són allà, no cal ser... És a dir, no cal que us doni explicacions l'Ave Maria, perquè ja les heu de saber.
3: Ja ho sabeu.
0: Per tant, no cal plantejar això. Si és que aquest és el moll de l'os, el moll de l'os ja se sap de fa 30 anys, que allà hi ha uns residents i unes residents que especialment sensibles a totes aquestes qüestions. Per tant, no fa falta un informe tècnic que posi en valor això que ha hagut de fer valer des de l'Ave Maria.
1: I ara l'informe tècnic també et diu que davant d'una botiga
3: d'aliments
1: i davant d'una perruqueria i davant de no sé què,
3: i davant d'un restaurant... Tampoc...
0: I el que sap greu, com dèiem a les germanes de Camp Mauricio, és clar. Al poble sec tenen els contenidors
3: també
0: davant
3: els tenen,
0: i aquí tenen els contenidors davant.
3: També els tenen, sí.
0: Dos establiments i tenen els contenidors davant.
1: Des de dintre de Camp Mauricio, sí. Menda Milenda, dijous passat, compartíem amb un porc senglar l'àpat de les brosses de davant de Camp Mauricio.
0: Sí.
1: Com que ella, jovenet, no
0: Artur
1: feia
0: Carbonell,
1: massa por.
0: Això, eh? Artur Carbonell?
1: No.
0: A dalt al poble.
1: Això, al poble sec. Allà poble ja sec. Tenen una clientela que són els porcs senglars, amb una habilitat extraordinària amb la pota i el morro tallant les brosses del terra, i jo amb el carro mirant-me'l, i tothom anant-se'l mirant. Els únics que estaven esgarrifats eren els gossos.
3: Clar.
1: Els gossos del veïnat estaven
3: esgarrifats.
1: Tots esgarrifats. Els amos dels gossos no els hi era igual, que se'ls hi mengeix el gos, es veu. No els hi era indiferent, perquè inclús van anar amb el gos alligat a llançar la brossa i el porc senglar a peu.
0: Sort que ja ens ho van dir un dia, que els senglars, si se'ls deixa tranquils, en principi no han de fer gran cosa.
1: Però és un petit.
3: Impressiona, però esclar, si són grossos.
0: Si hi ha un petit, és probable que ni
4: la mare estigui.
1: Era adolescent
3: aquest. És el que va anar a l'estació.
0: El que va anar a l'estació també.
4: Agafa el tren.
3: Juro, es va passejar per tota l'estació.
2: Ho he vist.
1: A veure, és un adolescent procat.
4: Sí, jo també ho he vist.
0: O sigui que estàs d'acord amb la Conxita?
1: No sé què s'ha de fer perquè el sentit comú...
3: Perquè el tècnic o la tècnica, en aquest cas, qui argumenta per posar-ho allà?
0: S'argumenta fonamentalment que amb una sola bateria no n'hi ha prou per la quantitat de deixalles de tot el centre.
1: Això n'estava segura. D'aquest argument n'estic segura, perquè sense dir-m'ho...
0: Amb una sola bateria, no, i de fet en el carrer n'hi havia hagut dues.
3: Sí.
0: Hi havia hagut la que estava al costat de la que en el seu moment era la floristeria Brisa,
3: sí,
0: a Can Julián, allà
3: sí,
0: n'hi havia hagut una, que després, quan va caure aquella casa tot això es va treure, sí, aquella bateria, n'hi havia una de sola.
3: Clar, i és poc.
0: Que passa és que és evident que...
1: Però hi ha lloc, eh?
0: Hi havien les dues bateries a la zona d'ombra.
3: Sí.
0: Ja les dues bateries també estan a la zona de sol del carrer, eh?
1: Del sol i de la lluna.
0: Que depèn del moment.
1: A casa cau en ple sol,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: està en un lloc molt adequat. El que no són adequats els veïns.
0: Ah,
1: perquè
0: bueno,
1: deixen allà...
0: Bé, aquesta és una altra.
1: La seca i la meca.
0: Això sí que és pitjor.
1: Però a les bateries està al lloc totalment adequat. Abans estava més a prop de casa meva, jo no havia dit mai res, i quan me'l van enretirar vaig l'entonar perquè havia de caminar amb la brossa. Mm. Però fora, yeah, fora, aquest això, argument fora. Està molt ben adequat. Ara,
0: és que Loreto,
1: els veïns, eh?
0: Loreto, yeah, yeah. Loreto, n'hi ha molts que caminem amb la brossa, eh? I no ens
3: jo
0: fa res,
3: perquè
0: si s'ha de caminar, es camina.
3: Es camina, clar.
0: I si s'ha de plegar el cartró,
3: també,
0: es plega.
3: També es plega, per favor.
4: Es plega. Ja de tot, ja.
0: Que això d'arribar amb les caixes i deixar les caixes a dins...
1: Però el meu veïnat és gran aficionat a no plegar.
3: Nosaltres ara, jo tinc els containers enganxats a la façana de casa meva. Quatre containers.
1: Quatre
3: senyors containers, vinga, va.
2: I a mi em sap greu estar tirant-li la...
3: El del soroll. Lo dels sorolls és terrible. Però, bueno, però ara tenim un altre problema. Estan fent les obres a l'Avinguda Balmins,
0: sí,
3: i està tallat.
0: Les obres de la canalització de l'aigua, tot això.
3: No tenim contenidors. Tot el que és Avinguda Balmins, on viu la Vinyet, està tallat. Amb el que el camió no pot passar. Què passa? Que potser ens tirem una setmana i mitja que no passa a recollir.
2: Perquè ha de passar per l'11 de setembre, que ja han tret els cotxes,
3: ja han tret
2: però
3: hi posen. Però la gent és incívica i tot i haver-hi cartells i tot i haver-hi coses, la gent
0: deixen els cotxes allà.
3: El camió no passa. Què fa? Suposo que ve un ojeador primer a mirar si hi ha cotxes no voy. I no voy, però clar, les brosses hi són, eh?
2: Clar, i sempre són les brosses de la resta les que fan més pudor.
3: Fa calor ja, eh?
2: Home,
1: és igual que toqui sol o no.
4: Important.
3: Aquest matí estaven tots els containers que passaven, tots quatre, eh?
2: Pues ara han tret només
3: sobretot l'orgànic, imagineu-vos el que és.
2: Però quan jo he vingut, Helena...
3: Això ho portem des de que han començat les obres.
2: Però quan jo he vingut, lo de fora ho havien tret, eh?
1: I tècnicament
2: però no havien buidat de dintre, eh?
3: Pues bé, ha sigut després de jo, perquè estava...
2: O sigui, lo de fora... És que jo ara tinc
3: si d'anar a mirar la brossa. Hi ha perill de rates,
0: hi ha
3: perill de...
0: Sí, sí,
3: clar,
0: sí, sí.
3: Clar.
0: A ple estiu.
2: I em sap greu,
0: a ple estiu, amb temperatures d'estiu.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Et recullen les brosses sueltes de fora, passa un camionet, però de dintre se deixen, sí, estan plens. O sigui, que ara quan pugem tornarà a estar ple.
1: Sí, sí, no. Ara tornem amb temes alegres.
3: Vinga, va.
0: Què dius, eh?
3: Corpus, corpus.
4: Ai, va.
1: No, l'exposició del
4: corpus. Coses que no fan olor.
2: Ja tenim els clavells.
1: No, al revés. Fan bona olor.
2: Ja tenim els clavells posats, eh? Ahir els
3: ah,
2: van
3: sí,
2: posar.
3: A l'hospital.
2: A l'hospital.
1: Ja, ah, ja, ja vaig veure les obres.
3: Ja comencen
1: veure...
3: a arribar
2: ja
3: els clavells.
2: Ja s'han posat i s'han tots.
3: Sí. Sí, sí. I l'exposició
1: molt, molt mona.
3: L'exposició de
1: feta...
3: fotos...
2: A la d'allà, voleu dir.
3: Sí,
1: la, de,
2: sí, la del mercat. Sí,
3: mm, sí, perquè a més, clar, són fotos, imagina't, dels anys dels 50 als 60.
2: Clar.
3: I, esclar, volgués que no...
1: Alguna
3: recordem,
1: cosa...
3: Recordem coses quan veus les fotos.
1: A mi hi ha coses que no les puc recordar perquè encara no hi era.
4: Hola, la joveneta de la tribu.
2: Jo vaig néixer el 56, o sigui que no me'n recordo.
1: No, no, tu calla.
3: Però no, és molt maca, molt maca.
1: I el 51,
3: unes catifes,
1: i veus...
3: Precioses, eh?
0: Sí.
1: Sant Pere i Sant Pau.
0: Sant Pere i Sant Pau.
4: I a Baix a Mar.
2: Sant Pere i Sant Pau.
3: No, no, però molt maca.
1: Però aquelles, esclar...
0: N'hi ha una del carrer Sant Pau, que fa un efecte de baix.
2: És que feia un efecte.
3: I a mi també m'ha fet gràcia veure el carrer de l'aigua, el carrer Nou,
4: sí,
3: clar, que ara no es fan,
4: sí,
3: carrer Nou, el carrer Carreta.
2: Clar,
3: jo recordo l'avi sempre dir, els gegants sempre cauen al carrer Carreta.
1: Home, no,
3: perquè, clar, aquella baixada, el gegant es veu que cada any s'amorrava.
4: Sí, ja al segle XIX ja, eh?
3: I me recordo que sempre deia, el gegant al carrer Carreta sempre
2: cau. És que feia unes voltes tremendes.
1: Bueno, això jo crec que era la reacció post-guerra.
3: Que bonic, que bonic. Yeah, sí,
0: yeah.
3: Sí, sí,
1: aquestes voltes va ser una reacció post-guerra.
3: I les fotos dels gegants?
1: No, normal,
0: sí,
1: marcos.
0: I les fotos dels gegants.
3: Oh, que ve del Prado, sí, aquelles dues que hi ha.
0: Exacte, sí, molt maques,
3: sí,
0: molt maques.
3: Sí. I hi ha una que és el davant del Roy, que un senyor que tenia al darrere mirant l'exposició diu: oi, quin tàlem més gran? Dic: no, no, no és el tàlem, això és el tàlem del Roy.
1: Clar.
3: Oi, senyora, com ho sap? Dic,
1: perquè me'n recordo del però, oi, sí que bé que es passava per allà, tu. Que bé que passava.
3: El toldo del Roy.
0: Però sí que és veritat que és una fotografia.
3: I és el gegant, eh?
0: Que, sí, sí, sí, que acaba reconeixent el Roy, però al fons...
3: Sí, no, no, no, sí. No, no, no es veu clar. No es veu
0: clar. Nosaltres amb en Joan Ill i li diem, escolta'm, Joan, diu, sí, no, no, és el Roy, és el Roy. Dic, sí, però al fons es veu tan canviat.
2: A veure si serà com aquella foto que, sí, que han passat.
3: Però es veu maco i el gegant.
0: Sí, doncs clar.
2: La foto de la intel·ligència artificial que ha corregut per tot arreu d'una catifa.
0: Ah, sí, sí, home, sí, aquesta foto de publicitària.
3: Sí, publicitària, que la punta
0: el campanar tot regirat.
1: Però això és ja un mal gust, eh? Perdona.
3: Sí, és
1: hi ha una
2: bueno, ja ho va fer amb la
1: no sé
2: professora de Sant Bartomeu
1: luminista que la posa a terra mar, la punta.
0: No, sí, no, no, però aquesta punta mal girbada, sí, aquesta guanya el concurs.
1: Allò ja estava fet.
0: No, però fotos,
3: una
0: fotos
3: una porta que no saps on té. El que sí hem fet amb intel·ligència artificial, perquè m'ho van explicar,
0: que
3: és
0: fa molt bonic,
3: el petit vídeo que hi ha.
1: Ah, sí, ja.
3: És a partir de fotos.
4: Són dos minuts o tres, però molt...
3: És a partir de
1: molta gràcia.
3: I llavors té moviment, no?
1: Home, clar.
3: És molt bonic, és molt
0: que a part d'aquest vídeo es va poder veure en, el, en la petita crònica de TV3
3: sí,
0: el dissabte, em sembla que va ser,
3: sí,
0: en què apareixia la Maria Mates
3: la Maria,
0: i la Montse Mirabella,
3: i, la Montse, sí,
0: i apareixia un fragment d'aquest vídeo,
3: sí,
0: que feia veritablement efecte de veure.
3: Sí.
0: Amb aquestes fotos animades.
3: I la noia que deixa va dir, sí, sí, és intel·ligència artificial. Dic, pues, molt sí, sí, bonic. Molt
2: quina fa, por, l'intel·ligència artificial.
0: Bé, mira.
3: Bueno, a partir de fotos,
2: hi ha coses maques.
0: Sí, com aquestes.
4: Depèn com s'aprofiti.
3: El cabell aquell que sobra.
0: El cabell aquell que sobra. Tot, em sembla que és el carrer Jesús, els veïns
3: Jesús,
0: també col·locant,
3: Jesús, allò,
0: col·locant
3: sí,
0: flor. No, no, sí, fa veritable que ets
3: molt
0: de veure.
3: Bonic, molt bonic. Mm-hmm. No, l'exposició és molt bonica, molt bonica.
1: Esperem que no n'hi hagi gaires de dolentes.
0: De què?
1: Amb la intel·ligència.
0: No, home, no. Ah, no, ja.
1: De moment ens
4: no pateixis l'Oleto, que sinyadament
5: n'hi haurà.
4: Sí,
5: n'hi haurà, n'hi haurà.
4: Ja te'n pots fer... I tant, pots fer-ne cap ja.
3: Ah, sí, sí.
0: Bé, doncs total, que la versió en català de l'himne del Congrés no la saps, eh?
1: Em costa molt. No la sé, perquè l'he sentit a cantar i inclús he tingut la lletra a la mà, però de la mateixa manera que hi ha cançons que es canten en castellà i que tampoc puc perquè
0: sembla
1: les
0: mentida,
1: he après
0: eh?
1: En català...
2: Les tens interioritzades.
1: Aquesta no, ho sento,
3: al revés,
1: el castellà no, és un idioma que es mereix també tots els meus respectes.
4: També el sabem, per, no?
3: També el sabem,
1: però
3: també.
1: A més és un idioma preciós.
3: Sí que ho és, sí.
2: Però és més maco,
4: trobo aquí.
2: És més maco el català.
0: No, és ni maco ni llet.
3: No, ni maco ni
1: llet.
2: Té un altre so, una altra fonia.
1: El castellà
2: és més...
1: Però, bueno, és que els fotografia, el paisatge, fotografia, el clima, fotografia... A mi m'agrada molt el castellà, francament.
3: A mi també.
1: I un altre... ara, també m'agrada molt el francès.
3: També. Sí, senyora.
1: M'agrada molt el francès.
2: Bé, m'agrada, perquè ve el castellà, luz, feliz, és molt...
1: I alhora, bueno, i què? És el, no, la seva no,
2: bueno, que jo no et dic que no, i tant, això sempre, com totes les llengües són maques, cada una la seva.
0: No et pensis, que me'n recordo els primers anys del català, que la gent deia, endoll, quina cosa més lletja.
3: Quina cosa més lletja.
2: Endoll. Però ara ho dic això per portar la
0: contrària. Ah, per portar la contrària.
1: I que tifa, hi ha llocs que no volen dir que tifa.
0: Igual.
1: Sembla que diguem tifa.
0: Quantes vegades hem dit alfombra i ens hem quedat tan amples?
3: Ui, tant.
4: No, si I matadero.
0: I matadero, sí senyor.
2: I correus.
0: Sí senyor.
4: O no.
0: Sí senyor.
2: No, i si sents per la tele, anda que no diuen...
0: Vinga, 3:15, bon corpus.
3: Bon corpus.
0: Bon
3: corpus. Bon corpus.
0: I a veure què en diem la setmana que ve, que serà la darrera ja. De
3: la setmana que ve, la darrera. Diem
0: vacances, bueno, vacances escolars.
4: Paga l'opla.
3: Vacances escolars.
0: Josep Maria, Loreto, Vinyet.
3: Adéu.

0: fas tan concentrat?
1: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
0: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
1: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
2: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
0: M'encanta veure't tan motivat.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
4: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
3: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: que allò que es pot consumir sempre, doncs sempre va bé de parlar-ne. Avui, Despertar el Cadí, de Francesc Molero Beltrán.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 3 quarts i mig d'11 d'aquest matí. Francesc Molero, bon dia.
1: Bon dia, Joan. Bon dia a tots els oïdors de Ràdio Maricel.
0: Doncs el Francesc m'ha xivat una cosa, que és que havia estat amb ràdios.
1: De jove. Havia fet ràdio.
0: Havia fet ràdio.
1: I ara estic rememorant aquells temps feliços. És magnífic.
0: Ràdio... Tornar a la ràdio. En Francesc, que és, i això m'ho ha remarcat, i és interessant en remarcar-ho, és veí de les botigues de Sitges.
1: Soc veí de les botigues de Sitges.
0: És a dir, sitgetà de les botigues de Sitges, però que ha presentat, de fet, la va presentar ara fa gairebé un mes a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la seva primera novel·la.
1: La meva primera novel·la, Despertar el Cadí.
0: Despertar el Cadí. Una novel·la feta, i ara ens ho comentava, i també hem tingut ocasió de comentar-ho abans de començar l'entrevista, a partir de la formació feta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelona.
1: La novel·la és fruit d'haver efectuat tot el recorregut de narrativa de l'Ateneu barcelonès, els 4 anys que conformen aquesta formació. Evidentment, l'escola et facilita una metodologia, et facilita una formació, et facilita que veure quins són aquells paràmetres per conjugar bé les trames. Ara, a partir d'aquí, molta metodologia, però li has de posar feina, hores, minuts i molta paciència per part de la família, perquè no surt sola una novel·la.
0: No surt sola. Clar, de fet, la metodologia la poden posar els ensenyaments de l'escola, però evidentment la matèria primera no.
1: La creativitat, les diferents trames, la creació dels personatges, tot el que és l'entorn, l'escenografia, evidentment és resultat del teu treball.
0: Ara entrarem a parlar del llibre, però agafant-nos en la qüestió aquesta de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Clar, ens ha cridat l'atenció, aquest any hem fet diverses entrevistes amb autors locals que havien passat tots pel mateix lloc. I això ens ha cridat, clar, i no sé si m'havia passat mai, però a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta.
1: És una escola magnífica, és una escola més de llarga trajectòria, més de 20 anys formant cada any a diferents alumnes i que surten al mercat editorial.
0: Sí.
1: Jo crec que la feina que fa l'Ateneu Barcelonès és una feina encomiable, és una feina molt bona, sincerament, i és referent, és una escola que és referent, diria que és referent a tot Catalunya, però inclús diria que a tot Espanya, cursos en català, cursos en castellà. Jo he compartit companys que estaven a Austràlia, que estaven a Bèlgica, i és algú magnífic.
0: Per què s'apunta un a una escola d'escriptura? Perquè, a veure, escrivim tots, d'entrada, Les redaccions del col·le les fèiem.
1: Aviam, jo puc parlar de la meva experiència personal.
0: Ah, evidentment, és el que estic preguntant. No?
1: Jo em defineixo com un gran lector. Això de dir escriptor encara em sembla una mica gruixut.
0: D'acord.
1: I més fent la primera, tot i que cada vegada sembla que m'ho crec una miqueta més per tots els comentaris que han fet. Un s'apunta a una escola d'escriptura per anar a l'altre cantó. Tu compres un llibre, el llegeixes, el mires, gaudeixes... vius, t'acompanyen els personatges, i jo la meva idea, el que vaig pensar és, i si en lloc de llegir-ho de manera passiva ho creem? Tot el projecte de creació de lo que són, tota l'estructura, sobretot la creació dels personatges. Jo de base soc de formació en psicologia i clar, evidentment l'interès pel món de les persones, pel comportament, per com reaccionen, això m'interessava molt. I després de la pandèmia, jo que em tenia l'any 2020 i 21 que ens va acompanyar, vaig prendre la decisió de formar-me. Abans d'escriure t'has de formar,

0: has de viure-ho. Uh-huh. I a partir d'aquí em vaig, diguem-ne, que apuntar, vaig pencar moltíssim, i el fruit és la novel·la. Però l'interès era passar a l'altre cantó, no? Quan un crea alguna cosa, quan un crea una novel·la, què se li passa pel cap? Uh-huh. Com ho experimentes? M'interessava experimentar-ho, i això, sincerament, lliga molt, eh?
1: D'acord.
0: T'enganxes.
1: És a dir, que el curs el que t'ofereixen, evidentment, són les eines per deixar sobre el paper allò que vols expressar.
0: Exacte. Uh-huh. Sí, et donen les eines des del punt de vista, no sé, des de qui explica la història, com són els personatges, com són les escenes, quin tipus d'escriptura vols fer. Vols fer una narrativa curta, vols fer una novel·la llarga, estàs més interessat amb el conte. Cadascuna d'aquestes modalitats tenen elements diferents que els fan únics. I a partir d'aquí la creació és teva, no?
1: D'acord. Per tant, a escriure se n'aprèn.
0: Jo crec que a escriure se n'aprèn. Se n'aprèn una part.
1: No, clar, ha d'haver una part innata, clar, evidentment. Si no...
0: Se n'aprèn una part. L'altra part la portes amb el xassis, no? Uh-huh. I a l'interès que tu tinguis. Escriure, aviam, a mi m'agrada molt, però és una feina fosca. És una feina solitària. I has de posar hores, i sí, pots tenir els teus lectors zero, tens la teva família que d'en quan s'ho llegeixen, i dius, no? Però és feina i feina, eh? Uh-huh. I posar-li moltes hores, i en moments que t'ho passes molt bé i en moments que entren molts dubtes, no? I aquests dubtes a vegades es tradueixen en desconfiances. Jo crec que t'ensenya a créixer també com a persona. Escriure és terapèutic. Uh-huh. I jo crec que des d'aquest punt de vista aconsello a tothom que escrigui el que sigui, però que escrigui.
1: Bé, doncs ara... Aquesta pregunta l'acostumo a fer sempre, i potser més avançada l'entrevista, però és que clar, m'ho has posat en el lloc adequat. Escrius per tu o pels altres?
0: Les dues coses. Jo crec que les dues coses. Quan escrius, has d'escriure sobre alguna cosa. Uh-huh. La història de transmetre és allò de què va i de què parla, no? Una cosa de què va, no? En el meu cas, la història de... una noia que li passen totes les coses, però també de què parla. I aquí estem parlant, l'exemple de despertar el cadí, de la resiliència, de la supervivència, de la superació d'adversitats. Des d'aquest punt de vista, quan escrius una novel·la, escrius una part per tu, perquè tu vols posar en reflexa tota una sèrie de temàtica, però escrius perquè els altres...
1: Que és la part terapèutica.
0: És la part terapèutica, però escrius perquè els altres et llegeixin. Uh-huh. No? I que puguis tu compartir tot el que has escrit.
1: D'acord.
0: Les dues coses, eh? I no em preguntis quin pes té una i l'altra.
1: No. Al final, la pregunta és oberta, la resposta és lliure. No?
0: És fantàstic. Parlar sempre és fantàstic.
1: La idea del despertar el cadí ja la tenies abans d'apuntar-te o va...
0: No, abans de començar el primer curs no el tenia, va aparèixer...
1: Sí, la llavor va ser allà.
0: La llavor va ser allà. Tenia clara la temàtica. Uh-huh. Allò que dius, què vols transmetre? Jo volia parlar de la resiliència. Volia parlar d'aquest moment que tu tens que... se pot caure al món com humans i aquesta capacitat de reinventar-te, de superar adversitats i de continuar endavant, que a més és una condició humana. Això ho tenia clar. Ara, com posar-ho en marxa? Ho vam posar en marxa llavors, estic parlant al final del primer curs de l'Ateneu, quan comences ja a agafar i el segon curs fas molta tècnica i allà sí que vaig desenvolupar-ho bé.
1: D'acord. Mm. És a dir, que al final, doncs, a poc a poc va anar creixent aquesta història. Llavors, anava a dir, tu volies parlar d'una qüestió relacionada amb la resiliència, amb la capacitat de les persones que tenen per superar les adversitats. Uh-huh. I aleshores havies de buscar, pues, això, un marc físic i un marc temporal.
0: He de portar un marc físic, un marc temporal i on passa, i uns personatges.
1: Exacte.
0: No? Uh-huh. Si parlem de cadascun d'ells, uh-huh. el marc temporal vaig estriar que fos prepandèmia per una normalitat.
1: Sí.
0: No? A més, quan jo vaig començar a fer la novel·la estava l'any 2021 uh-huh. i el 2021 encara teníem el residual de la pandèmia, mascaretes, etc. Uh-huh. I el marc temporal era aquest. Els personatges també els vaig tenir en seguida molt clar. I després el que va marcar una miqueta va ser els llocs. Vaig estriar una dona mallorquina
1: sí.
0: que es desplaçava al Pirineu, en el qual tenia... En principi tinc ja dos antagonistes, el mar i la muntanya. Uh-huh. Però després també dos antagonistes, diguem-ne, socials. Un entorn social com és a Mallorca i en el cas de la meva protagonista, i un entorn social com és el Cadí, que el Cadí és un poble fictici que pot estar molt a prop de la serralada del Cadí, però és fictici, eh? Uh-huh. I a partir d'aquí, amb entorns que a més jo coneixia bé, perquè per temes professionals vaig estar durant bastant de temps desplaçant-me a Palma doncs pràcticament gairebé cada setmana, i el Cadí també, jo soc un enamorat de la zona del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i coneixia l'entorn i sobretot també les inclemències que n'hi ha físiques, carreteres, climatològiques,
1: que, fa...
0: que donaven joc. Uh-huh. No?
1: D'acord, perquè una cosa bàsica és saber d'allà on estàs escrivint.
0: Aviam, jo crec que les històries han de ser versemblants. Uh-huh. Has de saber d'on escrius, si no en saps d'informar, però el lector quan llegeix vol coses versemblants. I jo crec que el que he intentat al llarg de tota la novel·la és que hi hagi una versemblància en cadascun dels fets que succeeixen. Mm, és el que a mi m'agradaria llegir.
1: D'acord. Per tant, això requereix també d'una tasca d'investigació.
0: Sí. D'investigació, d'averiguar, de plantejar-se inclús detalls. A vegades són una frase, eh? Uh-huh. Amb una escena. Una frase amb una escena, dius, això ho he de validar d'alguna manera. Buscar informació, parlar amb gent que et pot assessorar en segons quins aspectes. Uh-huh. No desvetllaré cap detall ni faré cap spoiler de la novel·la, però sí que té que haver un treball a darrere, que és un treball que a vegades quan llegim un llibre no ens n'adonem, però és un treball important i que hi dediques molt de temps. I a vegades dic que és petits detalls, eh? Pot ser una frase, eh? Simplement, però amb aquella frase la pots dir grossa. I diu, no, anem a mirar-ho.
1: D'acord. Més que res, perquè si la dius grossa sempre hi haurà algun lector que ho pugui detectar.
0: No,
1: i aleshores li perd.
0: Jo crec que és un tema de valor d'escriptura. Uh-huh. Al final, tot és ficció. No? Això m'ho comentava una companya feia uns dies, em deia, aviam, al final tot és ficció, i dins de la ficció nosaltres podem escriure una mica el que volem, però clar, ha de ser una ficció treballada. Uh-huh. Almenys jo entenc que ha de ser una ficció treballada i que agradi.
1: Home, el llibre Els elefants poden volar, també.
0: Ah, exacte.
1: Però clar, no? si vols que sigui una cosa realista, si fas que els elefants volin, ja malament.
0: De tota manera, hi ha autors magnífics, autors de gran renom que fan unes escenes surrealistes increïbles. Jo que sóc fan d'en Haruki Murakami, us puc aconsellar uns quants llibres que el surrealisme hi és present, eh?
1: D'acord. O sigui que al final també anava a dir, és marca de la casa.
0: Sí, és marca de la casa. I escriure des d'aquest punt de vista és molt lliure. Ets molt lliure. Uh-huh. Pots fer amb els personatges el que vols. No te diem una presentació, deia, és que un no em cau bé, pues li queden dos telediarios. Pots fer el que vulguis, no?, amb els personatges. Sí que és veritat que has de mirar tot. Almenys jo quan escric miro el context, uh-huh. no?, que tot tingui una coherència.
1: Ah, doncs mira, me l'has posada bé aquesta. Fas el que vols amb els personatges, és a dir...
0: Sí, clar, naturalment, sí, sí. El que passa que a vegades t'enamores d'uns personatges
1: per això.
0: I d'uns altres.
1: Fins a quin punt el personatge mana sobre l'autor?
0: Doncs un percentatge, no sé si total, però té el seu pes, eh? Té el seu pes, perquè quan tu poses dins un personatge i estàs creant el personatge, et poses amb els seus punts forts, els seus punts dèbils, saps la seva bibliografia, tens al cap totes les seves relacions personals, com es comportaria en una situació d'estrès, quan es comporta, quins són els seus hobbies, quan està relaxats, quins són els seus claps oscurs que té. Clar, això fa que d'alguna manera tot allò que crees també una mica et condiciona. I després hi ha la subjectivitat a l'escriure.
1: Evidentment, clar, no.
0: Sí, jo ara estic, per posar un exemple, estic a fase de la segona novel·la, que és la continuïtat de la primera, i hi ha un personatge que vaig estar valorant si li passava alguna cosa. I al final no ho sé encara. Encara no sé si li passarà.
1: Sí, però que clar, pots decidir. Nosaltres no decidim sobre les vides, però el personatge és l'autor. L'autor pot decidir sobre el personatge.
0: Pot decidir, sí, sí.
1: I això és un poder, bueno, poder absolut.
0: És un poder, és una llibertat, però que, com jo dic, tu has de passar-t'ho bé escrivint. I després també jo penso que la gent s'ho ha de passar bé llegint.
1: Correcte.
0: És molt important. El millor que poden fer, o almenys el millor que es pot dir d'un llibre, és muy passat bé. M'ha mantingut enganxat. Vull dir, la temàtica que sigui. Però jo estic satisfet perquè l'estona que hi he estat llegint no volia que s'acabés. I jo crec que si escrivim i veiem que la gent s'ho passa bé, oli amb un llum.
1: Hi ha receptes per aconseguir que la gent s'ho passi bé?
0: No hi ha receptes perquè, perquè són molt, tots són molt diferents. I el que li agrada a unes persones no li agrada a unes altres, perquè hi ha mils d'estils diferents que donen cobertura a mils de necessitats diferents. No hi ha receptes màgiques. Jo crec que no hi ha receptes màgiques. Inclús no hi ha receptes màgiques perquè depèn del moment, lloc, moment vital que tu estàs vivint, una lectura la pots percebre d'una manera o d'una altra. Inclús lectures que al principi comences i dius, ai, m'està costant, l'agafes al cap de cert temps i ho menges, no? Per això no hi ha receptes bàsiques.
1: D'acord.
0: Afortunadament.
1: Afortunadament.
0: Sí, sí. I esperem que la intel·ligència artificial no arribi aquí.
1: Ah, anava a dir que no l'has fet servir, no?
0: Gens i mica.
1: Escolta, bueno, ja en parlarem d'això de la intel·ligència artificial, però ara sí que voldria parlar una miqueta del llibre.
0: Molt bé.
1: De què va el Despertar el Cadí?
0: Despertar el Cadí va de una noia que és mallorquina, d'una classe, diguem-ne, benestant, que totes li ponen a la vida, i que en un moment determinat el seu castell de cartes s'enfonsa. S'enfonsa amb una lleugeresa ràpida. I a partir d'aquí s'enfonsa la seva vida i ha de buscar la manera de sortir-se'n. I la manera de sortir-se'n decideix que sigui anar a regentar un hotel a prop de la serralada del Cadí. Evidentment, quan arribarà allà, tampoc li posaran fàcil. Això és de què va el Cadí. És una història de reinventar-se, de caure i tornar-se a aixecar, de supervivència, de superar adversitats. I a vegades es superen i a vegades costa molt per superar-se.
1: D'acord.
0: Això va despertar el Cadí.
1: D'acord. Aleshores, això és el plot. El que se diria el plot. Aleshores, a partir d'aquesta idea, és evident que, i el Francesc ens ho ha comentat, té formació en psicologia, psicòleg. Per tant, anava a dir, com has fet per allunyar-te de la teva professió i no aplicar tècniques professionals per analitzar la persona, és a dir, diguem, per extralimitar-te amb la pacient, per dir-ho d'alguna manera.
0: Va una miqueta amb el que explicava abans, a la creació del personatge.
1: D'acord.
0: Tu crees el personatge, i quan crees el personatge el crees de dalt a baix. Parlem de la protagonista, que és la Tona, però hi ha també personatges molt importants dins de la novel·la. La seva mare, la Margalida, les històries familiars viscudes. També, evidentment, hi ha històries al cadí, un alcalde, que també té doncs, certs aspectes que voldries que no vull fer spoilers.
1: Certs aspectes que fa coses, de millorar. Que fa coses d'alcalde, podríem
0: fa
1: dir.
0: Coses,
1: fa coses, exacte, d'alcalde.
0: Fa coses de segons quins
1: alcaldes.
0: De segons quins alcaldes.
1: Ja ens ha quedat clar.
0: Tenim... I la pròpia història de l'hotel, no? Això... No utilitzes tècniques psicològiques, però sí que quan crees els personatges has de crear... L'important és com són i com parlen. Uh-huh. Jo crec que la importància és com parlen els personatges.
1: Elabores els perfils.
0: Sí, clar, s'elaboren tots els perfils per tenir-los. I a més els tens molt al cap i... A més, és molt maco i molt divertit, eh?
1: Sí.
0: Molt divertit quan dius, vull que parli d'aquesta manera, com parlaria, en quin d'ells, tenia un accent, que quejaria, no que quejaria, quina situació nerviosa...
1: Això... Et bases en perfils reals?
0: En perfils reals, no. En detalls observats, sí.
1: D'acord. És a dir, sí. Agafes detalls observats de persones i les incorpores al personatge, però no, això no vol dir que hagis incorporat a ningú real.
0: No hi ha ningú real, inclús amb l'àmbit físic. Mm-hmm. Amb l'àmbit físic també ho faig.
1: D'acord.
0: Jo crec que per escriure has de ser un bon observador i tenir curiositat, molta curiositat, per qualsevol detall.
1: D'acord. Home, el lector és curiós per antonomàsia, per això és lector... Mm-hmm. I aleshores l'escriptor, que primer, abans d'escriptor, era lector, ha de ser també...
0: Sí. A més, és un llibre que a part de tota la història, uh-huh. les escenes estan treballades des del punt de vista de llocs reals. I aquests sí que són paral·lelismes i que m'hi he anat... La plaça major del poble és una plaça major molt concreta d'una població del Pirineu. I després parlo molt de menjar, també. Això també m'ho ha
1: dit.
0: Sí. És bastant gastronòmic.
1: És bastant gastronòmic.
0: El llibre surten uns quants menús. Eh?
1: Anava a dir, clar, moltes vegades també el diable està en els detalls.
0: Clar. Sí, es parla, de fet, els lectors que parlem a les presentacions, que m'han mirat, dius, venen ganes, eh? Els canelons, un plat que surt... Surten molts plats, aviam, a muntanya es menja molt bé, a Mallorca, a Palma es menja molt bé, jo crec que en tot el país es menja molt bé i gaudim del menjar des del punt de vista gastronòmic,
1: sí.
0: I jo crec que és un apunt que vaig voler posar dins. Si tu tens un hotel rural que més és restaurant, doncs té que haver-hi menjar.
1: Vinga, un altre.
0: Vinga.
1: Quan comences a escriure ja saps com s'acabarà?
0: Sí. Sí, sí. Inclús podria dir-te que les darreres escenes s'escriuen a vegades abans que el començament.
1: Vull dir, bona aquesta.
0: Sí,
1: no, no escrius lineal?
0: Habitualment sí. Uh-huh. Habitualment sí. Sí que hi escric a vegades... Quan començo una novel·la jo tinc totes les escenes ja identificades. Totes. Totes identificades de principi fins al final.
1: Tens un esquema fet?
0: Sí, un esquema, diguem-ne, no? Uh-huh. I a vegades sí que m'agrada jugar i saltar, dius, ara vaig a escriure una escena de quan ja estic a la tercera part.
1: Uh-huh.
0: Sembla, si no recordo malament, va ser Mercè Rodoreda amb el humà, penso, que tenia escrit el final i després va fer la novel·la. Si no recordo malament, eh? Igual els erudits ara em diran, no ho és.
1: No era aquest.
0: Doncs, sí, es té tot identificat, d'inici fins a final... I m'agrada escriure escenes entremig. Tot i que després torno a la linealitat i començo a seguir la linealitat. Però va bé.
1: Perquè el desenvolupament de la novel·la és lineal, en aquest sentit.
0: En aquest sentit, el desenvolupament és lineal. Uh-huh. Sí, sí.
1: D'acord.
0: En aquesta novel·la és lineal. Amb altra pots fer algun... Hi ha un parell de coses que no són lineals, amb un flashback i demés, però en general és lineal.
1: Uh-huh. Aleshores, clar, tot això, per posar-ho per escrit, has estat els 4 anys de...
0: Sí, hem estat... diguem-ne que són 3 anys, perquè amb el primer d'escriptura, no? Però 3 anys de treball i un darrer de reescriptura.
1: un darrer escriptura. Aquesta és la que t'anava a preguntar. De la primera versió de la Galerada fins al que s'ha imprès?
0: Hi ha hagut ajustos. No ajustos importants de,
1: d'acord,
0: de trama, sinó, et diria, de reescriptura, no? D'eliminació de... adjectius, allò que fem, retallem, passar les tisores...
1: Ah, exacte, tenim molta tendència en escriure a inflar-ho tot.
0: A inflar-ho, sí. I aquí hem hagut de passar les tisores amb alguns capítols, algun diàleg que dius, tampoc m'aporta res, vull dir, has de veure si està compensat o no compensat el text amb els capítols, amb la importància... Bé, coses d'aquest tipus, però si passa temps amb la reescriptura,
1: sí,
0: passa temps, i al final sempre tens el dubte. I arriba un moment que dius, s'ha acabat.
1: Anava a dir, aquesta és la pregunta, quan es diu prou?
0: Vaig dir prou l'octubre passat. L'octubre passat? No, del 2024. I va publicar-ho el setembre del 2025. Tenim 9 mesos ara.
1: I quan passa dels teus ulls a uns altres ulls?
0: Pues no ho sé.
1: No, anava a dir... quan ho veu algú altre, hi ha molts tatxons o no?
0: No.
1: Dic les versions prèvies, evidentment, en el llibre no. Però...
0: Et diria que no. Et diria que no. No hi ha gaire tatxons. Els comentaris que m'arriben... I gent que m'escriu per Instagram, sobretot privats, amb whatsapps, m'han enviat mails, vull dir, estic obert a tot, vull dir, sempre han sigut molt bones les crítiques, sincerament, i el que sempre en repeteixen, això és, no m'agrada dir-ho, dius que és un llibre que t'atrapa, vull dir, que comences i no l'has de deixar. I a vegades jo els hi faig estar la brometa, diu, tu una setmana te l'has llegit i he estat 4 anys per fer-lo, no? Però bueno, això dona satisfacció. Jo crec que el més important després d'escriure el llibre és la satisfacció que dona de posar-lo que te'l llegeixin, no? Això és una satisfacció personal i ja estic content, molt content i feliç.
1: D'acord, per tant... Quan va veure la llum el llibre?
0: Setembre del 2025.
1: D'acord. Sí. És a dir, que ja té un cert bagatge.
0: Ja té un bagatge, vull dir, des del mes del setembre que el vam llançar, hem viscut tot el Nadal, hem viscut un Sant Jordi fantàstic.
1: És autopublicat?
0: Aviam, són serveis Punt Volat, són serveis editorials, que ofereixen un servei integral... qualsevol editorial. És autopublicat des del punt de vista comercial, per dir-ho d'alguna manera, no? Però bueno, la qualitat del llibre
1: no, és excel·lent en aquest sentit. Aleshores, quina sortida té? Un cop, és a dir, això ha estat un part llarg, oi? Ha vist la llum, has fet uns exemplars, aquests exemplars han d'arribar a algun lloc i sobretot han d'arribar als lectors.
0: Sí.
1: Com arriben els lectors?
0: Arriben els lectors per diverses vies. Primera, perquè l'editorial el té també a la venda a la seva web.
1: Sí.
0: Jo disposo d'una web on també es pot adquirir, i després amb contacte directe amb els lectors. Presentacions a biblioteques, clubs de lectura... i aquests punts de contacte directe que tens amb el públic en general.
1: Clar, com aquí no hi ha una estratègia comercial al darrere, perquè això no és una editorial de les que fa presentacions i tot això, al final aquí mana el boca a orella.
0: No, aquí el que mana és la meva feina. I el boca a orella sobretot, també. El boca a orella sempre va bé. Però clar, jo no estic jugant amb una lliga
1: de
0: Champions, sinó jugo amb una altra lliga.
1: Sí, però en aquesta lliga també s'ha de sortir.
0: S'ha de sortir, i se surt. I m'ho estic passant molt bé. Ara ens venen dues presentacions més en breu, ara participarem en un festival també de llibres d'estiu, tenim un acte a Sant Boi, tenim un acte també a Esplugues, vull dir... És qüestió d'anar movent-ho i veient a molta gent. Això és magnífic, tu passes genial.
1: Sí.
0: Vull dir, jo puc dir que l'escriptura em dona una satisfacció, el contacte amb el lector, molt més. A la gent li agrada llegir.
1: Els lectors són crítics?
0: Sí.
1: Això és bo?
0: Sí. I jo no diria que són crítics, són sincers.
1: Això és bo.
0: Això és bo. Perquè, clar, pots tenir crítica positiva i crítica negativa. Depèn de com tu vulguis veure la crítica. Jo penso que són sincers. I et diuen el que pensen i el que senten i què els hi ha semblat. I jo penso que com a escriptors, primer, no és que ho hem d'acceptar absolutament, però és que ens ajuda molt. Uh-huh. Ens ajuda molt. A mi quan em fan una crítica constructiva, el que s'entén, sempre crítica té un to pejoratiu, no? Uh-huh. Però el món de la crítica és molt bo, perquè ja tens una oportunitat. Si tothom et diu, oh, és fantàstic, que bé, que no sé què...
1: Malament.
0: No tens un punt per millorar. El bo és quan et diuen, mira, sí, però és que aquí no m'ha acabat... Et fa pensar. I aquest fet pensar el que fa és... Doncs això, per una altra vegada, ho faré d'una altra manera, no? Sí, t'ajuden a construir.
1: La crítica és un incentiu a la,
0: sí,
1: per la millora.
0: Sí, molt, i tant, per millorar, sempre. Quals, tots els comentaris són bons, tots, i tots són acceptats, però hi ha alguns que a sobre et serveixen per millorar, te'ls emportes a tu, i això són regals. I qui no ho entengui així, pues, té un error.
1: Malament.
0: Malament.
1: Aleshores, te l'has llegit després de publicat?
0: Sí.
1: Haguessis canviat coses?
0: Moltes.
1: Lo sabia.
0: És un dels detalls que... Això passa sobretot amb les... Si ara el volguéssim traduir, és a dir, si algun dia el volgués traduir, no sé si passarà o no, millor que ho faci un altre, perquè tens tant... Un altre, un traductor professional, el que farà és anar al cos, no? A tot el contingut, perquè si no tens tendència a canviar coses i t'has d'aguantar. Perquè clar, vas apareguent i ara li posaria... No, millor no tocar-lo.
1: Millor no tocar-lo.
0: Millor no tocar-lo. Mm-hmm. Sí, sí.
1: I ara estàs fent una continuació. Ja la tens decidida per on ha de seguir la continuació?
0: Sí, ja està. Estava amb dos projectes. Aviam, s'ha d'entendre. Jo tinc la meva feina, em dedico professionalment a una altra... Completament no té res a veure amb l'escriptura. Però, com deia, hi ha una petita addicció per escriure, no? M'he deixat un temps des que vam publicar-ho, des que vam decidir ja acabar, tens el manuscrit tancat, fins que s'ha publicat, i uns mesos més enllà m'he deixat una mica de serenor d'escriptura, i a partir de gener vaig començar. Estaven dos projectes, i al final el que em va decidir és fer la continuïtat, la segona part de Despertar el Cadí. No sé si s'ha... Dic l'augment la segona part, que és la continuïtat. Per diverses raons. Primer, perquè l'acceptació ha estat bona. Els mateixos lectors m'han dit, ei, això no ens deixis de segons quines maneres. Tira del fil. I bueno, ja ho veurem. I sí, ja estic treballant. Porto 5 mesos treballant amb la següent, ara tenir més o menys unes 80 pàgines escrites, més o menys. Vull dir, però està tota l'estructura feta...
1: Sí, ja saps per on ha de tirar, com vas fer amb aquest.
0: Sí, ja sé per on tirar, i sé el final, també. Això a vegades és important, i sobretot sé també la temàtica que vull afrontar amb aquesta, amb aquesta nova novel·la.
1: D'acord.
0: Això també em tenia al principi, no et diria atabalat, però sí que volia, igual que Despertar el Cadí parla molt resiliència, supervivència, superació, la següent hi haurà una altra temàtica central.
1: D'acord, és a dir que no continua...
0: No.
1: És a dir, continua la novel·la però no continua el rerefons de la novel·la.
0: El rerefons de la novel·la.
1: D'acord.
0: Sí, sí.
1: És una altra història. Per cert, quan escrius? Els vespres, d'allò, quan s'escriu? Quan escriu un escriptor?
0: Jo sóc de matins.
1: Ets de matins?
0: Jo sóc de matins.
1: Ah,
0: ho sento, jo sóc de matins. A mi al vespre estic rebentat. I quan puc pensar millor és al matí. Els matins sempre li puc dedicar una horeta. Soc molt de poc incontinuïtat. I m'agrada així. I a més tinc la meva programació feta. Perquè si no et fas una programació i t'obligues en certa manera, tot s'allarga molt. I escriure una novel·la són ben bé, jo diria que un parell d'anys. Almenys per mi, eh? Jo sóc novell, però jo crec que li puc dedicar entre 18 mesos per tenir una novel·la, 2 anys.
1: D'acord.
0: En tot el procés.
1: Abans ha sortit el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, que al final, no sé, s'acabarà convertint en competència?
0: Aviam, jo crec que no s'ha de fer aquesta percepció. Jo crec que... I ara aquí m'entra l'altre vessant que tinc, que és la meva professió professional.
1: D'acord.
0: Perquè jo treballo en el món de l'aprenentatge empresarial, no? I jo crec que la IA és un gran recurs, és un recurs al qual ens facilitarà molt la vida, però com tot s'ha d'utilitzar bé i s'ha d'utilitzar en termes ètics. I això sempre depèn de les persones. Per això dic, jo crec que ser anti-IAN a mi no m'aporta res, però sí una bona utilització de la intel·ligència artificial. I jo abogo per la bona utilització de la intel·ligència artificial, però també abogo, doncs, perquè les persones que escrivim escrivim perquè ens agrada.
1: Sí, no, això...
0: No escrivim perquè ens ho facin.
1: Això està molt clar, però clar, pot existir la temptació, oi?
0: Qui ho tingui s'haurà de gestionar. Jo, en el meu cas, no tinc
1: temptació. No estic fent aquesta pregunta, però sí que és veritat que, clar, fins i tot ja hi ha certàmens literaris que han trobat fragments o obres completes fetes en via i un no, acaba pensant, diu, ai...
0: És el que et deia, són els elements ètics de les persones.
1: El primer enganyat és un mateix, però
0: clar.
1: Els altres anem al darrere.
0: Però això és fer-se una mica trampes al solitari.
1: Això segur. Això segur.
0: Jo crec que, clar, quan entrem en aquest joc de fer-se trampes al solitari, doncs, enhorabona, no? Però això ens treu tot el valor, tot el fruit, tota la satisfacció.
1: No podem dir-li al ChatGPT que ens escrigui el Quixot, però sí que ens li podem dir que ens faci un text amb l'estil del Quixot.
0: Sí, però jo crec que es pot utilitzar per altres coses i no per les parts artístiques.
1: Correcte.
0: Vull dir, per les parts artístiques hi ha creació, hi ha innovació, hi ha la part única, la teva. Jo crec que en el fons tot està escrit. Passa que el que tu escrius, aquell és teu.
1: Sí, no, clar.
0: Clar, si ja t'ho fan, doncs el mateix.
1: Malament.
0: Que...
1: Clar. L'utilitzes per... per ajudar-te a buscar informació. No estic dient ja per l'acte formal de l'escriptura. Això ja ha quedat clar que no. Però...
0: Són eines, però no n'abuso. Vull dir, sincerament, no n'abuso. Prefereixo parlar amb la gent. Vull dir, alguna consulta a Google, alguna consulta molt liviana, però si tu vols parlar d'un element de salut, doncs prefereixo parlar amb un professional i comentar-li. M'enriqueix més anar directament a una font humana i dir-li, escolta, t'has trobat amb aquest cas? Això, com reaccionaria? Què passaria? De quina manera? Que fer una consulta freda. Perquè, a més, amb així t'enriqueixes amb tu, fas unes relacions socials, a més, és molt més profitós.
1: A més, que amb la IA tampoc tens la garantia absoluta
0: que
1: allò que et contesta
0: sigui cert. Mai hi ha la raó absoluta en res.
1: En res, no, sí. Sí, però... Si tu contesta el metge, tampoc ho saps.
0: Exacte,
1: absolutament, però
0: si...
1: te'n pots refiar.
0: Però si tu vols parlar... O sigui, d'un edifici, com està construït, doncs... Truc un arquitecte, amics que tinc arquitectes. Escolta, estic plantejant aquest tema. Com ho veus? mira, això podria passar per aquí i tal, no? I això és, m'ho passo més bé, sí. Que en el fons, un dels objectius que jo tinc a l'escriptura és passar-m'ho bé. Vull dir, en el fons no, és el principal. Si no m'ho passo bé, no ho faria. Jo crec que és molt important a la vida que ens ho passem bé.
1: D'acord.
0: Ja ho he dit abans, sí, però sí, ho repeteixo sí. Ara. Aquí a la vida ens ho hem de passar bé. I de bé a molt bé.
1: D'acord. Per tant, l'objectiu bàsic és passar-t'ho bé, escrivint passar-t'ho bé, i després, evidentment, mostrant el fruit d'aquesta estona en la que tu has estat passant bé.
0: Exacte. Sí, sí. I que hi hagi un missatge. És un missatge. Que quan acabis de llegir el llibre et doni també per reflexionar una mica. A part de la història dels personatges, que diguis, hi ha après alguna cosa. Això també és molt, molt important, no? A vegades quan parles amb lectors, ja no de la meva novel·la, sinó d'altres novel·les, de l'escriptura en general, diu, és que em dona una ràbia aquest personatge. Quan un personatge et diuen, em dona una ràbia, és que el personatge és genial. Perquè ja tu mets un sentiment, tens una emoció cap al personatge, has sabut transmetre allò. És el mateix que quan veus una sèrie per televisió, no? És que és tan dolent, o l'altre és tan bo. És que aquest, jo el que li faria, quan qualsevol persona llegeix i li transmet això, és que s'ho passa bé.
1: D'acord.
0: Perquè entra dins de la història. I hem d'aconseguir això. Aquest és l'objectiu.
1: D'acord. Doncs aquesta és la història, o la intrahistòria que embolcalla aquest Despertar al Cadí. Aquesta que és la primera novel·la de Francesc Molero. Francesc, això, molt important. On es troba el teu llibre?
0: El meu llibre el podeu trobar a l'editorial Punt Volat, a la seva botiga. També el podeu trobar a la meva web. Molt fàcil, molerofrancesc.com. El podeu
1: invertit.
0: Adquirir. Invertit, sí, perquè totes les xarxes ho tinc com Molero Francesc i molta gent em coneixen per Molero. Per tant, Molero Francesc el podeu trobar allà i amb algunes llibreries de proximitat.
1: D'acord.
0: Però jo crec que els canals, avui en dia els canals d'internet, ja sé que els meus amics llibreters això, però podeu trobar-lo per aquests canals.
1: D'acord. Doncs aquesta primera novel·la que tindrà continuïtat de Francesc Molero, ell ens ho ha reconegut, lector apassionat,
0: sí.
1: Que s'ho vol passar bé escrivint. I després, evidentment, el fruit d'aquesta escriptura, en el fons, són els llibres. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, felicitats pel llibre, i t'esperem perquè ens vinguis a presentar quan surti. Té títol el segon, ja?
0: Que ara no he dit títol, el tema del títol és un tema molt complicat. Sempre apareix quan ja el tens molt, molt desenvolupat. El títol de Despertar al Cadí va aparèixer quan tenia tres quarts de novel·la feta.
1: Mira que a partir del plot que ens has fet, el títol sembla ben trobat.
0: Doncs és ben trobat, però quan ja tenia tot escrit,
1: És interessant això. Bé, doncs ja tindrà títol.
0: Ja tindrà títol.
1: Ja tindrà títol. Francesc, moltíssimes gràcies, repeteixo.
0: Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a Ràdio Maricel per l'oportunitat, per parlar de literatura, per parlar de llibres i per encoratjar a tothom que seguim llegint. És molt important.
1: És molt important.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
3: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
2: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
3: Exacte.
4: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Dos quarts i mig de 12. No deixem els llibres perquè doncs anem a repassar des d'ara fins a les 12 l'agenda de les biblioteques per la propera quinzena, com sempre amb la companyia de la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara hem escoltat, bueno, t'has saludat aquí a la porta amb en Francesc Molero,
1: sí,
0: autor local,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Que va presentar fa un mes el seu Despertar cada dia a la biblioteca.
1: Doncs sí, era, bueno, quan estava esperant per entrar he escoltat que la conversa era amb ell i m'he posat contenta de que també vagin passant els autors locals per aquí per la ràdio.
0: Que menys.
1: I he de dir que després molts d'ells venen a la biblioteca supercontents, que m'han entrevistat a la ràdio, no? I, clar, poder explicar la seva obra, el que dèiem, que són autors petits en el sentit de l'abast, no?
0: De la repercussió mediàtica que tenen.
1: Exacte. Llavors, poder venir aquí a la ràdio o presentar llibres a la biblioteca és que és molt important, sí, sí, sí.
0: Doncs,
1: aquí els tenim ben a prop.
0: Com sempre, i com en tenim molts, perquè, escolta'm, abans parlàvem amb el Francesc també de que aquest any uns quants són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
1: Sí.
0: Barcelonès, que bé, s'ha convertit com una mena de lloc d'inici per molta gent que vol iniciar-se en això, en el món de la
1: escriptura. Sí, jo crec que això, de persones que ja tenen aquesta inquietud des de sempre, potser, no? I que sempre han escrit o han expressat el que portaven dintre amb un paper i un bolígraf,
0: sí,
1: troben en aquesta escola d'escriptura una manera d'això, no? De millorar tècniques, de compartir, d'aprendre, de notar que ho fan bé i que surt una obra amb cara i ulls de sobres, així que
0: doncs
1: un bon lloc per aprendre i perfeccionar, i tant.
0: Doncs anem a repassar, si et sembla, Marta, l'agenda per la propera quinzena de les biblioteques. A veure, per on comencem?
1: Doncs mira, comencem avui mateix. A la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim la presentació d'un poemari, d'un autor local també, de l'Anton Ferret. És autor local compartit amb Ribas, també, eh? És
0: sí,
1: aquest que
0: sí,
1: compartim.
0: Sí. Però ha vingut aquí ja, l'Anton, a presentar l'Estricta Litúrgia,
1: doncs,
0: i ha vingut. Ja l'hem tingut.
1: Molt bé, doncs avui presenta llibre a la biblioteca. Això que dèiem, els autors que passen per la ràdio per la biblioteca.
0: Ah,
1: fem
0: exacte.
1: Aquest tàndem, molt bé. Doncs el seu nou poemari, que té l'epíleg de la Sònia Moll Gamboa, que va guanyar el 49è Premi de Poesia Maria Manent l'any 2025, editat per Trípode, i el presentarà amb la Lídia Gázquez, també escriptora, periodista, professora i també autora local compartida amb Ribas. Per tant, tenen molt en comú ells dos. I aquest llibre, com us explica el dia que va venir, doncs desplega aquesta poètica en què litúrgia, vida quotidiana i amor fan emergir la connexió entre transcendència i alegria vital. Poemes, doncs, d'Anton Ferret, que també té una llarga trajectòria publicant llibres de poesia.
0: Doncs aquesta tarda, 6:45, a la biblioteca, Estricta Litúrgia, el poemari d'Anton Ferret.
1: Exacte. El divendres 5 de juny, a 6:45 també, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, hi ha una altra presentació. En aquesta ocasió no és d'autor local, l'autor és Manuel de Pedrolo. La presentació anirà a càrrec de Júlia Ojeda, que és editora de Coma Negra, i de la Laia Masnou, que és filòloga. El títol del llibre de Manuel de Pedrolo que es presenta és Prosa de combat. És un volum que recupera el primer assaig polític que va escriure Manuel de Pedrolo i que va ser censurat el 1966. Ha restat inèdit fins que Coma Negra ha editat aquesta edició, i és un volum que aplega els seus millors articles i que molts d'aquests articles també es publiquen per primera vegada. I en aquests textos podrem escoltar la veu de Pedrolo sobre els altres catalans, el bilingüisme a Catalunya, la repressió franquista, els nacionalismes, en fi, doncs les relacions, no, de l'autor amb la cultura i la política del seu temps. El Pedrolo deia: el passat existeix i el respectem, però el passat és quelcom que ja ningú no ens pot prendre, mentre el present ens el juguem una mica cada dia. I són paraules totalment vigents. A Manuel de Pedrolo podem traspassar-les a dia d'avui. I doncs tindrem aquesta presentació amb, com dèiem, amb la Júlia Ojeda i la Laia Masnou.
0: És a dir, és un llibre nou en el sentit, és a dir, és un
1: publicat
0: llibre de Pedrolo. Pedrolo va morir el 1990, és a dir, que ja fa temps.
1: Sí, sí.
0: Però aquest llibre no es reedita, sinó que es fa nou perquè en el seu dia va ser censurat.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Sí, per nosaltres, doncs, és novetat.
0: Novetat, d'acord. Què més?
1: Què més? Saltarem ja a un dia important, a un dia especial.
0: Atenció.
1: Sí, el dijous 11 de juny, a 6:45, diria la Biblioteca Santiago Rusiñol. Sí, heu de venir a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però no entrarem, ens quedarem a fora.
0: Ah.
1: Sí, és l'acte central, institucional, d'aquesta commemoració de 90 anys de biblioteca. La biblioteca es va inaugurar el 14 de juny de 1936 i avancem una miqueta, l'11 de juny, de celebrar aquests 90 anys. I ho farem amb una tarima posada a la, entre porta i finestra de la biblioteca, o sigui, la façana ens farà d'escenari, diguéssim, i perquè hem pensat que bé, que a la biblioteca aquestes dates ja fa calor, però a més ens agradaria que vingués molta gent. I a la sala Lolita Miravents ens quedaria petita i les terrasses també ens agradaria que es quedessin petites aquest dia i per tant ho farem en aquest espai fora al carrer, obert a tothom, que qui passi, si vulgui quedar una estona, doncs també tu també benvingut. Aquest acte doncs, tindrà diferents parts, no avançaré massa, però en fi, sí que hi haurà el record per les anteriors bibliotecàries a partir de les paraules que en el seu dia van escriure, en què els usuaris habituals de la biblioteca doncs, també tindran el seu protagonisme, en què volem doncs, bueno, que sigui emotiu, i això, de celebrar aquest passat de 90 anys, celebrar el present, que és ben viu, i celebrar el futur, clar que sí, que també serà compartit amb sitgetans, sitgetanes que avui són petits o joves o grans o adults, en fi, amb tothom, és un acte obert a tothom.
0: És un acte obert a tothom a la celebració del 90è aniversari, aquí és res, de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Serà el dijous de la setmana vinent, els dijous 11 de juny, a 6:45 de la tarda. I això és important, no és dins, sinó fora. És a dir que no cal que preguntin on hem de... No, fora, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Exacte. Bé, al davant de la biblioteca.
0: Davant de la biblioteca,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí, sí, sí. Què més? Avancem als capvespres musicals, que com cada principis d'estiu, a la biblioteca obrim terrasses i escoltem artistes, cantants, intèrprets, músics, sitgetans, en tongades de tres, són tres dijous, i és l'últim de juny, els dos primers de juliol. Ja ho parlarem més endavant, però avancem. Avancem que el dijous 25 de juny a les 7 comptarem amb el capvespres musicals, primera part, amb Ritme Vital en percussió, a càrrec d'Ignasi Corella. El dijous 2 de juliol tindrem capvespres musicals 2, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec doncs, de Pol Borràs i Mix Montfort. I el dijous 9 de juliol, capvespres musicals 3, serà Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i en Rudi Rustom al piano. Per tant, també ho avancem perquè us apunteu dates i aquí també és l'oportunitat de passar una bona estona a les terrasses de la biblioteca, que a més, des de Sant Jordi va ser, sí, exacte, des de Sant Jordi, les coses senzilles i ho bé que van. Tenim una rampa de fusta, ens l'ha feta el fuster de la brigada de l'Ajuntament, i això permet accedir al 100% en aquest espai, a les terrasses. I ho vull destacar perquè en la presentació del Ramon Miravet va pujar una senyora amb la seva cadira de rodes i es va emocionar molt de dir no m'hagués pensat mai que podria estar aquí. I llavors és això, que de vegades no, una petita rampa pot fer feliç a molta gent i que les terrasses, doncs, a través de l'entrada que és directa des del carrer, l'ascensor i aquesta rampa de fusta, doncs tothom pot accedir a les terrasses.
0: Per tant, les terrasses són plenament accessibles.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Sí, sí, sí. Amb permís de l'ascensor, també.
0: Amb permís de l'ascensor, bé.
1: Però vaja, acostuma a funcionar
0: bé. Vinga, va.
1: No, era una brometa.
0: Sí, sí, però ja...
1: Bueno, perquè a vegades... Bueno, bé. Ara és espaiat, ho bonic que estava explicant,
0: Ara m'has fet riure.
1: En fi,
0: vinga,
1: capvespres
0: seguim.
1: Musicals l'últim dijous de juny i els dos primers de juliol.
0: Correcte.
1: Oberts també per tothom, no cal inscripció prèvia, no cal reserva, només venir una miqueta abans doncs, per assegurar el lloc, perquè s'acostumen a omplir bastant.
0: D'acord.
1: Més coses. Art al pati, aquest espai, les parets al voltant del pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que sempre s'omplen d'obres d'art i molt sovint també d'artistes locals, i estem molt contentes perquè ara just des d'avui, la vam muntar ahir, des d'avui fins al 13 de juny, hi ha una mostra dels dibuixos originals que la Pilar Mena va fer per a confeccionar, per a acabar de formar el cartell de Corpus Christi d'aquest any. Són, per tant, mitja dotzena de dibuixos, no et sabria dir quin més bonic, I la suma de tots aquests és el que podem veure en aquest cartell de Corpus. Aquest... La Vilà doncs, va jugar amb cors, amb flors, amb papallones, amb llunes, de diferents maneres, fins a acabar de decidir el que seria el cartell.
0: D'acord.
1: Per tant, podrem veure aquests dibuixos originals al pati de la biblioteca, fins al 13 de juny.
0: Aquest excel·lent cor que batega, i que batega flors, que batega clavells, del Corpus que ha fet la Pilar. Doncs exposició al pati de la biblioteca fins al 13 de juny. Més.
1: I quan un cop aquesta ja la guardem, del 15 de juny fins al 31 de juliol, allarguem tot l'estiu, també en el pati tindrem una mostra per també celebrar aquest 90è aniversari, i el títol que li hem posat és El que queda escrit. 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. Què podrem veure? Podrem veure reproduccions d'aquestes frases de les bibliotecàries que escrivien en els diaris, per tant, fer un seguiment també d'aquesta història a través de les seves paraules. I també podrem veure aquestes postaletes, aquestes fitxes de catàleg que des de Sant Jordi, qui vol, està dedicant a la biblioteca, paraules de felicitació, i n'hi ha de molt emotives, n'hi ha de grans, n'hi ha de petitons, amb dibuixos, en fi, tota una mostra del que és la biblioteca per... les persones aquests dies estan passant per la biblioteca i ens volen deixar aquesta felicitació, i per tant és una conversa entre passat, present, no?, escrita a moltes mans, i aquesta reunió doncs, de les veus de les professionals que van treballar, però també aquests testimonis, no?, i això que surt del cor de les persones que han agafat el bolígraf i han volgut escriure amb bolígraf, diguéssim, no?, amb lletra, doncs, aquestes emocions, aquests records, aquests vincles que guarden amb la biblioteca.
0: Doncs el que queda escrit dintre en el marc del 90è aniversari de la biblioteca a través, en aquest cas, de les paraules.
1: I del 8 de juny també fins al 31 d'agost, allargant tot aquest estiu, a les vitrines d'entrada de la biblioteca, que normalment tenim doncs, aquests fons més antics, de llibres o de documents, hi haurà també una mostra, en aquest cas, d'objectes i de documents que també recorden, no?, també ens faran mirar enrere d'aquests 90 anys, quan les fitxes eren de cartró, li hem posat com a títol, i bé, clar, en aquests 90 anys s'han guardat molts objectes a la biblioteca, des d'antics els segells que hi havia en les llibres que han anat canviant de disseny, les fitxes, aquestes del catàleg, on buscàvem, no?, el catàleg d'autors, el de títol, el de matèria, doncs aquestes fitxes, llibres de registre dels usuaris, quan algú es feia el carnet de nou, s'havia d'apuntar en un llibre, les seves dades, en fi, doncs aquests llibres de registre s'han guardat, en fi, tota una sèrie de documentació, no?, que s'ha anat formant i s'ha anat nodrint d'aquests 90 anys. Per tant, també ho traurem d'allà d'on està guardat, no?, d'aquests arxius de memòria, i per tant tindrem aquesta mostra, quan les fitxes eren de cartró, que ens ensenyaran aquests objectes que encara fan aquella oloreta de biblioteca.
0: De biblioteca, exacte. Sí. Sobretot les fitxes, les famoses fitxes que buscaves els llibres allà.
1: Ai, sí.
0: A veure quina...
1: Jo havia intercalat fitxes, quan vaig començar a treballar, encara intercalàvem les fitxetes en ordre alfabètic, ben fi.
0: Bueno, escolta, clar.
1: No, les feines que evolucionen.
0: No hi havia ordinadors.
1: Exacte.
0: Hi havia ordenadores.
1: Sí. Sí, se'm fa estranya que jo vaig fer-ho, això.
0: Vinga, què més?
1: Què més? Activitats infantils i familiars. Tenim el dimarts 9 de juny, la setmana propera, a 6:15, a la Biblioteca de Josep Roig i

0: conte doncs iniciarà aquesta festa final i després d'escoltar aquests contes doncs farem l'entrega de diplomes als superlectors i superlectores, és a dir, als nens i nenes que han participat a la marató i que han aconseguit superar aquest repte dels 8 llibres llegits durant el mes de maig. Uh-huh. I també sortejarem obsequis entre els que han completat els mapes del pujar al tren, aquell itinerari lector que hem anat recordant des de que es va posar en marxa. I això, i no oblideu portar el passaport edunauta, que ja s'acaba, el passaport d'aquest any, per posar el segell a tots els que hagueu participat.
1: Perfecte, doncs festa marató festa final de la marató de lectura, de la 26a marató de lectura i del desè puja el tren, serà dimarts de la setmana vinent, dimarts 9 de juny, a 6:15 de la tarda a la biblioteca Josep Roig i Raventós.
0: I tornant a aquest aniversari, el dimecres 17 de juny, a 6:15, també diem a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però tampoc entrarem a dins de la biblioteca, també ens quedarem a fora, per escoltar una hora del conte molt especial, La volta al món en uns quants contes, a càrrec de la companyia JoMeloKissJoMelo.com. Ell és Moi Aznar i ens portarà un espectacle mòbil en què l'escenari anirà canviant i porta com una mena de tricicle carregat de maletes, en fi, tot uns embalums i molts i molts contes a diferents llocs del món. Començarem el viatge doncs davant de la biblioteca i anirem passejant, anirem fent parades a on ens digui aquesta bicicleta, on el Moi Aznar decideixi parar i explicar una història.
1: Doncs La volta al món en uns quants contes, a càrrec de la companyia JoMeloKissJoMelo.com.
0: Exacte. Sí, sí.
1: He fet riure l'Albert, també. Vinga.
0: I això seria tot. Sí, per aquesta quinzena, això és tot.
1: Que no és poc.
0: Que no és poc,
1: que no és poc, i sobretot...
0: I sí que em deixo una cosa. Que s'acosta a Corpus... I hem rebut l'encàrrec de la Comissió de Corpus de ser la Biblioteca Santiago Rusiñol també, no?, amb aquesta commemoració de ser, doncs, de tenir el plaer i l'honor de fer la decoració del Pati Blau. I estem molt, molt il·lusionades. Així que també convidem a tothom a que passi per aquest espai, pel Pati Blau, dissabte a la tarda, diumenge, i ens direu el que us sembla.
1: Vale, doncs el Pati Blau, que serà decorat també per les biblioteques.
0: Exacte.
1: Vinga, tenim 5 minutets.
0: Doncs mira, parlant de Corpus, he portat el llibre Corpus, la festa, de l'Eduard Tomàs Sanahuja, perquè, clar, si aquests llibres no surten, no?, quan toquen, doncs els de Nadal per Nadal, els de Festa Major, doncs el de Corpus ara. Hi ha persones que no viuen la festa o que no saben la substància ni el per què es fa, que fan aquest comentari, no?, molt sovint de: ai, quina llàstima que fet la catifa, la feinada que ha portat, i després la trepitgen.
1: Ves.
0: Quines coses. Doncs aquesta jo crec que és una de les preguntes centrals en què aquest llibre pot donar resposta entre moltíssimes altres qüestions, i has de saber el per què celebrem les coses, no?, quin és l'origen i quin és la raó i el motiu de fer les coses com es fan i de la manera com es fan, no?, quin sentit té tot plegat. Aquest llibre es va escriure el 2017, farà ja quasi 10 anys.
1: Ja fa temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el va publicar el grup d'estudis Sitgetans, i l'Eduard Tomàs va fer una feinada brutal de documentació, d'investigació i de recopilar d'on ve aquesta festa, els orígens, no només a Sitges, sinó l'origen de la festa, no?, des de Barcelona, i també, doncs, bé, qui no vulgui tirar potser tan enrere, però té també la gràcia i el valor de tenir moltes fotografies dels carrers de Sitges en les diferents etapes, en fi, un llibre, com diem, el més complet sobre aquest tema, i per tant doncs val la pena, penso, en aquests dies previs agafar-lo un préstec i donar-li una repassada i, en fi, doncs mirar fotografies i mirar partitures i mirar tota la informació completíssima que ens ofereix
1: que
0: sobre el Corpus.
1: El llibre que en el seu dia va fer l'Eduard Tomàs.
0: I després n'he portat tres per molt petitons, de moment destaco aquest i fins que doni temps. Aquest és un llibre pels més petits, és de petits lectors, per tant pàgines de cartró, que el puguin passar pàgines fàcilment, i el que ens crida l'atenció és que al principi no hi ha cap títol, no hi ha ni els autors, no sabem massa ben res, però sí que si el girem, el títol és ¿Cómo se hace?, ¿Cómo es fa?, ¿Cómo se fa?, how is it done? En fi, en diferents idiomes, aquest com es fa. La cosa és que, sense cap paraula, però sí que tenim unes imatges de com es fa, per exemple, l'oli. I els nens més petitons poden entendre perfectament, en quatre passes i en tres fotografies, amb l'oli, doncs, quin és el procés de fabricació. Igual amb el sucre, igual amb la mel, i productes, el pa, a la

0: Llet, doncs surt la llet, doncs això, amb quatre imatges que fa tot aquest cicle, no?, de la, en fi, plantar, de recollir les patates, recollir-les, no?, i fins a tenir la bossa de patates, la xocolata, el cacau, en fi, tots aquests processos per ensenyar als nens. I a més juga també amb els colors, cada producte doncs té com un color protagonista, no?, el marró del cacau, aquest color de la patata, el blanc de la llet...
1: La llet ve de les vaques, no dels tetrabrics.
0: Exacte, acaba amb un tetrabric, però...
1: Important,
0: sí,
1: això.
0: Sí. Doncs bé, aquest llibre amb un format diferent i,
1: molt bé.
0: I curiós.
1: Vinga, i... Va, deixem-ho, no?
0: Deixem-ho
1: ja.
0: Deixem aquests amb vinga,
1: perquè,
0: per un altre
1: sí,
0: dia.
1: Els deixem per un altre dia, perquè ja hi ha prou teca, sobretot en aquesta preparació de, i tornem a remarcar-ho, de l'aniversari, 90è aniversari, festa, o acte de celebració, sí, més que festa, sí, de 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Va néixer l'any de la guerra,
0: sí.
1: Va néixer el 1936. De fet, faltava un mes pel 18 de juliol.
0: Exacte.
1: No ho sabien, eh?
0: No
1: ho sabien, ara ho sabem, però llavors no ho sabien. Serà, com ens ha explicat la Marta, dijous de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, i s'ha buscat allò, un espai gran, que és la plaça, la mateixa plaça a l'entrada de la biblioteca, perquè hi pugui venir a celebrar-ho el màxim de gent possible. Un acte teatral també, i que acabarà amb un brindis final per celebrar aquests 90 anys d'història, els 90 següents. No hi serem ja, oi? Se suposa, però com a mínim aquests sí que els podrem celebrar. Marta, felicitats per l'aniversari. Et saludarem quan ja hagi passat, oi? Per tant, doncs, que passeu una bona festa i, com sempre, gràcies per venir. I a tots vostès, doncs, també gràcies per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.

Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà